La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: teva música.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.

dia, bon dia, bon dia. Benvingudes i benvinguts a una nova edició del Matina Codina RAC 105. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per ser-hi en aquest 15 de maig del 2026. Ha costat, però finalment hem arribat aquí. A l'últim dia de la setmana laborable. Espero que estigueu molt bé fent el que feu, eh? I amb l'energia i amb aquell sentiment propi del cap de setmana ja, desenfrenats, motivats, fins i tot amb un punt d'èxtasi i eufòria. Us espera bona ràdio fins a les 11 del matí a RAC 105. Gràcies per ser-hi fent el que feu, de veritat. Un petonet de l'Ernest Codina i comencem, com sempre, situant-nos pel que fa al temps, que és una cosa important abans de sortir a casa. Heu de saber que avui hi haurà ruixats, tempestes i calamarsades a les comarques de Girona i de Barcelona. A última hora podria arribar algun ruixat a comarques també de Tarragona. Neu al Pirineu. Això vol dir que baixen els termòmetres amb una cota que arribarà fins als 1.200 metres. Temperatures han acusat descens, per tant, avui agafeu la jaqueta. Crec que estarem més meteorològicament al mes de març que no pas el 15 de maig, que és el dia d'avui. I això que dèiem, que per fi és divendres, aquesta setmana, entre els Premis RAC 105, les vagues de mestres, el merder amb Florentino Pérez i avui amb Mbappé, que també en parlarem, que s'ha mig enfrontat a Marbeloa. Doncs no sé, però se m'ha fet una setmana una mica llarga, intensa i en alguns moments fins i tot un punt indigesta, què vols que et digui? Però ja tenim aquí el cap de setmana, sempre alliberador, sempre recuperador, on sempre hi passa el bo i millor. I parlant de coses bones, avui el programa fa olor de Premi Ondas, perquè tindrem notícies hilarants, àudios virals i cançons marca de la casa. Tindrem el Sergi Ferrer parlant de la jubilació dels autònoms i de la invasió dels galls d'indi que ha sofert un poble italià. Déu-n'hi-do amb aquest tema. Bastant surrealista, absurd i kafkià. També parlarem del preu dels ous, que no para de pujar, i moltíssima atenció a la nova investigació telefònica que ens portarà el Xavi Cazorla, que ha trucat a una penya madridista en ple incendi esportiu institucional i presidencial al Real Madrid. I un matí més, com sempre, aquí al Matina Codina, tindrem l'Alan Lillo, que ens explicarà el més destacat del panorama televisiu, i la Mar Puga ens detallarà noves informacions sobre la visita del Papa a Barcelona del mes que ve. Tot això i no gaire més, tampoc et pensis, en aquesta edició 1053 del Matina Codina, que ja arrenca i que avui inaugurarem amb la gran Rosalia. Sí, sí, sí, sí, sí. I un altre dels números 1, d'aquells que generen expectativa, a presència a l'antena de RAC 105, Relíquia. És el nou single que ja tenim en rotació aquí, al Matina Codina. Bon dia, bon divendres des de la ràdio.

0: Montero s'ha pronunciat després del suposat desastre del concert a Bilbao.
1: Aquesta sí que l'hauríem d'electrocutar.
0: Toni, va, per favor.
1: Un desastre de cantants.
0: El cas és que si a mi una cosa em fa feliç és quan els artistes fan aquestes coses de donar la cara. No, a mi això m'excita, que no es quedin callats.
2: Claro.
0: I em mola perquè la tia ha fet un post col·laboratiu a Instagram amb l'Oreja de Van Gogh i ha fotut un text que ens ha callat a tots i m'incloc a mi, perquè aquí la vam jutjar, d'alguna manera, ens vam burlar d'ella, i ella ha posat, resumint perquè és un text molt llarg.
3: Me vais a comer.
0: Bon dia, ho ha posat en castellà, però...
1: Bon dia,
0: fa 3 setmanes que ja havia plantejat com serien els dies després dels concerts a Bilbao. Vaig arribar a Bilbao, em vaig dutxar, vaig recollir, el que és que estava molt feliç.
1: No comunicat on explica que es va dutxar.
0: Sí, explica molt detalladament què va fer.
4: Que desayuno, lo dice, porque allí se desayuna muy bien.
0: Ah, sí? No, diu que va mirar sèries amb crispetes. Diu, l'endemà el meu mòbil, que també havia descansat, molt important això, cremava de missatges d'afecte, amor i felicitacions. Cap a les 7 de la tarda vaig rebre la trucada d'un amic meu que preocupat em va preguntar si deixaria la gira. I jo li vaig dir, com? I li vaig respondre que no, un no rotund. I li vaig preguntar que per què m'ho deia i aleshores l'amic li va explicar tot el que havia passat a xarxes socials. Llavors la Maya diu, estic orgullosa i emocionada pel que vaig viure a Bilbao. 30.000 persones donant-ho tot en un públic meravellós i si alguna cosa positiva puc treure d'haver baixat a l'infern és que això em fa indestructible.
3: Sí, senyora.
0: Madrid, no sabeu les ganes que tinc de veure-us. Show must go on.
3: És que ara... Era més bajoner lo teu que lo meu.
0: Per tant, bravo aquesta per la Maya.
1: No, aquesta no la pot cantar, per exemple.
0: No ho sé.
4: Ni les de l'Oreja.
0: Però tothom pot tenir un mal dia i mira, que sí, ella ha fet aquest text i em sembla superbé.
3: Sí, senyor.
1: Sí,
0: molt bé, Maya.
1: Sí, però és com si tu fas cada dia malament la teva feina, no? I has d'anar fent comunicat justificant perquè
0: ho
1: fas malament.
0: Ha fet algun gall en algun moment del concert. El que passa és que la gent ha fet tirar els moments.
4: Sí, una cançó que sembla que estigui posseïda per l'esperit de...
1: Belcebú.
0: Pobreta, perquè la gent no
3: m'explica. Sí, se jugava en el
1: però si ho continua fent així,
0: bueno,
1: no hi haurà justificació possible, ho seguirem de prop des de la matina podida, perquè tu pagues el preu d'una entrada i vols que el xou estigui a l'alçada del preu d'aquesta entrada. No?
3: Tu la defenses perquè va fer el mateix amb la Leire que vas fer amb la Mònica Usada amb els Premis Rex.
0: Home,
4: és un comunicat ara.
0: Esats.
1: 8 i 8 dijous, i si una cosa està passant també en les darreres hores, és un canvi de temps que ens explica cada dia i cada hora la Mònica Usada aquí al programa, un canvi de temps sobtat, on estem passant de la calor d'estiu al fred una altra vegada. De fet, tenim aquí ara mateix el Francesc Mauri. Bon dia, Francesc.
5: Correcte, bon dia. Temperatures canviants en les darreres hores. Girona, 13 graus. Amposta, 16. Sant Cugat del Vallès, 11.
1: Sí.
5: I això significa que hem de fer un canvi de perspectiva en el nostre dia a dia. Per exemple, dormir tapats fins dalt, però... amb un peu fora. No cal estar-lo 100%
1: exclusiva.
5: Tapat.
1: Sí, exclusiva.
5: Tenir la tovallola a mà al costat de la dutxa. Quan surts de la dutxa sempre fa virugi.
4: Sí, home.
5: Se t'arronsa la tita. I en aquell moment és clau tenir una tovallola
4: a
5: mà.
1: Tota la raó. Una mica de brillo, Francesc, va.
5: Acompanyeu-me, doncs, a la
3: pantalla. I dale amb la pantalla, que estem a la ràdio.
1: No, i el tio ha entrat una pantalla aquí, eh?
5: Una diapositiva, aquí. La veiem, tenim la imatge, per exemple, del que no s'ha de fer, l'Enric de Mollerussa, sortint de casa en màniga curta.
4: Ostres, no.
5: Error.
1: Que no sigui una mica tontet, l'Enric, també.
5: Aquí la imatge d'un cotxe amb el vidre congelat, després d'haver passat, doncs, tota la nit al fora del carrer.
3: És intel·ligència artificial, aquesta foto.
4: Ai!
5: Aquí una tita arronsada. Són els efectes del canvi de temperatura.
3: Està prou recta, però.
4: Ja, però està al revés, la diapositiva.
0: A pensar que la tita...
1: A vegades passa que ho poses, no?
3: No, ui, però aquesta tita a mi em sona.
0: És la del Sergi.
1: No, va.
3: No, la meva estaria fora de plano.
5: És la meva.
0: La teva no s'arronsa.
1: Va, una mica de nivell.
4: En quin moment?
1: Gràcies, Francesc.
5: A vosaltres.
3: I fa una diapositiva a sobre, com de record.
6: Matina Codina. Si no quedes satisfet, et tornem els diners.

0: totes les ficades de pota que hem fet amb el Xavi Cazorla.
1: Sí, i començarem pel dilluns, perquè la mare ens ve a fotre normalment els dilluns, ens fot la xapa sobre el Tocara Me Suena, té una turra important, sí, ningú de nosaltres t'escoltem, Mar, i suposo que per això tu mateixa vas decidir no posar-li rigor a la secció.
2: Leonor Watling, que va perdre, aquesta gala va quedar última, va imitar la Maya Montero.
0: Que no va ni a ritme de la base.
3: La cançó és millor.
0: Jo no sé qui és la Leonor Watling.
3: És una actriu, no?
2: La imitadora.
3: No, però no, Leonor Watling.
0: No, Leonor Lavado.
2: Lavado.
3: Ah, és que Leonor Watling és actriu.
2: La Leonor Lavado, perdó.
4: És que no t'enteres, Contreras.
0: Però tu no ets tan fan de Tu cara me suena. Com no pots saber qui ha cantat?
3: Ha fet Hable con ella, ha fet Salvador.
5: Otro más.
2: No, aquesta és l'actriu.
3: Aquesta és l'actriu.
2: Ah, Leonor Lavado.
6: La veritat, sou los hermanos Marx.
3: Vale, confirmo que la Leonor Lavado no ha fet Hable con ella.
7: És que aquí, de verdad, no cabe un tonto más.
3: Molt bé.
2: Oli.
3: Bona feina.
2: Vaig venir a rescatar-te, eh? La Leonor ha fet una pel·li amb un gran amic meu i l'he vist fa poc. I
3: quina,
2: clar,
3: quina Leonor?
2: Watling. Ah. Llavors tenia Leonor Watling al cap, es diuen iguals, eh? Jo la Leonor Lavado, doncs, la conec de tocar Carmen Suena, però jo no seguia.
8: Està la infanta Leonor.
2: Una confusió.
0: En qualsevol cas, no guanyarem mai un premi al rigor periodístic, això segur, ni el Pulitzer, ni cap d'aquests guardons, eh?
2: Sento.
0: Però, bueno, jo crec que forma part de l'ADN, del matí de cuina.
3: Ai, sí. Va, acabarem amb totes les pífies posades juntetes.
0: Perquè m'han dit aquí que vol ser enginyer aeronàutic, no?
9: Ostres. I per si alguna vegada no hi heu anat mai, no? Ostres, no he anat mai a un concert, us estic aquí a punt d'explicar, no sé parlar.
0: I el president del Barça fa això?
10: Que no, que és inimaginable.
0: Sí. 8 i 4 del dia 8, fixa't, Albert, 8 del 8.
10: Ostres, 8 i 4.
0: Les 8 del 8, sí.
7: Ostres, no coincideix gaire, eh?
0: La Olivia Rodrigo t'agrada a tu i també a tu amigo.
2: Jo he parlat amb l'expert en la televisió i ell és el Rocco.
3: Home,
2: Reinhausen.
0: Hausen. Que ha de tenir un bon compi de concert.
3: Sí, molt bé.
9: Valen.
3: Bona pregunta.
0: Aplaudeixo l'Alba Carrillo. L'Alba Carrillo.
3: Ha dimitit, eh? L'Alba Carrillo ha dimitit.
0: Gràcies per fer spoiler del següent tall.
3: Ostres!
0: No guanyar, atenció, un Smart TV culet Samsung de 65 polzades.
3: Culet.
0: I va entregar el premi a millor P, a EP, per l'Anna. Sí.
11: Mi casa.
0: Oh, ET, que bueno. Recomanes alguna àrea de servei de l'APC7 o no?
9: Ninguna, absolutament ninguna.
0: El preu, algun servei que trobis a faltar de l'àrea de servei?
9: No.
2: Una entrevista molt interessant,
9: sí, sí.
2: De les àrees de servei.
9: No sé si és on, tot aquest any.
0: És que jo vaig molt per l'APC7 i volia saber quina era la seva
3: era per interès
0: àrea
3: personal.
0: De servei, sí, sí. Preferida.
3: Va, no? Hi havia 1.500 persones al Victòria esperant que acabéssiu.
2: Sí. Tenia el guió i pensava que tiri.
6: Per parlar...
0: Ah, no, això ho fa el David Broncano i és divertidíssim. Ho faig jo i és
6: una
0: merda.
6: Amb l'APC7 a l'alçada de la Junquera hi ha una estació de servei que t'hi pots dutxar, també.
3: Hemos ido alguna vez con el Luis. Ahí.
6: Exactament, vam estar...
3: En la Junquera fuimos y luego pues bajemos a la ducha esa y no... Has corregit bajamos per dir bajemos. Nos fuimos a dar una ducha luego.
6: Sí, senyor, val la pena. Jo me'n vaig des de Gelida fins allà a la Junquera per fer la ducha i estalviar-me una miqueta d'aigua.
0: Sí, no, perquè...
3: 300 euros en benzina.
0: Exacte, els preus dels combustibles estan com estan. Gràcies, Xavi Cazorla.
12: Busques informació contrastada? Rigor, credibilitat...
13: El mandat del poble...
12: I unes veus autoritzades? Doncs aquí no ho trobaràs.
14: Ai, bueno, què passa?
12: Matina Codina, a RAC 105.

0: Jo tinc un doctorat en relacions llargues. Ui. Perquè no he tingut relacions curtes. Han sigut sempre llargues i han acabat sempre fatal. Llavors sóc expert en el que s'ha de fer i en el que no. Per tant, us explicaré coses que passen quan tens una relació llarga.
1: Ah, m'encanta.
0: Per començar, a l'hora d'estimar-te íntimament, diguem, a l'estimar-te allò sí, sense roba i amb molta... Al principi és com molt espontani, no? De vinga, va, aquí mateix, al passadís de congelats del bon preu. Ah? I després ja comences amb el... Ostres, dimecres a les 6, després del dentista, tinc una estoneta. Sí. Tinc 20 minuts. Si et va bé, quedem. Si no, ja ho deixem pel mes.
2: Ho deixo agendat, sí, no? Pel, sí, sí, sí. T'he compartit l'agenda.
3: Es va complicant l'agenda i també van creixent els maldecaps, també.
0: Sí. Després, les grans discussions al principi és... Home, estic fart de que pensis que no t'estimo! Oh. Ja comencen a donar lloc a petites enganxades diàries sobre... Hòstia, t'has endut el tàper bo, que ja saps que l'altre que va perdent per una altra. Oh, és que estàs respirant molt fort i no sento la tele. Després, abans trucaves per explicar com t'havia anat el dia, perquè trobaves a faltar el so de la seva veu, home, per gaudir del seu riure quan li explicaves un acudit.
3: Aquella il·lusió amb el WhatsApp, eh?
0: Exacte. I ara és... Em pots trucar, sisplau, quan surtis per posar l'aigua a bullir, que he de posar els macarrons?
4: Gana. Que bueno.
0: Fixa't com va perdent màgia una mica. Abans tenies un pet i anaves corrent al lavabo amb qualsevol excusa per tirar-te'l perquè no pensés que era un marrano. Ara els celebres davant de la seva família quan estàs a l'aniversari de casats dels seus pares i xoques la mà amb el sogre.
3: Hi ha parelles que tiren endavant l'activitat aquesta del pet que sola.
0: Oi,
3: que no cal,
0: guardar-ho...
3: No cal explicar-lo, no?
2: Ara, jo com mi Mercedes los ponía todo en el sofá y nos tapaba con la manta y luego la levantaba y hacía un movimiento.
3: Ets un partidari.
2: Claro que sí, y se reía, mi suegro se reía.
0: Veient la panxa que tens, deuen fer una il·lusió els teus pets.
2: És veritat.
0: Després, arriba el moment en el que pots diferenciar entre si la teva parella està enfadada o només molesta o potser decebuda o cansada o només té gana i actuaràs en conseqüència, que és enfadant-te preventivament també tu. És la manera de gestionar-ho. I després també li donaràs més importància a la fidelitat audiovisual que a la romàntica. Enganya'm amb el veí si vols, però com veig el següent capítol d'Anatomia de Grey sense mi, tindrem una crisi.
3: És alta traïció.
0: Home,
3: alta traïció.
0: Al principi, què feies? Doncs un dia la sorprenies a la teva parella i li deies avui li porto flors o avui li porto bombó.

0: paper de vàter i el gest romàntic és que m'he recordat, tot i que te l'has acabat tu.
1: Sí, senyor.
2: Gentleman. Pues quan... més important.
0: No, bueno, clar, però vas a lo pràctic. I quan comences, dorms enganxadet. Oh. 365 dies l'any. Enganxat, abraçat, allò de dir no puc enganxar-me més perquè llavors ja estaria fent l'acte. I amb els anys passes a ser com un mercenari de la son, no? Perquè a l'hivern, molt juntet, perquè és pràctic, sí. Però a la que pugen 2 graus, canvies de casa. Fas co-living.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: I per acabar, que sapigueu, relacions llargues, que mirareu junts al mòbil a cada punta del sofà durant 2 hores i quart, oh, per la resta de la vostra vida, i quan comenci la discussió aquesta de ja no fem res junts, diràs, però si passem molt de temps de qualitat.
2: Sí.
0: Estem tot el dia fent coses junts. No és mirar TikTok. Si t'has d'enviar un reel, ensenya-li amb el teu mòbil. No li envies per
2: dient. Hi ha un moment que al principi, potser si està molta estona amb el mòbil, pots pensar que està parlant amb una tercera persona. Després, al final, després de 64 anys, com el rei d'Espanya, ja penses tant de bo estigui parlant amb el mòbil.
0: Sí, així deixa d'enviar-me memes de coses, de cortines que no penjarem mai.
1: Hi ha una cosa encara més enllà.
0: Memes de cortines? No, memes no, però sí que jo em trobo a la meva bústia i tinc 50% de memes divertidíssims i l'altre 50% són merdes que vol posar a casa que jo ja li he dit que no m'agraden, però que ella segueix dient, mira com bé, que bé queda aquesta cortina groga. Mm. Qui té una cortina groga?
1: Jo, ja t'ho trobaràs això, Sergi, com a casat ja des de fa un temps, hi ha un altre pas encara més enllà, que és, a part de lo dels mòbils separats, parlar amb la teva parella dins de casa per WhatsApp.
0: Això em sembla excessiu.
2: Fred, molt fred.
1: Això passa,
2: molt fred.
1: Sí? Això passa, això passa.
0: Que bé. Però si jo ho feia això amb la meva ex i mira on estic. Vull dir, vigila tu també.
3: D'acord, quan ens escoltes a una retenció i et veuen rient d'aquella manera, es pensen que estàs boig. I realment, escoltar-nos és de bojos. Matina Codina, a RAC 105.

0: És la gran Gracie Abrams amb la seva delicadesa i aquesta cançó melòdica que ha sigut That So True. El que sí que és veritat, Mònica Usart, és que el divendres estem una mica més contents. Bon dia, carinyo, com estàs?
1: Hola, ei. Bon dia. Bé, estic bé, amb ganes de dormir, la veritat. Aquesta setmana he tingut un dèficit de son molt tremendo i llavors tinc moltes ganes. Saps aquell moment del divendres de sofà, manta, crispetes, perquè a casa fem crispetes, pel·lícula. I al cap de mitja hora jo roncant al sofà. Bueno, roncant no, perquè no ronco, però dormint.
0: Per tant, la pel·lícula és el menys important, no?
1: Sí, i quan acaba la meva filla em diu, mama... Ja està.
0: I no et fa un examen de...
1: No.
0: T'has passat l'estona dormint, eh? Gamberra.
1: Ell ja sap que la meva vida és això.
0: Bé, doncs escolta, la son, que és un problema compartit amb molts oients del Matina Codina.
1: Sí, home, clar,
0: perquè...
1: i més si ens estan escoltant a aquesta hora, que vol dir que van molt d'hora.
0: Sí, com estàs, Mònica?
1: Bé, tu.
0: Jo també.
1: Tens plans?
0: Ara estàvem parlant del cap de setmana. Home, un pla destacat és que demà veureu que es gràcies en un d'aquests 6 concerts que faran aquest any 2026.
1: Molt bé.
0: Per tant, em sento molt afortunat i ho penso gaudir, perquè, clar, no sé si en tornaré a veure algun més. No se sap, llavors ho donaré tot,
1: com
0: Mònica.
1: Com sempre.
0: Escolta, he rebut ja un missatge d'un, bueno, el meu oient número 1 i amic de Lleida, el Miquel, preocupat, que diu que està molt negre i em si plourà per Lleida. Doncs... Avui em sembla que és un dia de pluges a molts llocs,
1: no? A moltes comarques, sí, és un dia de ruixats. També hi ha boires ara mateix a molts punts del país, però sí que a mesura que avanci el matí les pluges aniran a més. Ara mateix cauen gotes cap a les comarques de Girona i durant el matí aquests ruixats afectaran sobretot comarques gironines, nord de Barcelona, i també se'n formaran al Pirineu, i a la tarda continuaran especialment a les comarques del centre i del nord de Catalunya. Avui avisos per intensitat de pluja a l'Empordà, al Gironès, a la Selva i al Maresme ara al matí, i a la tarda també cap al Vallès, al Barcelonès i al Baix Llobregat amb més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. I també vent ara al matí, hi ha avisos al punts del Camp de Tarragona per vent de ponent, i a la tarda a la costa central per vent més aviat de l'est, vent de llevant. Per tant, dia amb molts elements, a més cota de neu d'entre 1.400 i 1.600 metres i temperatures que baixen a tot arreu. Ho han fet durant la nit, però també ho faran al migdia. Màximes d'entre 12 i 17 graus, on allà es mantingui el cel més tapat, i en canvi al voltant dels 20 o fins i tot per sobre el sud i a ponent, que és on tindrem més estones de sol. I ara mateix entre 11 i 15 graus a Barcelona, 14 a Tarragona, 10 a Lleida i 11 a Girona. I al cap de setmana, a poc a poc, aniran pujant les temperatures. Demà serà un dia més tranquil, amb sol i amb boires al matí i algun ruixat de tarda al Pirineu i comarques de Girona. I diumenge sí que hi haurà més núvols i al mateix podria escapar algun xàfec a la costa i al prelitoral entre Girona i Barcelona, i a la tarda també al Pirineu i al Prepirineu.
0: Queda claríssim, però avui seria un dia més aviat de març que de maig,
1: sí,
0: no? Potser?
1: Sí, perquè farà més frescot, plourà, sí.
0: Doncs vinga, per aigua i rebaqueta. Mònica Usart, moltíssimes gràcies.
1: Ja,
0: dos quarts de set, és divendres i aquí ja sabeu que programem música de cap de setmana quan arriba el cap de setmana. Som bastant coherents en aquest aspecte. És per això que ara tirem de la música de grans artistes i discjòqueis, com és el cas de Calvin Harris, que déu-n'hi-do quina tria vocal va fer per la seva cançó One Kiss, que ja sona. Ella és

Un petonet, doncs, Marquis, per tots els matinius que esteu triant RAC 105, si us fan una enquesta d'usos habituals de consum de mitjans de comunicació, recordeu que heu de contestar Matina Codina RAC 105, on ara mateix la passem les principals notícies del dia, perquè aquí, més enllà de la música, el bon rotllo, el bon humor i la tonteria màxima, doncs també us expliqueu una mica com està el món i sobretot que continua la crisi al Real Madrid. Kylian Mbappé ha carregat contra el seu entrenador Álvaro Arbeloa i l'ha acusat de no fer-lo jugar premeditadament. El Real Madrid va guanyar 2-0 a l'Oviedo, Mbappé va ser suplent i en acabar va explicar que Arbeloa va dir-li que ahir era el quart davanter. El tècnic, però, ho va desmentir de dalt a baix a la roda de premsa i, mentrestant, la seguretat del Bernabéu va retirar dues pancartes en contra de Florentino. Vull dir, llibertat d'expressió, on està? Where is? Who? I no deixem els esports, perquè ahir va jugar el Girona i ha sortit de la zona de descens després d'empatar a un contra la Real Societat a Montilivi. Cristian Estuani, amb un gol a la segona part i a la seva edat, va tornar a salvar el Girona, que se situa amb un punt per sobre el descens a dues jornades pel final. El proper rival és l'Atlètic de Madrid, al Metropolitano. I després de la reunió fallida entre els sindicats i el govern, avui hi ha una nova vaga de docents. Els hi toca a les comarques de Lleida, el Pirineu i l'Aran, on s'esperen talls de carreteres. Educació i els sindicats tornaran a negociar dimarts que ve. I dilluns vinent es relaxarà la quarantena a la pacient aïllada a Barcelona per antivirus. És a l'Hospital Clínic i no té símptomes. Si dilluns torna a donar negatiu, podrà rebre visites i passejar pel centre amb mascareta. I Donald Trump ha tancat el seu viatge a la Xina fent befa dels xinesos i de Xi Jinping. En una entrevista a la Fox, és que és un personatge, ha dit que els xinesos són molt baixets. No, té molt interès. Has d'anar a la Xina i després tornar i dir aquesta parida. I ha afegit que el president xinès és massa seriós. Xi li ha demanat ajuda amb Taiwan i Trump amb l'Iran. És increïble. I el govern espanyol fa pinya amb Lamine Yamal davant dels atacs d'Israel, tot després que Lamine unegés, ja ho sabeu, una bandera palestina, la ruba pel Barça. Israel l'acusa d'incitar l'odi contra els jueus i la Moncloa ha replicat que s'han begut l'enteniment. I els Mossos d'Esquadra avisen que s'estan trobant nens cometent robatoris violents. Ho llegim a La Vanguardia. Són nanos d'entre 11 i 13 anys i, per tant, inimputables si estan trobant, sobretot a l'Hospitalet de Llobregat. 6:36. Seguim al Matina Codina explicant-vos que l'any passat els agents rurals van trobar més de 300 cotxes abandonats al medi natural, ho explica el periòdico. Això tot i que desballestar un vehicle és gratuït. Els agents també van posar més de 2.600 denúncies per abocar coses il·legals. Il·legalment. Dilluns que ve, Esquerra, per cert, convocarà un Consell Nacional sobre els pressupostos. La direcció del partit explicarà les negociacions amb el PSC a la militància i tot apunta que l'acord és a tocar. I parlem d'Isabel Díaz Ayuso, que diu ara que Pedro Sánchez li va boicotejar el viatge a Mèxic. Això tot i que va tornar abans d'hora per relleu de crítiques. Ayuso també ha dit que Mèxic no existia abans que arribessin els espanyols. Arriba una gent a la política que, de veritat, és que n'hi ha per llogar-hi cadires. I tot plegat en un divendres, que és dia d'estrenes. Atenció, perquè als cinemes hi arriba El beso de la araña amb Jennifer López, també Pizza Movies amb Berto Romero i Judith Martín, i a Netflix torna a l'univers de La Casa de Papel amb Berlín i La dama de Armiño. I en música, novetats de Becky G, de Drake, de Bibi Trix, de Les al·lèrgiques al pol·len, Obeses i també Maluma. Que és...

que diu que està boig per tornar i nosaltres també que torni, perquè ja sabeu que a l'estiu els ritmes tropicals, llatins i aquestes sintonies i melodies tan ballables entren de nassos. I per cert, que ho deia ara la Mònica Usart, però si acabeu d'arribar heu de saber que avui toca agafar el paraigua a moltíssimes comarques i recuperar la jaqueta perquè baixen en picat els termòmetres. I ara nosaltres fem una pausa molt ràpida per la publicitat i tornem, com sempre, amb les efemèrides, amb l'Arnau Moret abans de la set i també un primer cop d'ull a les carreteres. Bon divendres, Catalunya! Una chimba, no, una recontra.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: Càtering per a events d'empresa amb garantia de satisfacció només a La Rosita. Tenim gran experiència i t'assegurem que tot anirà perfecte. Gran ventall de possibilitats, productes de qualitat, professionalitat i un preu molt ajustat. La Rosita, càtering per a empreses. Reunions i convencions que són un èxit. I La Rosita Càtering també per les teves celebracions personals. Si vols, ho pots gestionar tot molt fàcil en 4 clics. Entra a larositacatering.com i feliç càtering.
1: El periodisme en l'era de la desinformació. El proper 26 de maig a l'Auditori MGS de Barcelona debatrem amb el periodista Iñaki Gabilondo el paper del periodisme en l'època de la desinformació i la postveritat. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
2: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
3: Bruno Mars.
4: Joe.
3: Olivia Dean.
4: Harry Styles.
3: I els nostres números 1.
5: Mi penya del RAC 105.
6: Soc el Guillem de Bugós.
7: El Pep García.
8: Tinc a Fnauas i Stay Home.
9: Espúmila des del País Valencià.
10: Som els Pies.
11: Soc el Migui Núñez.
12: Hola, RAC 105, aquí Rosalía.
13: Som els Catarres.
14: Tots ells tenen una cosa en comú.
3: Els escoltes aquí.
14: RAC 105.
3: La casa dels teus artistes preferits. La teva música. RAC 105.
15: Matina Codina.
16: 25.
17: La V de Barcelona.
16: ¿Qué has dicho?
17: La V de Barcelona.
18: Claro que sí, campeón.
15: Matina Codina, amb l'Ernest Codina.

0: Ja ho sabeu, torna a estar absolutament bogíssima per aquesta cançó del 2012 de l'àlbum Believe de Justin Bieber. S'ha tornat a fer superviral ja abans de la seva actuació al Coachella, però encara ha tingut un repunt, una empenteta, una acceleració després de Justin Bieber al Coachella. Mare meva, ens ha posat molt les piles, eh? Bon dia, Marc Puga.
1: Bon dia, Codina.
0: Com estàs?
1: Increïblement bé, tio. Heavy, heavy, heavy, heavy. Molt heavy, molt heavy. Porto un pantaló avui que m'ha canviat l'estat d'ànim aquesta setmana. És tan xulo. I et juro que vaig feliç amb el meu nou pantaló.
0: Sí, sí, és de les primeres coses que m'has dit aquest matí. Mira quin pantaló.
1: És xulíssim, o sigui, em sembla espectacular.
0: Però és nou o què?
1: És nou, me'l vaig comprar ahir. Sí, sí, ahir vaig fer un dia molt productiu. Vaig arribar a casa com a les 11 de la nit. Vaig fer moltes coses. I entre elles vaig anar a comprar i em vaig comprar.
0: Passes d'un extrem a l'altre, de dormir 72 hores seguides i després, vinga, tornem-hi.
1: Ai, senyor.
0: No tenim aturadors del matí, Codina. Bé, pel que fa al pantaló, potser hauries de fer un vídeo a Instagram.
1: Sí, clar, jo m'he gravat al meu Instagram, que... però jo ara ho penjaré a RAC105 per tots vosaltres.
0: @RAC105, seguiu-nos per veure quin ha estat el pantaló que ha disparat amunt l'estat d'ànim de la Mar Puga, perquè també és veritat, la base ja és bona, que és divendres, no? Per fi és divendres, tu.
1: Home.
0: 15 de maig, això ja fa baixar de 2 mesos i mig i marxem de vacances. Però bueno, tampoc cal excitar-se més del compte, queda molta feina per fer, començant per avui, en què a aquesta hora repassem, com sempre, les efemèrides i commemoracions. Mar Puga, va, som-hi.
1: Vinga, va, començarem parlant de Las Vegas.
0: Què passa amb Las Vegas?
1: Doncs que avui fa 121 anys de la fundació de Las Vegas. Fins aquell moment se la considerava una estació, per dir-ho fàcil, un tren, d'una estació de tren, i en aquell moment es va començar a pensar més en una ciutat. Al cap de molts anys, un munt d'empresaris van posar els fonaments de les màquines escurabutxaques per convertir Las Vegas en el que coneixem ara mateix, i aquell lema de el que passa a Las Vegas, on queda Ernest?
0: A Las Vegas.
1: A Las Vegas.
0: What happens in Vegas stays in Vegas.
1: Of
0: tu no has estat a Las Vegas, no?
1: No he estat mai.
0: Jo sí.
1: I què?
0: Bueno, jo et diria... Jo diria que és una manera de PortAventura que t'agradaria molt, perquè això està al mig d'un desert, i ja sé, bueno, els gratacels, diguem-ne, gratacels tematitzats, de, sí. Per exemple, hi ha París, que ho sàpigues, no? Per exemple. També hi ha Venècia. Venècia. Jo me'n recordo que vaig estar a l'Hotel Flamingo. Està molt bé. Hi ha flamencs reals allà. Que és tot molt postís, molt artificial.
1: Vols tornar?
0: M'ho vaig passar molt bé i la veritat és que era tot. Per exemple, residències musicals de grans artistes que són a RAC105. Hi ha aquesta cosa que la gent hi ha aquestes ermites, aquestes esglésies on la gent es casa.
1: Olé.
0: Bueno, està bé. Està bé, però aviam, no mata tampoc, Va, aviam, canviem de terç.
1: Vinga.
0: I especialment si ets ludòpata no hi vagis.
1: No, perquè anem a canviar.
0: Costa molt sortir d'allà.
1: Vinga, 15 de maig del 1928. Mickey Mouse es presenta per primer cop al cinema amb el clàssic curt Plain Crazy. I avui us convido a tots a anar a dinar al McDonald's o a sopar.
0: Pagues tu?
1: O sigui, no, us convido a que aneu.
0: No. Especifica, sisplau.
1: No, que us convidi. El 1940, McDonald's obre el seu primer restaurant a San Bernardino. I el 1990 es ven el quadre més car de Van Gogh. Per això escoltem l'oreja de Van Gogh. El doctor Paul Gauchet per 82,5 milions de dòlars.
2: Alexa, ¿cómo se dice susurrar en catalán?
3: Susurrar en catalán es xuxiuxiuajà, xuxiuxiuajà.
1: Doncs avui és el Dia Internacional de l'Assistent Virtual. Per tant, avui per aquestes Alexes, Siris i totes les coses que hi ha,
0: xuxuxuvejar. O sigui, Alexa no sap dir en català la paraula més bonica. La mare que la va matricular, l'Alexa, també, És que els robots mai podran ser persones. I ja sabem que també les grans multinacionals tecnològiques a vegades no ens tenen gaire en compte els catalans.
1: Absolutament.
0: Per tant, des d'aquí, desgraciats. 49 minuts, quins famosos bufaran avui les espelmes, Mar?
1: Doncs mira, avui el gran Wyoming fa 71 anys.
0: Wyoming o Wyoming?
1: Wyoming. L'actor Greg Wise en fa 60, el tenista Andy Murray en fa 39, el motociclista Isidre Esteve en fa 54, l'actor Josep Linuesa en fa 60 i anirem amb cantants i músics, començant pel Pau Ballbé, que en fa 45.
0: Ens hem guanyat l'estiu. Ens hem guanyat l'estiu, m'agrada.
1: Ens hem guanyat l'estiu.
0: Hòstia, aquest any més que mai,
1: Mira, l'escoltarem, aquesta cançó.
0: Hem picat molta pedra, hem matinat molt i ens hi hem esforçat. Per tant, ens hem guanyat l'estiu, i tant que sí.
1: Oh! Mike Oldfield. L'estem escoltant avui fa 73 anys. Puja-la!
0: Oh! Em dius que la pugi, però m'has posat una ràfaga de 18 segons. Vull dir que tampoc...
1: Bueno, perquè aquí anem ràpid a les efemèrides.
0: Sí, tremendo hit, eh? Mare meva. Espero que l'hagi triat l'Alan avui de Cançó Remember.
1: Tan bona.
0: Perquè veig que tu no l'has triat, no l'has triat de hit per sortir
1: no.
0: al llit.
1: No, perquè he pensat que la posaria l'Alan quan sona així.
0: Sí, tu penses molt.
1: Però és bona, la que he triat. I no pots dir que no. Ara l'explicarem.
0: Ara l'escoltarem. A veure com ho justifiques. Escolta, avui passem dels astres.
1: Vale.
0: Perquè és tardíssim, ja són les 6:51.
1: Passem, per tant, que el busquin a Google.
0: Sí, farem un cop d'ull a les carreteres, que crec que hi ha molts matinos que han de sortir a casa i vull saber si hi ha alguna retenció important. Bon dia, estimadíssim Ferran Aràndiga.
4: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres amb molta tranquil·litat. A hores d'ara ja no es registren ni accidents ni avaries. No hi ha cap tipus d'incidència. És cert, però, doncs, que ja es formen algunes retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Tenim cues en el nus de la Trinitat, on destaca la C58 amb lentitud habitual entre Sant Quirze i Ripollet en direcció a Barcelona. També en sentit sud hi ha 2 quilòmetres de cues a la C17 amb força congestió a Parets del Vallès. Com és habitual, també hi ha intensitat en la circulació de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. A la Ronda de Dalt hi ha retencions intermitents fins a Vall d'Hebron i també a la Litoral fins a la Barceloneta. En sentit sud, precisament l'entrada des del Llobregat ara mateix també pateix retencions a la A2 i a la B23 entre Pallejà i Molins fins a Sant Feliu de Llobregat en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Merci, tremendo. Fins a la següent actualització. Marc Pugabala, presenta'm i justifica'm aquest hit per sortir del llit.
1: El justifico absolutament. Avui és divendres.
0: No me digues.
1: Que, i divendres és bon rotllo. La pots anar posant i ja la gent ja estarà feliç. Perquè és una cançó, aquesta cançó que t'anima, et convida a ser feliç. I a més es titula Que t'agradi veure'm. I a mi m'agrada veure't, Ernest. I a tu t'agrada veure'm. Per tant, avui escoltem La Pegatina, que per cert ja teniu el meu pantaló a l'Instagram. Per tant, si us agrada veure'm, escolteu i aneu a mirar el meu pantaló.
0: És ben boja.

0: veure, tots ens alegrem, la veritat, quan trobem algú que ens agrada veure'l o veure-la i viceversa. Vull dir que al final que ens escullin és una cosa preciosa. El missatge està bé, Marc Pugueté, i la cançó també, collons.
1: Home!
0: A més, la pegatina gràcies. Són d'aquí, han tornat a una nova música, 6:55 minuts.
2: Matina Codina. Abans de les 7.
3: Quin truc ara, tio?
2: L'Arnau Mulet.
0: On ets avui, Arnau? Bon dia, bon divendres, guapo.
4: Bon dia, Osona, bon dia, Catalunya. Què tal, com esteu? Doncs estic al mateix lloc que ahir, enfilat a sobre una vorera per poder fer aquesta transmissió diària amb el Matina Codina. I he quedat corprès mirant l'Instagram i veient els pantalons de Marc Puga. A mi em van dir que sobre el paper jo tenia una certa responsabilitat de les xarxes socials, sí. Que sí que em cuidava una mica del tema, però veig que se m'està escapant de les mans i aquí la Mar penja el que bonament vol. I la veritat és que jo crec que tindrà més repercussió això que qualsevol altra cosa que puguem penjar.
1: Perquè
4: per tant, endavant, Marc.
1: He mencionat, o sigui, jo havia penjat el vídeo al meu Instagram i us he mencionat i ja l'he repujat perquè tothom sí. de Reaccions 5 pugui però, veure aquests pantalons, a veure si els agraden.
0: Són uns pantalons amples, còmodes,
1: sí.
0: De ratlles. Sí.
1: Són brutals.
4: Però tampoc vindria a ser la sí. notícia de l'any.
1: Ah, em semblen espectaculars.
0: Dir, no tenen brilli-brilli, no és un material nou, vull dir, és una cosa que no. està molt bé. Són pantalons
1: xulíssims.
0: Divertits.
1: Sí, sí, com extremats. I a més, deixa'm dir-vos sí. que és bastant tendència aquesta temporada. El pantaló amb ratlla així vertical es porta
4: sí,
1: molt.
4: Estilitza, no?, una mica la sí. ratlla vertical.
1: Sí, estilitza la cama, està bé, ens agrada.
0: Mulet, o entrem en matèria vale. o, no, o sí. no hi ha temps de res.
4: Molt ràpid, als Estats Units han tornat a sortir a la llum documents d'OVNIs, ho sabeu això. El programa de streaming argentí IKE van voler entrevistar un expert per parlar-ne, però es van equivocar una mica amb el nom a l'hora de produir la trucada i van trucar a qui no tocava. Mira, escoltem el tall.
5: Tenemos un especialista. Tenemos un especialista. ¿Dónde se estudia para saber tanto sobre aliens?
6: Yo soy urólogo, no ufólogo. Es parecido, pero no es lo mismo.
5: Bien.
7: Bueno,
0: canviem. Per tant, Arnau, o sigui, volien parlar sobre extraterrestres amb un ufòleg sí. i van trucar un uròleg, eh?
4: Correcte, perdona, això vindria a ser el tall i s'ha viralitzat moltíssim, no, evidentment.
0: Tu, jo i la Marc, ens diguem a la ràdio, sempre hi ha com una trucada prèvia, una mica de preproducció, no? O sigui, ningú se'n va adonar,
4: sí.
0: no?
1: Exacte.
4: Ningú se'n va adonar, va passar tots els filtres i al final van acabar parlant amb ell que el tio estava flipant, dient, a veure, jo sóc expert en un altre tema.
0: Bueno, ja que el tenies en antena, és els extraterrestres tenen, per exemple, bufeta, jo què sé, saps què vull dir?
4: Si no, la pregunta va ser, però bueno, tu creus que hi ha vida extraterrestre? I el tio va dir que no, a sobre.
0: Molt bé. Ah, sí. Mulet, no hi ha temps per més, carinyo, ho sento.
4: Vale.
0: Abraçada.
4: Escolta, ara vinc cap aquí.
0: Vinga,
4: va,
8: a Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'1, 2 i 3 euros. Com el pa de motlla sense crosta Bimbo de 450 grams, ara només per 2 euros. T'estalvies un 14%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
9: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
10: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
11: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
12: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys, més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va aneirar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
13: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
14: Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser
3: 23 de desembre del 1959.
7: I el número de la sort, el
3: 1.
7: Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. 11. Ara i sempre, ben jugat.
0: M'ha tocat! No cola, no? No cola, no cola. Hola, bon dia, eh?
14: Bon dia, Ernest.
1: Bon dia!
0: Veig que no us heu immutat, eh? Quan m'ha tocat la loteria.
1: Perquè no ens hem cregut.
14: Clar, és que no colava, era impossible.
4: Hem pensat que no series aquí a les 7 del matí.
0: Sabeu quina és la meva loteria?
4: Quina?
0: Tenir no aquesta feina i aquests companys.
14: Oh!
4: Que maco!
14: Veus, això tampoc ha colat.
1: Està en mono.
0: No sé,
1: i
0: tampoc,
1: això sí que m'ho crec.
0: Tampoc tinc alternatives ara mateix, la veritat.
14: Ja.
0: Yeah. En cap dels dos aspectes possibles. Com esteu, amics? Xavi Cazorla, bon dia, com estàs?
15: Hola! Ah, bé.
0: Esteu raros, eh?
15: No, perquè avui he arribat...
0: Esteu raríssim, avui... una pregunta i la resposta és hola.
15: Pensava que era la típica de, com esteu? Va, Marpuga. No, he dormit al llit de l'Adriana, perquè l'Adriana està de colònies. Ui. I l'Abril ahir va dormir amb mi i avui amb la meva dona i... dormim molt malament.
14: Pot ser que a casa teva mai dormiu al llit.
15: Mai. Crec que des de la nit de noces no dormo amb la meva dona, més o menys.
14: Fa la sensació que poseu música, no? I quan acaba, qui es quedi sense llit, sí. Perd.
16: Oye, si no sabes con quién dormir, Cazorla, me vuestro voluntario, ¿de acuerdo?
15: Però és que he dit que ja he dormit malament per no dormir al meu llit. Imagina't.
16: Ai, si que bien dormirías conmigo.
0: Però sempre dorm acompanyat, el Xavi Cazorla.
1: Sí.
0: N'hi ha molts que no podem dir el mateix. Sergi Ferrer, bon dia.
14: Jo també dormo acompanyat, sempre. Tinc molta sort en aquest sentit.
1: D'aquí?
14: De l'Helena.
1: Ah, vale.
14: Només faltaria. No, ara diré de la dona del Cazorla,
0: ja
14: saps? Complicar-me el matí.
1: Igual no és un dia bonic de Cazorla.
0: Que tu tens mascotes, tens dos gats, o que sigui, igual...
14: Que m'agrada dir-li a Helena.
0: I algun dia que, no sé...
1: Clar, es posa el pelús amb tu.
0: En un impuls felí, et ve de gust dormir amb el gatet i prou.
14: És veritat que els gats ocupen molt poc espai, sí. Però quan dorms amb ells, de sobte ocupen com un Opel Corsa.
4: Ah, sí?
14: Perquè tenen una manera, sí, de posar-se... que fa que tu dormis en postures que ni el propi ioga contempla.
17: Bueno, aquesta gent que dormiu amb animals en el mateix llit, feu-vos-ho mirar.
14: Són la meva família, ara mateix.
1: A mi em fa cosa, veus?
14: Jo tinc la meva família, la que m'ha parit, i després tinc l'altra família a casa, que són l'Helena, els tres peluts. L'Helena, la pinya i el cacu.
0: És una mala època també per dormir en peluts. Avui encara perquè fa fresqueta, però d'aquí 4 dies, sí, els voldràs ben lluny.
14: Ui, i una cosa que no sabia jo, que es veu que 2 cops l'any, sí, els cabrons muden el pèl.
1: Ah,
14: ells acumulen molt
0: això
14: pèl.
0: Això ho has après ara, dels gats.
14: Sí, que dic, quin pèl has d'acumular tu si tens la calefacció a 25 graus tot l'hivern? Fantasma, no vius a la muntanya. I ara tu l'acaricies i llavors surten unes boles que sembla el Diablo de Tasmània pel passadís.
4: El Diablo.
14: De Tasmània pel passadís, i és igual el que tu facis, perquè les boles estan tot el dia.
1: Sergi, no sé, diu pinya el teu gat per l'Alan?
15: Sí,
14: m'agrada que formi part de la família Pinya.
1: Alan Lillo Pinya.
17: Pinya és el meu segon cognom,
14: sí, per això. Sí. M'agrada pensar que quan parlem de la teva mare, la senyora Pinya, sí, estem parlant de la meva gata quan sigui gran.
4: Joder. Molt bé, Sergi.
14: I també dormiré amb ella.
0: Alan Lillo, bon dia.
4: Bon dia, què tal?
0: 7:03.
18: El turisme en família de Rosa dels Vents. Aquesta primavera patrocina aquest espai.
0: Ja que s'ho ha preparat, que ens ho expliqui.
1: Claro.
0: Info Puga.
1: Sí, és ràpid el tema, però és curiós, i és que una truita de patates servida al restaurant Revolt, que està a Catalunya, s'ha convertit en la més cara del món, i direu. I quan val?
14: Quan val?
1: No us ho diré jo. Us ho dirà una creadora de contingut que s'ha fet molt i molt viral per explicar aquesta notícia.
19: La tortilla más cara del mundo aquí en Revolt. Solo durante 2 semanas y os voy a decir los ingredientes que lleva. ¿Por qué solo durante 2 semanas? Pues veréis, estas patatas Bonot solo se cosechan durante 2 semanas. Y aunque parezca una barbaridad el precio que tienen, se acaban. También lleva caviar de beluga iraní, que el petróleo no llega. Pero es que estos manjares, casualidad que sí que llegan. Lleva huevos ex premium. Llevan 20 años intentando hacer cruces con gallina marán para conseguir esta calidad de huevo. Y mirad qué tengo por aquí. Para darle un toque mucho más exclusivo, en su interior lleva trufa blanca rallada, cebolla caramelizada con un buen vino de Pedro Jiménez, sal de Ibiza y, como no, un buen aceite. Y el valor de esta tortilla, la más cara del mundo, son 2.200 euros.
0: ¡Va!
1: €200,
17: lladra!
0: Se la poden fotre pel cul,
15: home,
0: tranquil·lament, sí, la truita.
15: Ja és bona.
1: El taller era important perquè, clar, sí, tu vas escoltar els ingredients, no? Perquè té tot això...
0: Sí,
1: i, clar,
0: el caviar de beluga, no sé què.
1: Res, te la pots fer a casa i està més bona.
17: Home, ja me l'he menjat.
0: Els ous són d'una gallina que
14: van a la universitat.
1: Pedro Jiménez, sí, no sé.
14: Va anar a ESADE, la gallina que va posar els ous.
15: I fent cruce amb estudiants d'ESADE, de veritat.
14: Bueno, sí, això, el que passa a ESADE, mare de Déu. És un altre tema, això,
1: de Sade.
0: No, però jo crec que hi ha gent rica que els cremen els calés al banc.
4: Sí,
0: vinga,
4: és veritat.
0: Que em puc gastar avui 2.000 euros amb la truita aquesta que s'ha dit al matí a Codina.
1: Exacte.
0: Molt bé, perfecte, molt ben invertits.
1: Bon profit.
0: Tros de Quòniam, 7 i 5. Gràcies, Marc Puga.
1: A tu, home.
20: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
0: Matina Codina.

0: Escolta, boníssima, no? Bany de nostàlgia, la coneix tot Déu i sa mare, aquesta de la gala risata de l'any 2001, que es diu Freed from Desire.
1: Que guapa, tio. Freed from Desire.
0: Hòstia, quin records, tu.
2: Condis t'ofereix aquesta secció.
0: És com si hagués fet una classe de spinning.
3: Al Matina Codina és l'hora de fer zàping.
0: Xavi Cazorla. Va, que continua el merder a Madrid, eh?
4: Sí. Ahir el Real Madrid va guanyar 2-0 a l'Oviedo. Resultat intranscendent. L'Oviedo ja estava descendit. El Madrid ja ha perdut la Lliga. Xiulades als jugadors, a Florentino, pancartes, sí, retirades per part de la seguretat del Bernabéu.
0: Molt bé la llibertat d'expressió en seu blanca, eh?
5: Que no, que es veu que han dit al Madrid que és un tema... De, no, no ho diràs ara, no? Que és perquè no complien les normes d'Ignífug. Perquè no, saps? Si hi hagués un incendi a una pancarta. Sí, els de Florentino dimissió.
0: Els de seguretat anaven amb un químic, no? Analitzant si la pancarta és ignífuga o no.
6: No se puede hacer lo de las mangas.
4: No se puede, pues no pasa res. Al final va guanyar el Madrid i l'infiltrat culer a l'equip, Kylian Mbappé, va sortir a crear una mica més de polèmica ara que feia doncs, 15 minuts que no en tenien cap i va explicar que ella està de conya, que si no juga no és culpa seva.
7: No, ningún problema. ¿Cómo puedo tener un problema únicamente porque no juego? No, no, no, no, hay que respetar la decisión del entrenador. Está bien, estoy bien, estoy muy bien, 100%. Yo no he jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo, yo al final acepto y juego el tiempo que tengo a jugar. Y pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? No, no, no, no, no, no. Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión. No puede estar enfadado con un míster. Hay que siempre que hay que respetar la opinión de un míster. Es a yo de trabajar duro el entreno, de trabajar duro en el partido para esperar ser titular.
0: Arbeloa clarament l'ha castigat.
8: No? Escolta, és el moment de fitxar-lo, eh? Esteu d'acord o no?
4: Sí, ara, per deixar-lo a la banqueta.
0: Però si és el tio més... que porta més mala sort del món.
8: Sí, sí, però ara li dius el Barça et vol i, vamos, aquest tio ve... El rebaixa el sou.
4: Només ja, per emprenyar el Madrid?
8: Sí, sí, sí. Ja, sí, sí.
4: El posem amb la mascota, però, clar, el cat.
0: Té tota la pinta que l'any que ve continuarà, no? Com veieu aquest càstig d'Arbeloa? És perquè ell diu, en un altre tall, diu que tenia el permís del Real Madrid per viatjar
4: amb les
0: crepos i tot... per anar a París, etcètera, el que fos i que...
4: Bueno. Jo crec que ell, el que li diu l'Arbeloa, hauria pensar, bueno, com et feia tan mal, doncs aquest partit començaràs a la banqueta i ell s'ho ha pres com, no, és que clar, ara sóc el quart davanter i no em deixen jugar.
8: Sí, sí, sí.
0: Més preocupant que això, per mi, hi ha la xiulada que es van portar a Kylian Mbappé, molt bèstia, també Vinícius, eh? Vull dir sí. Que realment... Haurà de venir, aquí tots sabem, que és el senyor Mou a posar una mica d'ordre, perquè això... Bueno, està caient a trossos.
4: Se van acabar les tonteries.
0: Exacte.
4: I li van preguntar a l'entrenador de Mbappé, a Óvalo Arboleda, per les paraules de Kylian, i això és el que va dir.
9: Para mí es muy claro que un jugador que hace 4 días no pudo ni ir al banquillo de un partido, hoy no debía empezar, sobre todo porque no es una final, no es un partido de la vida a muerte, porque creo que Gonzalo el otro día hizo un gran trabajo, porque además tenemos un partido el domingo. Entiendo que todos los jugadores que hoy no han iniciado no estén contentos, como me pasa todos los días, pero aquí, mientras esté yo en esta silla, yo voy a decidir quién juega y quién no juega. Sí, a mí me da igual cómo se llamen o cómo no se llamen, si les parece bien, bien, y si no, pues que esperen al siguiente. Que ni tengo 4 delanteros, ni le he dicho semejante frase. No sé, no me habrá entendido bien o... Porque en ningún momento le puedo decir que es el cuarto delantero, vamos.
0: Estem bastant d'acord amb el Cono, no? Una falta de disciplina flagrant. Diu, si no puedo estar en el banquillo el otro día, pues, ah, sí, es que sí, no sí, està per jugar.
4: Si tan mal estaves, no? Vale.
8: No le he dicho semejante frase.
5: Oh. Es que parla com un castellà del segle XVIII. És tan llest, és tan...
0: Bueno,
5: ara, qui li hagués dit a l'Mbappé que li trauria el lloc un tio que es diu Gonzalo, eh?
0: Ahí está. Bueno, s'ha de premiar la gent que està allà al peu del canó, treballant, entrenant bé, jugant bé, i no els que passen de tot i surten dels entrenaments rient en plena crisi i quan no juguen.
10: Bueno, no passa nada, ¿no? Porque está viniendo Mourinho, así que empezamos ya, ¿vale? Mourinho sí. Al Madrid. Tic-tac.
0: Tic-tac.
4: Joder,
0: tic-tac.
4: Ja comencem amb el...
10: Tic-tac.
0: Sí, també feies tic-tac amb l'Mbappé i mira com acaba. Anem cap a la Xina, Cazorla.
4: Sí, t'ha canviat de tema. Donald Trump ha estat de viatge oficial a la Xina. Tot bé, bones paraules, no? Suposo que tot ha anat prou correcte.
5: Si hagués anat malament ho sabria, mira.
11: Saps com vaig anar a la Xina?
12: Com?
11: Xino Chano.
12: Ah, bueno, dona.
4: Ha fet un xiste, tal. Ai, que bo, que... tot ha anat bé, fins que de tornada li han preguntat a Donald Trump, tu, ara que ja has marxat, què als xinesos? I aquí, doncs, ja ha decidit que podia patinar.
12: Si vas a Hollywood i busques un líder de la Xina per interpretar un paper en una pel·lícula, no trobaries mai un home com ell. Fins i tot físicament, ja saps, és alt, molt alt, especialment per aquest país, perquè acostumen a ser una mica més baixets. Crec que és una persona càlida, però tots són negocis. No hi ha jocs, no pots parlar del temps o fer-li mirar les estrelles o el sol, només negocis.
11: These all business. Oh yeah, són molt baixets. Són de color
0: gran. Donald, quants dies has estat a la Xina?
11: Oh, vaig estar, doncs, uns 10 dies aproximadament.
0: No, tu creus que en 10 dies, no sé, si, vull dir, en una visita política, diplomàtica, no, amb grans acords comercials, o sigui, tu el que, la gran declaració que has de fer quan tu diguis que són baixets...
11: Bueno, és que és veritat, és que se conoce que són tot iguales, no? Sí, no hi ha japonesos, no?
4: Que verdad, Donald.
11: És que és veritat, el Santiago té raó.
4: Tu l'has visto quan se ríe, si era l'ojo o no? Sí. Porque, claro, si ya el rey se lo va a China en mano, va a haber
5: prou, nada. Prou.
13: Ha dit això perquè escolta el Santiago, el programa.
11: Se conoce que no saben si están durmiendo o están
4: claro,
11: con sus joves.
4: Son todo iguales. Que tampoco sabía si era presidente o era un oso panda, al final.
5: Prou.
0: Perdoneu, jo és que no he estat mai a la Xina. Algun detall més que ens puguis donar als xinesos?
11: Són molt estranys, mengen amb uns pals. I, bueno, en fi.
5: La muralla es veu des de l'espai?
11: Sí, es veu des de l'espai.
5: Sí?
11: Sí, és veritat. Ai, tenen el pitxo molt petit.
0: Però vaja.
13: Com ho saps?
4: Com l'han fet, Pol?
11: Bueno, perquè vaig anar a una sauna.
13: Ah, uau.
4: Cosa més rara.
13: No volem saber més.
4: Sabia que era guai, també.
0: Xavi Cazorra, moltes gràcies.
4: Ja, de res.
0: El Santiago i el Trump no.
5: Qui posi la ràdio ara per primer cop deu estar buscant a quin país se li ha connectat.
4: Vam tomar un cafè.
14: Tenim carn.
15: I també peix.
14: Tenim fruita.
15: I tenim verdura.
14: Tenim amplis horaris.
15: I botigues al teu costat.
14: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
15: I estem molt a prop teu.
14: T'esperem. Condis, molt de barri, molt d'aquí.
16: Sense nosaltres viuries igual. Però series una persona més trista. Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105. Amb l'Ernest Codina.
17: Sou molt bona gent!
18: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia.
19: Ja som 11 milions dels socis del
20: A Carrefour continua la festa amb els preus imbatibles.
21: Sí, com el de la gamba gegant extra a 10 euros amb 95 al quilo o la canya de llom de porc a trossos a 4 euros amb 59 al quilo.
20: Fins al 17 de maig.
19: Si vols ser la compra bé, estan a Carrefour.
22: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
23: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
24: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
25: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. Montse Interiors. El teu descans es mereix un botí.
26: Jo per lladre faig saltar l'alarma.
27: Sí.
26: Però si jo fos una mascota, no?
27: No.
26: I tu creus que si jo em poso un...
27: No.
28: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarmes també la noten ells. Amb el servei Pet Ready, les mascotes no fan saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
29: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
30: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n Expo Ocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes...
31: Torna Expo Ocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
32: Ocasión Plus.
33: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
34: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
35: Nil Moliner, Premi RAC 105 a millor artista de l'any.
36: Gràcies a tots i a totes les artistes que esteu avui aquí, perquè m'inspireu moltíssim molts de vosaltres i és increïble, és un plaer compartir seient i camerino amb totes vosaltres, així que gràcies.
37: Premis RAC 105.

0: Millor artista als Premis Rock 105 i també millor cançó per Tu Cuerpo en Braille. Aquí teníem un altre dels temes de Nexo que surt el 22 de maig. És Nil Moliner, el Matina Cotina de Rock 105. Ara truquem l'Eulàlia.
1: Montseinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada felicitació.
0: És una trucada concurs. Haurà d'encertar qui són les amigues que la volen despertar per felicitar-la. Hola, bon dia, Eulàlia.
2: Hola, bon dia.
0: Què tal? Soc l'Ernest Codina, el que més matina des de RAC 105 per molts anys. Feliços 50, carinyo. Com portes aquesta ascensió al número 5? Bé o no?
2: Bueno, és un canvi de prefix.
0: I què? Bé, vull dir...
2: Però bueno, bé, de moment matinant.
0: A veure, tampoc hi ha una alternativa, no? Certa resignació.
2: No, està clar.
0: Escolta, a veure, escoltem un àudio. De... Bueno, un àudio a veure si saps qui són.
3: Eula, moltes felicitats. Hem volgut fer-te aquesta brometa per la ràdio i que, en fi, passis molt bon dia i que ens veiem aviat.
4: Bueno, corazón, que muchas felicidades, que como siempre estamos maquinando cosillas, pues esta vez ha tocado así, los 50 añitos y a celebrarlo como se merece, ¿vale? Besito, cariño, te queremos mucho. Date un...
5: Se li nota la veu.
0: Què, qui són, Eulàlia?
2: Hombre, les meves amigues, la Montse i la Eli.
0: La Montse i la Eli, que ens fan... Bueno, ens han fet un concurs que no tindrem temps de fer del tot, però diu, perquè ella sàpiga qui som, les que la felicitem, a part de la nota d'àudio, diu, li podríeu fer alguna d'aquestes preguntes. A veure si saps la primera, va. Quin grup dels 80 cantava Blame It on the Boogie?
6: Que bona.
2: El Big Fan.
0: Bé. Però això no era de Michael Jackson, va fer una versió o alguna cosa, perquè la que he trobat jo...
2: Sí, l'han
0: versionat.
2: Però de la nostra època, més Big Fan.
0: Va, a veure si realment estàs tan unida a les teves col·legues. Com es diu la discoteca que anaves quan tenies 15 anys?
2: El Jardí.
0: Molt bé. Només faltaria. Doncs res, són elles les encarregades d'aquesta trucada despertador. Diu que sou tres col·legues de Sant Boi de Llobregat, que us vau conèixer a l'EGB, i que encara no us heu separat perquè us estimeu moltíssim.
7: Ai, que guai!
2: Moltíssim.
5: Bueno, i perquè Sant Boi de Llobregat és millor en grup, també.
0: Sí, senyor.
2: Sí.
0: Tu, ara que portes 50 anys i una mica d'avantatge a la majoria d'integrants d'aquest programa de ràdio, creus que el major patrimoni de la vida és l'amistat o no?
2: I tant.
0: Ole!
5: Sí, senyor.
2: Doncs vinga. L'amistat i l'amor, clar que sí. I passar-ho bé.
0: I la celebració, que celebris fort aquests 50, un petó del Matina Codina, i gràcies per ser tan simpàtica i desperta a aquesta hora del matí.
2: Moltes gràcies.
0: 50 euros per tu.
2: Gràcies a l'Eli i la Montse, un petó nou.
0: Molt bé, doncs.
2: Molt gran.
0: Escolta, no sé, aneu totes tres a Montse Interiors i trieu alguna cosa bona per casa, entesos?
2: Gràcies.
0: És que et regalo 50 euros,
1: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un Bombutí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com.

0: Escolta, que he vist aquest matí que l'Església li ha donat un premi a la Rosalía. No sé si estàs al tanto d'això, Mari Cosart.
1: No, no ho estava, mira, no he tingut temps de posar-me al dia d'això.
0: Sí, com que està tan espiritual i tal, li han donat un premi. Això potser ho sap el Pardo.
1: Ah, Pardo, tu ho saps, si a la Rosalía li han donat un premi.
2: No, el Pardo no està ni escoltant.
3: La Conferència Episcopal.
0: Sí.
3: Sí, pel Lux,
1: Pardo, sí.
3: Pel Lux, li han donat un premi.
0: Sí, i la com ha argumentat, diguem-ne, el guardó, la Conferència Episcopal?
3: Tant no arribo perquè, no sé, la Conferència Episcopal, l'actualitat de la Conferència Episcopal m'interessa entre poc i gens.
0: Bueno, l'està premiant tothom, a la Rosalía. Aquest seria el resum.
4: Fem befa dels monjos.
2: Vinga, que vergüenza, Pardo.
4: Ja està, sempre igual.
5: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: Jo crec que ens interessa bastant més el temps que farà aquest cap de setmana, començant per avui, que ve la cosa bastant revolta, com un ou remenat.
1: Amb alguns ruixats avui, de fet, ja cauen gotes cap a les comarques de Girona i durant el matí aniran a més aquests xàfecs, sobretot a les comarques gironines, i també s'estendran cap a les del nord de Barcelona i se'n formaran amb el Pirineu. A la tarda també continuarà aquesta pluja al centre i al nord de Catalunya, i avui avisos per intensitat de pluja a l'Empordà, el Gironès, la Selva i el Maresme ara al matí, i a la tarda també cap al Vallès, al Barcelonès i al Baix Llobregat. I avís de vent, també ara al matí, vent de ponent al Camp de Tarragona i vent de llevant a la tarda a la costa central. Baixa la temperatura, de fet hem començat el dia més fresca, i al migdia també notarem que els termòmetres queden força més frenats que no pas ahir, amb un ambient més de març que no pas de maig, i cota de neu que baixa entre els 1.400 i els 1.600 metres. Demà serà un dia més tranquil, amb sol i amb boires al matí, i a la tarda algun ruixat només al Pirineu i comarques de Girona, i diumenge temps una mica més insegur. Al matí alguns ruixats més aviat dispersos a la costa i prelitoral entre Girona i Barcelona, i a la tarda també el Pirineu i Prepirineu, amb més núvols de cara a diumenge i temperatura que a poc anirà pujant, però la pujada serà més evident la setmana que ve, que dimecres, dijous tindrem 10 graus més que no pas dissabte.
0: Ai, sí. Tots refredats. Sí.
6: Escolta, aquesta tarda al Maresme plou o no?
1: Ah, sí.
6: Jolín, que tinc un minigolf.
1: Doncs mira, canvies el
7: plan. Minigolf, vaya plan.
8: Crec que t'ha fet un favor al clima,
1: Canvies el plan.
8: Sí. Mare de Déu.
0: Però què, vas amb uns col·legues o amb el teu fill?
6: Home, amb el meu fill. Bueno, i uns col·legues que també tenen.
8: Compra't una PlayStation i assumeix l'edat que tens ja.
6: Jolín, vaya baixón. Com li dic jo al meu fill, això?
8: Pues amb normalitat. Saps què dirà el teu fill? Menos mal, papa, perquè vaya plan de merda.
7: Si parla?
8: Sí.
0: Mònica, gràcies.
1: Adéu.
5: Aquí ens mouen les persones. Per això, el nostre programa Amb tu garanteix una atenció al client adaptada a les teves necessitats, evitant barreres d'accessibilitat, lingüístiques i digitals. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
0: Perquè no tot és cachondeo i convé estar informats. Xavi Pardo, bon dia.
6: Bon dia.
0: A veure, va, continua la vaga dels docents. Avui fan vaga els mestres i professors de les comarques de Lleida.
3: Sí, les comarques de Lleida, del Pirineu i de l'Aran. Avui és el seu torn en el seguit aquest de vagues territorialitzades. De moment no tenim notícia que hagin tallat carreteres, però vaja, la idea és que segueixi el mateix patró que han anat seguint la resta de territoris aquesta setmana i que hi hagin talls de carreteres també al llarg del matí. Tornen a fer vaga en espera d'una nova reunió entre el departament i els sindicats dimarts que ve. La reunió d'ahir va anar regular.
6: Ah, sí?
3: Regular. Es van trobar, bueno, no dic que va anar malament perquè van quedar emplaçats a una altra reunió, per tant...
0: No van acabar amb bufetades. Sí.
3: Però no es van acabar de posar d'acord, sobretot pel tema dels salaris, que és on hi ha l'escull principal, i els sindicats van demanar al Departament d'Educació que dimarts que ve, quan es reuneixin, portin una proposta concreta de salaris i que sigui el primer punt de l'ordre del dia, perquè si no estan d'acord amb això ja no cal seguir.
2: Poderoso caballero és don dinero.
8: Que els hi deuen diners de fa molt de temps.
3: El que passa és que estan escaldats de negociacions anteriors en què han anat negociant la inclusiva, els recursos...
2: Inclusiva.
3: I han deixat els salaris pel final. Llavors, quan arriba el capítol, no, amb això no ens posarem d'acord.
8: Això perquè això demostra, per callar la boca els que diuen és que només ho fan per la pasta. No, però això és l'últim tema que estan negociant. Boques.
0: Ja, però si no es posen d'acord amb això, continuaran les vagues i les manifestacions.
3: De moment continua tot convocat.
0: Salvador Illa, mentrestant, vaig veure ahir que diu que els professors mai havien estat tan bé. Les condicions laborals dels professors mai havien estat tan bé.
3: És el discurs del govern, que l'acord aquell al qual han arribat en comissions amb la UGT és històric i que posa, repara, diguéssim, molts greuges de la professora.
8: Les vagues de tothom.
9: T'haig de rectificar, no és el govern.
3: Home, per Califòrnia.
9: És el discurs del govern de tothom.
7: Vale.
3: Sí, molt bé.
7: Per Califòrnia, molt bé, anat a buscar
3: nueces. Fasolets, sí.
7: Val, molt bé. Nueces de Califòrnia.
2: Bona feina. Va,
8: faci fotos.
0: Més notícies, Xavi.
3: Doncs mira, Donald Trump ha tancat el seu viatge a la Xina fent befa dels xinesos, que oh, yes, serà la millor manera.
9: Són molt petitets, són molt petits, sí, molt baixets, sí, i de color groc.
3: També s'ha destapat una miqueta la cara... No sé, aquesta doble cara de Donald Trump, que és molt valent, perro ladrador poco mordedor, és molt valent.
9: Oh, yes. Quan,
3: avui en una entrevista a la Fox, jugant a casa, doncs dient que els xinesos són molt baixets, no sé què, se'n fot, no sé què. En canvi, després es reuneix amb Xi Jinping, oi, som grans amics, oh, que bé que la Xina m'encanta, gràcies per rebre'm d'aquesta manera, vin a visitar-me a la Casa Blanca al setembre.
0: Tots els honors, tots els honors.
3: Sisplau, som germans.
8: És el seu gosset.
3: Home, no sé, digue-li a la cara, doncs, que és baixet.
8: Ara.
3: No sé.
9: No li puc dir a la cara, sí, perquè no està a la meva alçada.
0: I estàs en molt mala forma perquè estàvem pujant unes escales amb el Xi Jinping, el Donald Trump, i el Donald Trump estava esbufegant i Xi Jinping va haver d'aturar i fer veure que li assenyalava no sé què de la plaça.
3: Perquè pogués agafar,
0: sí,
3: una mica.
0: Que, sí? Que el senyor, sí, sí.
3: És que té una edat. Té una edat,
0: sí, està pitjor que jo. Hem d'anar acabant, perdó, sisplau.
3: Bé, doncs dir-vos només que el govern israelià acusa Lamine Yamal d'incitar l'odi contra els jueus pel fet de portar una bandera palestina durant la rua del...
0: I el govern espanyol l'ha defensat, de moment.
3: Sí, sí.
8: Lo apunyalo al Netanyahu, que lo tenga delante.
3: Pedro Sánchez està orgullós.
8: Sí. Que fort.
0: Escolta'm, gràcies, Xavi Pardo.
3: A vosaltres, guapos.
0: Deixeu-me que us presenti una novetat musical que s'estrena avui a RAC 105. És una versió del clàssic de Madonna, Like a Prayer, que també van versionar a Madhouse.
3: Oh, que bo.
0: Tu que ets un boomer, Lillo, ho sí, recordaràs perfectament, i la majoria dels nostres oients també. Doncs ara, Josh Fawaz.
3: Oh! Wow.
0: Presenta aquesta versió, aviam què us sembla.

0: Què, Boomer, què et sembla la cançó?
1: Oh, m'encanta, molt a Cantidubi.
0: Sí.
1: Què acabes de dir?
0: Nasti de Plasti, no?
1: Sí, senyor, flipa tulipa.
2: Mare
1: sí,
2: meva. Bueno,
1: m'ho he passat pirata, en sèrio.
0: 7 i 36. No, molt bona versió, eh? Anem de cara a l'estiu, ja, RAC 105, la nostra programació musical. Per cert, penya, que tenim avui un concurs, també, perquè torna una de les cites més esperades pels abans del vi, entre els quals m'hi compto, sens dubte. La fira de vins al carrer torna a ser aquí el 23 de maig, a veure si trobo un foradet i m'hi escapo. El pla és molt fàcil, ben senzill, és copa en mà,
3: ep,
0: i zero presses.
2: Ostres, ole, eh?
0: Perquè especialment aquesta temporada portem un ritme frenètic i voraç.
2: Sí, és molt millor que cap copa a la mà i molta pressa.
4: Sí, senyor.
0: Sí, senyor, sí, senyor.
2: Clar.
0: Si vols venir-hi, estàs de sort, Sergi Ferrer, i estimat matinero o matinera. Sortegem entrades perquè puguis degustar els millors vins. Hi haurà 50 cellers, més de 200 vins per tastar, amb una àmplia selecció, des de varietats locals fins a internacionals, i a més, hi seran presents comerços de Caldes de Montbui, que està superbé, amb la millor gastronomia, i també podràs maridar aquesta gastronomia amb els millors vins. És que, a veure, menjar i beure, hòstia, què més vols?
2: És que estàs fent posant molt fàcil.
0: I una mica de pausa. Entrades disponibles al web lavallesanadegustació.com, lavallesanadegustació.com o a la botiga física de La Vallesana. I recorda, hi trobaràs ofertes exclusives, botiga física i preus especials dins la fira. Què regalem?
1: Aviam.
0: Quatre entrades dobles.
2: Ostres, són moltes entrades dobles.
0: Al Matina Codina, i només ens has de dir amb qui... amb quin personatge famós, amb quina celebritat aniries a fer uns vinets i a menjar-te, per exemple, una tapeta de gastronomia local de Caldes de Montbui.
3: Escolta, això és la baralla. Jo m'aniria amb el Pedro Sánchez. Per
2: exemple,
3: ara que estic a la sexta, pues, escolta, baralla, coneix el teu
5: picar. M'agrada la idea, Marc.
3: A veure si, no vamos a tomar unes copes.
5: Unos vinitos, bueno.
3: Claro que sí, venga, alegria, guapa.
0: 608-7171-41, 608-7171-41.
6: 608-7171-41.
0: A veure, jo que estic solter, no sé... per exemple, amb la Cindy Sweeney, no? Que està molt de moda aquesta noia.
2: Tindries bona conversa.
0: Sobretot, sí, perquè amb dues copes el meu anglès millora molt.
2: Clar.
1: Ella també porta dues copes.
0: Estaria bé.
2: Prou. Fes un personatge, tio. És com a Alan. Guarro.
1: Se m'ha escapat, perdó.
2: Ja,
0: Bueno, algú més...
2: Tens 70 opcions i dius com amb la teva veu.
0: Algú més que ho tingui claríssim o no?
7: Jo amb molts. Però si hi ha un, pot dir Pedro Alonso, no?, per exemple.
0: Què és aquest? Per què?
7: Perquè avui estrena en Berlín, a Netflix.
1: De la Casa de Papel.
7: Claro, de la Casa de Papel.
0: Jo crec que a tu t'agradaria molt i a ell li fotries una tremenda xapa que marxaria per potes ràpidament cap al seu poble.
7: Qui va? Li passaria com a tots.
0: Què vol dir com a tots?
7: Que s'enamoraria de mi.
0: Hòstia, com va l'autoestima avui.
1: Bueno,
7: aquesta setmana està alta.
0: 608-7171-41. Guanya 4 entrades dobles per aquesta cita esperadíssima del vi a Caldes de Montbui.
6: Si ets dels que et passes 45 minuts al lavabo de la feina, almenys aprofita el temps i escolta'ns. Matina Codina. Més entretingut que una revista de decoració.
8: RAC 105 Barcelona. La Miranda, de Global Quality School, situada en un entorn natural a Sant Just d'Esvern, destaca pel seu ferm compromís amb l'educació. Ofereix un programa acadèmic multilingüe i està reconegut com un dels millors col·legis privats de Barcelona.

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: D'Ocasió ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
2: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco Cetelem Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
3: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
4: Per trobar bona música.
5: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
6: Tisselo Carti.
7: Mi penya del RAC 105.
8: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
9: Família de RAC 105.
10: Som els Catarres.
11: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
12: Som els Tiets.
13: Sóc el Migui Núñez.
14: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
15: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
16: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
17: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
18: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català. No,
19: no cal creuar mig món.
20: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
21: Un petó i una abraçada, família.
22: Un petonet de part de tots cinc.
23: Això és RAC 105.
24: Un besinho.
25: A RAC 105.
26: Merci, un besito.
27: RAC 105.
28: Sempre apostant per la música en català.
29: 105. RAC.
30: Let's go!
31: La teva música.
32: RAC 105.
33: Va, 18 minutets i arribarem a les 8 del matí, segons el matí de Codina Despertant, Catalunya, i ja és divendres. I d'aquí una setmana justa, divendres que ve, el dia 22 de maig, serem a un càmping fent el programa. Ens fa moltíssima il·lusió tornar a fer un càmping radiofònic, molt especial. Ens anem al Bungalows Estanyet de les Cases d'Alcanà, Ràdio Natura, espectacle i un ambient familiar i un munt de premis que podreu guanyar si esteu allà assistint-hi en directe. Per apuntar-vos, entreu ara mateix a rec105.cat i ompliu el formulari que trobareu. No hi falteu, amb el suport del Càmping Estanyet, Càmpings Tarragona i Patronat de Turisme de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre. Ganes d'anar d'excursió, no, família?
34: Oi, tant, m'encanta! Me'n recordo de la temporada passada.
33: I hem estat en aquest càmping, i hem estat en aquest càmping, i la veritat és que està a primera línia de mar, envoltat de natura, amb tots els serveis, es menja i...
34: Uau, és una passada.
33: De nassos, i tu passes...
34: I ens van tractar tan bé, són tan macos.
35: Que no t'agradi el càmping seria molt estranyet.
3: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
33: Ferran Aràndiga, com se circula avui per la xarxa viària de Catalunya? Bon dia.
36: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres amb força tranquil·litat, pendents un dia més de les mobilitzacions del professorat. A hores d'ara, de moment, registrem una incidència, en aquest cas una avaria, a l'A2 a l'altura de Castellbisbal, que en direcció Lleida talla un carril de circulació provocant un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, també ja es formen algunes retencions ja habituals cap al nus de la Trinitat, on es destaca la C58 amb lentitud des de Sant Quirze en direcció Barcelona. De retruc, com és habitual, també s'afecta les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès tenim retencions a l'AP7 entre Mollet i Bàrbara, en direcció Tarragona. També lentitud a la C-17 i C-59 durant 2 quilòmetres de Parets del Vallès i Caldes de Montbui. També tenim des del Llobregat una entrada ara mateix amb complicacions a l'A2 i a l'AP23 des de Pallejà i Molins de Rei cap a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
37: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
38: I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
39: Molt bé.
38: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
39: Perfecte.
38: Arribarem a tot?
39: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
40: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: Matina Codina. A RAC 105. Si plou, ho farem al pavelló.

0: El divendres tenim la metxa més curta, De seguida ens esverem i ens excitem amb cançons com aquesta de la Rihanna, que és una dona de bandera, i per això, si la coneguéssim en primera persona, la faríem sentir especial i única en aquest món. 7:47, la Barbadiana acaba de passar pel Matina Codina. Sergi Ferrer, bon dia.
1: Bon dia.
0: Quin és el titular d'impacte d'avui?
1: Doncs que el poble italià de Punta Marina està patint una invasió.
2: Prego.
1: En aquest cas, una invasió de paons.
0: Sergi, hi ha una cosa, que és que la banda sonora no pot ser millor que la notícia.
1: És que saps què estava pensant? Que jo ara mateix podria estar allà i marxar a casa.
3: No ens importen els detalls.
1: És que és increïble. És que és... Anireu fent això mentre... Vale. Doncs es veu que han rebut una invasió de paons, que per qui no ho hagi entès són els pavos, els que fan... Estan campant lliurement pels carrers, pels jardins, per les teulades. I alguns veïns diuen, bueno, és un atractiu turístic i tal. Llavors fan com aquesta gent de Plaça Catalunya, que comencen a alimentar-los amb grans i amb pa. Llavors cada vegada n'arriben més. Però és que no paren de fer caca, no els italians, sinó els paons.
3: Que també.
1: Estan deixant el carrer ple d'excrements, estan trencant coses, estan arrencant plantes, i els animals els hi passa que s'estan reproduint sense control, com la gent de l'Opus.
3: No?
1: I és veritat, perquè us feu una idea, he fet els càlculs. Estem parlant d'un poble de 2.100 habitants,
4: sí?
1: I es calcula que hi ha uns 120 paons. Es surt a un paó per cada 17 habitants. Sí. Això per mi, a casa meva, és un àpat. És el dia de la gràcia.
0: Els paons són molt llestos, efectivament. No van a fer una invasió als Estats Units perquè saben que duren 4 dies.
1: Exacte, i més allà que se'ls foten per Nadal.
3: Que xulo.
0: És carn blanca, vull dir que és molt bona pel cos, Jo crec que si vas tornant-ho, de seguida omples la nevera.
5: Jo en un matí els deixo secs allà. No deixo ni un.
6: Molt bé, la invasió de peluts sempre és bona.
0: De peluts.
6: Sí, tant. A mi m'encantaria que hi hagués una invasió, per exemple, de gatets. De conillets. De rates.
7: Yo te puedo llevar a un sitio que hay invasión de conejillos, si
6: quieres. Ah, sí? Doncs
1: no, a l'Alberto no.
7: Fantàstic.
0: No és un bon moment, per exemple, per una invasió de rates, amb això de l'antivirus, ja t'ho dic ara, Albert.
6: Què no? També són... persones.
3: Tenen drets.
0: Companys, hem de seguir, perquè la Mar Puga ens explicarà una cosa molt interessant.
2: És gros,
0: que, un llibre publicat recentment a França assegura que la tensió que recordareu perfectament entre la Brigitte Macron i el seu home Emmanuel Macron...
7: Sí, hombre, que li metió una hòstia.
0: Exacte. Doncs podria estar relacionada amb uns missatges privats que el president francès estava intercanviant amb l'actriu iraniano-francesa. Hòstia, aquest nom,
2: És molt complicat.
1: Digue'm.
0: A veure, Golshifteh Farahani.
2: Estàs molt bé.
1: És un cigalero.
2: Sí, aquesta polèmica neix arran d'un episodi molt comentat el 2025, quan es van fer virals unes imatges on semblava que ella li donava com un cop de puny a Macron.
1: Sí. Semblava, no? Li va trencar la cara.
2: No ho semblava, li va donar. En aquell moment es va dir que era simplement un moment complicat entre la parella, i ara, actualment, podem dir que un periodista francès, Florian Tardif, ha publicat un llibre, Un couple parfait, una parella gairebé perfecta, en català.
1: Pots dir en francès?
2: Sí, és igual.
0: Podeu recollir el vòmit que ha deixat de dir la...
2: I en aquest llibre dona una versió molt diferent dels fets, perquè, segons el periodista, la Brigitte hauria vist al mòbil del president una conversa amb aquesta actriu que ha dit l'Ernest.
3: Ai, ja ha dit l'Ernest.
2: Sí, correcte, li he passat. I que a ella li va molestar profundament. L'autor explica que els missatges no parlaven d'una relació física o confirmada, però sí d'una relació emocional.
0: Hi havia un flirteig.
2: Hi havia un flirteig, i és que moltes vegades són pitjors les banyes de, diguéssim, la connexió i el pensament que les físiques.
3: Clar.
2: Per tant, a ella li va molestar, i segons fonts citades al llibre, Macron hauria enviat comentaris afectuosos i elogis a l'actriu amb missatges que van anar massa.
0: M'hauria agradat veure Emmanuel Macron justificant el missatge, la creativitat, l'enginy.
1: Excuse-moi.
0: Un dia ens vam trobar una cadima.
3: Hola.
6: Sabeu si li envieu una foto?
0: No, va, per favor.
2: Ai, calla.
0: És tardíssim. Xavi Cazorla, quin àudio s'hauria de fer viral avui?
7: Un del podcast argentí I Què, on estaven debatent una mica sobre els extraterrestres.
2: Sí.
6: Que interessant.
7: I van decidir contactar amb un expert en la matèria, que suposo que a l'apèndix dels autònoms deu ser un ufòleg.
0: Sí.
7: I va passar... Doncs va passar això.
8: ¿Qué pasa con los aliens, Damián Cook?
9: Te hablo desde mi más profunda sinceridad. Como que al final no hay nada, loco.
8: ¿Tenemos un especialista? ¿Tenemos un especialista? ¿Dónde se estudia para saber tanto sobre aliens?
10: Yo soy urólogo, no ufólogo. Es parecido, pero no es lo mismo.
8: Bien.
4: Bueno, cambiamos.
8: ¿Querés
10: preguntarle sobre tu pito viejo?
4: Sí, estamos...
8: ¿Crees en vida en otros planetas?
10: No, pero bueno, puede llegar a existir, pero no lo sé.
1: ¡Holy! ¡Ostras!
2: ¡Mare mía!
1: ¡Molt bé!
7: Sí, senyor.
1: Bona feina de producció.
7: Molta.
1: Sí. Lo tengo.
0: Tot molt preparat, eh? La preproducció de dir, escolta, entrarem aquí al programa aquest per parlar d'aquest tema, això no es va produir en cap moment, no?
7: Tinc un expert que flipes, boníssim.
0: Si hagués dit que sí, que creien els extraterrestres, com a mínim, jo què sé, li hauria pogut preguntar, creus que tenen uretra? Saps què li dius?
7: Sí, sí.
0: Clar, no.
11: I l'uròleg no sap que estan parlant, o sigui, que el truquen...
1: Però no sé, en quin moment giraran a la fimosi, no? O alguna que jo pugui parlar.
0: Xavi Cazorla, gràcies.
1: Yes.
12: Les colònies de Rosa dels Vents t'ofereixen aquest espai. Estàs escoltant la cançó boomer de l'Alan Lillo.
0: Us avanço que Catalunya avançarà molt fort de la... O sigui, avançarà. Sí, amb el cotxe, jo crec que premaran l'accelerador, això per començar.
11: Sí, senyor.
0: I apujaran molt el volum de la ràdio, perquè el Remember d'avui trobo que has donat molt poc la turra. Com altres setmanes, divendres fliparem.
1: Sí.
0: O sigui, aquesta setmana t'he vist molt baix perfil.
1: Ui, això és que està preparant algú gordo.
11: Perquè sóc un tio humil. Al final, llavors he dit...
0: La cançó d'avui és molt bona, eh?
11: És molt bona. Veig que t'agrada a tu.
0: Sí, home.
11: Sí, m'agrada que t'encanti, perquè aquest diumenge se celebra la final d'Eurovisió.
0: Sí.
11: I l'any 2000, un grup danès va guanyar-lo amb el que es va convertir després en un autèntic himne.
1: Oh, no! Oh, que guapa!
0: Diablo!
1: Home!
11: Eren els Olsen Brothers. La cançó era molt lenteta i avui la recordem amb la versió dance dels XTM, guanyadora d'Eurovisió 2000. Oh. Això és el Fly on the Wings of Love.
1: Et menjo els quinos, ara.

0: versió d'X Tema i Ania, jo he vist Sergi Ferrer, que feia el símbol de... Hòstia, em pensava que seria la versió més canyera.
1: Clar, o sigui, sí, m'encanta, però m'esperava la que rebentava.
2: No, he fet un punt mig, perquè, l'original és superlenta, l'altra hauria sigut potser massa ràpida.
1: L'altra hauria sigut massa, és veritat.
2: Aquesta és la seleccionada.
0: Hi ha gent que a certa velocitat no la tolera. 4 minuts i les 8 del matí, l'original, que va guanyar Eurovisió l'any 2000, és aquesta. Fly on the wings of love. Tenia ahir, senyor, 14 anyets i me'n recordo estar al sofà, que sóc a Eurovisió, la van tocar perquè sempre la guanyadora toca al final, tanca el festival, sí. No? I eren dos senyors danesos,
2: sí,
0: que se semblaven al Pare Noel i estaven allà amb la guitarreta.
3: No, aquesta versió m'agrada més perquè és una miqueta més lenta, l'entenc, la ballo i la canto.
1: Canta-la, canta-la.
0: No, que és tardíssim, sisplau. A 8:45 del matí sabrem com pinta l'edició d'aquest any amb el Jordi Ramos i la Marpuga, eh?
4: I tant.
0: Que ho sapigueu. Res, ara tornem.
5: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
0: Res, que el Lillo ha dit que el festival és diumenge, sí. I és dissabte, val? Que la seva mare ja l'ha escrit de nen, sigues una mica més rigorós.
2: M'ha renyat.
1: Un altre cop cada dia, de 7 a 11, tot mentides.
6: Quina raó mou el teu món?
7: Lo futur del Pere.
8: Algun dia tenir el meu propi piset.
9: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
10: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Ja és aquí el moment que estaves esperant. La venda privada de la Roca Village. Del 7 al 25 de maig, gaudeix d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village. Troba les millors marques com Calvin Klein, Michael Kors i New Balance per menys. Només per a membership. Registra't ara a larocavillage.com i gaudeix de la venda privada. Obrim de dilluns a diumenge.
12: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
13: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
14: ¿Sabe de qué me acuerdo, José?
15: ¿De qué?
14: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papa.
15: ¡Buah! Con ese Colacao.
14: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, el bar, con tu hermano y un Colacao. ¿Qué más quieres?
15: Más mañana es así.
16: Colacao. Tan único como Estopa. Tan único como tú.
17: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió. Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
18: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
19: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
20: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
21: ¿Buscas un coche diseñat per gaudir al volant? ¿Y equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
22: Matina Codina!
23: Andy B. Rexha.
22: Cada dia de 6 a 11 a RAC1.

0: El Matí Nacodina no podem estar més de divendres i per això posem traca i mocador aquesta cançó de original de Faithless, Insomnia, amb la versió actualitzada del 2026 de Bebe Rexha. Déu-n'hi-do, quin tro de cançó. Sembla una MotoGP, eh? Aquest cap de setmana hi ha la MotoGP al circuit de Catalunya, sense el Marc Márquez, però hi haurà el seu germà i altres corredors així.
1: Bueno, jo estaré allà mirant a veure què fa l'Àlex. Àlex, no caiguis! Ai, quin mal em fa tot. Em fa mal l'espatlla, em sembla que tinc mal.
0: Sí, és que sembles Frankenstein, tu.
1: Pensé que anaves a dir Franco, dic,
0: No, home, no. Les 8 i 3 minuts. La festa està assegurada al matí, acudint a peu a terra. Bon dia.
2: Si estàs escoltant aquest missatge, ja has fet el més complicat del dia. Llevar-te. A partir d'aquí, deixa'ns-ho a nosaltres. Únic, inimitable, irrepetible, incorregible, inigualable, inintel·ligible. Benvingut a l'epicentre del terratrèmol de la ràdio matinal. Benvinguts al Matí Nacodina, amb l'Ernest Codina. Felicitats pel programa.
1: Visca, alegria,
0: gràcies per acompanyar-nos. Som els matins radiofònics més enèrgics, més musicals i més divertits. És divendres, dia 15 de maig del 2026, i avui tocarà agafar el paraigua a moltes comarques i recuperar la jaqueta. Tindrem temperatures del mes de març.
3: Bueno, no falla, eh? O sigui, una altra setmana consecutiva que arriba el divendres i ja comença de nou el mal temps.
1: Absolutament.
3: Bueno, cada setmana passa el mateix.
0: Fa un cap de setmana perfecte per quedar-te al sofà de casa i mirar alguna de les estrenes cinematogràfiques.
1: Oh.
0: La Manteta, Eurovisió. Demà, Eurovisió, no sé. Hi ha molts plans a dins de casa que es poden fer. Ordenar una mica. Jo, per exemple, tinc casa meva que sembla la guerra del golf.
4: Ostres, sí. Aprofita, Ernest, sí, i fes neteja, home.
0: Bon dia, Xavi Cazorla.
5: Hola.
0: Escolta'm, què has ensenyat a les teves filles en les últimes hores?
5: Que s'ha acabat menjar-me la cua que hi ha a la Gran Via de Sabadell per anar a recollir les nenes al gimnàs o al trànsit de la C58 plena de cotxes, perquè faran el que he vist que s'ha fet, i és que desconeixia que es pot anar per la C58 amb bici.
1: Olé.
5: Han gravat a un paio circulant per la C58 amb bici, i no allò per l'andana ampla per la dreta, dius, ostres, hi ha espai de sobres. No, no, no. És que el tio anava entre el carril del mig i el de l'esquerra.
1: Què?
5: Que per si algú ha oblidat, el de l'esquerra és el ràpid, eh? Dic que hi ha conductors que a vegades se'ls oblida. Doncs per anar, anava entre els dos carrils.
1: Mare de Déu.
5: Que va tenir el detall d'anar entre mig, que així podies passar tu per banda i banda.
0: Això era aquest matí, Xavi?
5: No, teoria... això és fa un parell de dies. És una imatge que s'ha fet bastant viral, corre per xarxes, ho ha penjat al perfil d'Instagram, circuli per la dreta, podeu entrar i veure-ho, i veure un tio, i bueno, els cotxes van esquivant-lo.
0: Compte, però dius que la C58 era de Sabadell a Barcelona, per entendre?
5: Era de Barcelona a Sabadell, a l'alçada de Badia del Vallès, que és també comprensible que igual va passar per allà en cotxe i va sortir en bici. No és descartable que Maria té el que té.
0: No, perquè t'anava a dir, hòstia, pensava que havien tancat ja la majoria de discoteques de la zona hermètica, no, que allà la gent sortia del revés també, com per agafar la bicicleta i agafar la C58. Bueno, està ple d'idiotes, no?
1: Sí, ara.
0: Sergi Ferrer, en algun idiota li dediques avui al programa o no?
6: Doncs depèn de com ho vegis, Ernest, perquè avui li dedicaré al programa a tothom, perquè heu de saber que ens han pujat els sous un 14%.
1: Toma! Què? No, no! És celebració, això?
0: Però generalitzat a tots els treballadors de la ràdio.
6: Sí, sí, ens han pujat els sous a tots un 14%.
1: Ai, que bé!
6: O sigui, no sé, espera, ho diré més lent. Ens han pujat els ous.
0: Hòstia.
6: Els ous.
1: Una bajona, d'acord.
6: Sí, sí, sí, sí.
0: Mira que tenia punt al Sama de Janeiro. I al final res,
6: Al final res. Pues res, no, perdoneu, que m'hauria d'haver vocalitzat millor. Els ous continuen disparats, ja són un 14% més cars que fa un any. I aprofito també per recordar-vos, per no deixar això tan avall, que la carn de vedella s'ha encarit fins a un 13%, els llegums i les hortalisses un 11% i el peix fresc un 8%. I per si no fos poc, la llum i el gas tornen a tenir el 21% d'IVA, perquè es veu que han estat mirant i la inflació està controlada, i llavors pues ja podem tornar a fer un esforç tots.
7: Correcte. Hem de pagar entre tots, pagar i pagar. Aquesta és la filosofia del govern salvador, teòricament, de Pedro Sánchez.
1: Bueno.
7: Perro Sánchez, pels amics.
1: Bueno.
0: Escolta, doncs haurem d'anar fent mans i mànigues, funambulisme financer, per poder arribar a final de mes, perquè tot puja menys els ous. Que puja són els ous.
6: clar.
8: No,
9: sí,
8: els sous.
9: Los huevos, no los sueldos.
6: Podem dir nòmines, si voleu, i així deixem aquesta brometa ja.
1: Malo, huevo es con G, es que no lo pronuncia.
6: Sí, huevo. G de huevo, sí, senyor.
9: Eres tan culto.
0: 8 i 7 minuts, Marpuga. Quin motiu has trobat avui per llevar-te?
9: Avui estic especialment feliç, saps per què?
0: Per què?
9: Perquè torna una de les cites més esperades pels amants del vi.
6: Home, ja sé per on vas.
9: Sí, és la Fira Vins al Carrer, que torna a ser aquí el 23 de maig. Un planazo que és cop en mà i zero presses.
0: Home.
9: I si voleu venir, estimats oients, esteu de sort, perquè estem sortejant entrades perquè degusteu els millors vins. Ens heu d'enviar un àudio responent a la pregunta amb quin famós aniries a prendre uns vinets. Escoltem.
0: Em sembla que tu aniries amb el Manu Guix, no?
9: Home, jo aniria amb Manu Guix indiscutiblement.
3: I ell amb tu.
9: I ell amb mi, home, indiscutiblement, també.
0: A veure què ens diuen els oients. Hola, bon dia.
10: Ei, bon dia.
1: Bon dia.
10: Ostres, quan he sentit quin era el regal, aquestes entrades estan fetes per mi. I sí, jo aniria amb el meu famós preferit, que és el meu acompanyant de vida, en Jordi.
1: Home,
10: però... I un altre.
0: I pot ser quan vulgui.
10: Ho sento, Marc, no te'l vull treure, eh? Però jo també n'estic molt d'ell. Manu Guix.
0: Hola!
10: Bon dia.
0: Escolta, està triomfant com la Coca-Cola, el Manu Guix.
9: Està en el seu prime.
6: Sí, sí. Ha sigut el tio parlar de quantes vegades es toca a casa sol i no para de plorar l'oferta.
3: Tres al dia, eh?
0: Bé, escolta, si voleu anar a la Vallesana, entreu a la vallesanadegustació.com o a la botiga física de la Vallesana, també trobareu entrades, i recordeu que trobareu ofertes exclusives, botiga física i preus especials dins de la fira. El dia 23 de maig, la Fira de Vins al Carrer. Bé, seguim al Matina Codina. Gràcies, Mar, eh?
9: Nah, tu.
0: I envieu missatge 608-7171-41 i avui també hem de dir que comença el Saló del Còmic Barcelona 2026.
3: Home.
0: Com cada any a la Fira de Montjuïc, es podran veure autors, manga, cosplay, no Coldplay, que hi ha gent que diu, hòstia, Coldplay. No,
6: que guapo, cosplay. I gratis.
0: Sí, exposicions i tota mena d'activitats relacionades amb el còmic, un esdeveniment que tindrà lloc fins al diumenge.
7: Ai, a mi m'agraden tant els còmics.
0: Home, Albert, bon dia.
6: No ho haguessin dit mai.
7: Ara que estic anant tant a les golfes per rebuscar coses d'antes pel programa TV3 de les...
0: No t'apaguis, que és divendres.
6: Però és que es parla de la selva i t'agafa son, eh?
7: Els còmics són una cosa que sempre fa il·lusió de trobar-te. Mira, el botó és Sacarino, aquí el tinc.
6: Ostres!
7: M'encantava.
0: Fa una olor de naftalina.
7: Sí. 13 Rue del Percebe.
6: Ah, era allò que era com el de Aquí no hi quien viva,
7: exacte,
6: eh?
7: Exacte, l'edifici.
0: Mira, que se'l llegeixi el clapés aquest cap de setmana de pluja.
7: Exacte, el Super López.
6: Ostres, que mític.
9: Que xulo.
11: Escolta, perdona una cosa, ja que és la Fira del Còmic.
6: Lluís!
11: A mi m'agradaria explicar un acudit per homenatjar aquesta figura de l'humor.
0: És el còmic per llegir.
1: No, però sí, és que és bo, perquè abans me l'ha explicat a fora.
0: Les historietes.
11: Sí, sí, dos tios i un li diu a l'altre.
0: És igual, ell tira milles.
11: Diu, escolta, diu, jo em dedico a la importació de fertilitzants.
0: De fertilitzants.
11: Sí, sí. I l'altre diu, m'importa una merda. I diu, clar, que sí, jo em vol que li enviï.
0: El què?
9: No ho he entès.
1: Era un altre.
0: Diu, clar que sí, un vol que li enviï el
6: fertilitzants. Sí, perquè ell importa fertilitzants. I l'altre diu, m'importa una merda, com si li estigués demanant que li faci una importació de merda.
11: Exacte, diu, clar que sí, un vol que li enviï.
6: Sí, sí.
9: Ah,
6: ostres.
9: Que bo, Lluís.
6: És molt millor quan te l'expliquen lent, eh?
1: La importació de fertilitzants.
12: Oye, a mí, home, me encantan también los chistes, tío.
0: Cusco Rivera, bon dia.
6: Però que és el dia del còmic llegit.
12: Sí. Voy a contar uno
0: también. Us n'acabeu d'enterar, ara, que està ple de gent curteta en aquest programa.
1: Confieu que és bo, que és bo.
12: Voy a contar uno, a ver si me dejan ustedes, que es el día del cómico. Esto es Jaimito en el colegio.
1: Sí.
12: Y dice, a ver, ¿cuándo? Però si no ha acabat, tio.
1: És que és bo, és bo. Jo,
0: va, Kiko.
6: És que ja me'l veig venir.
0: No, és que ve de l'after.
6: Ja, però és que Jaimito en el col·legio sempre passa mil i una aventures.
0: Sí, jo crec que ha esmorzat bolets i no precisament són rovellons.
12: A ver, Jaimito, ¿cuántas anclas tiene un barco, no?
0: ¿Cuántas anclas tiene un barco?
1: ¿Cuántas anclas, eh?
12: Y dice, Jaimito, 11. Quilla. Y dice...
0: Porque... Diría un quilla a la profe.
12: Sí. Exacto. Dice, 11. Y dice, ¿y por qué 11? Dice, bueno, porque siempre lo oigo en las películas que dicen 11 anclas, ¿eh?
6: Eleven, 11.
1: Llavors era...
6: Eleven anclas, del verbo elevar.
1: Elevar, no?
9: Se'ns ha anat tan dolent.
6: Sí. I l'altre era perquè importava fertilitzants. Feia import-export de fertilitzants, segurament a nivell nacional i internacional.
9: Per què em mires?
6: Llavors tenen el que és la caca, no? I al final la...

0: Una cançó tremendament emotiva, aquesta de Maroon 5, que sigui Girl Like You, i amb molt de ganxo. Un quart de 9 del matí.
1: Movento Garage MG, nou concessionari a Barcelona, patrocina aquest espai.
2: El resum setmanal cridat i rimat.
0: I el següent en actual Matina Codina és el Sergi Ferrer amb el seu habitual resum rimat i cridat de l'actualitat dels divendres.
3: Avui posaré de peu, Ernest.
4: Ostres! Oh, ya estamos con los gritos.
3: Calleu, que ens hem perdut la música, puja-la.
5: S'ha posat dret, fa més por.
3: Hi ha una cosa que jo sé, i sospites tu també, que se'n parla pel carrer, al bar i també al cafè, que ho sap el Jordi Basté, la metgessa i el barber. Ho comenta el botiguer del Bon Preu i l'Ametller. Hi ha una cosa que jo sé, i ja sap el món sencer. Ara això jo us ho diré, però no vull cap merder. No mateu el missatger. Si voleu ho explicaré, però m'ho haureu de demanar bé.
0: Va, carinyo, va, carinyo, va, va.
4: Explica-ho, va, sisplau.
3: Hi ha una cosa que jo sé, que jo sé, que jo sé. I és que Florentino Pérez ja no compra l'ABC.
0: Drop the mic.
3: Una lliga celebrada al Madrid, la repassada, a la cara, la pixada. Una històrica jornada d'un equip que fa pujada. Barcelona està tallada per la rua col·lapsada.
0: Sí,
3: la bufanda volallada, la bandera desplegada, Palestina amb el Lamin i la resta amb l'estelada.
4: Oh!
3: I plorant la feixistada, llàgrimes de gent malvada. I nosaltres celebrant que estem molt, molt de tornada.
5: Ostres!
6: Ja t'ho hagués sabit, ets un companyero.
0: Gol del Barça! Gol.
3: Hola, mestres, a Maria. La reunió just s'inicia. Heu vingut per l'autovia? Porteu cadires, no calia. Revisem l'ordre del dia. Comença l'assemblea, Sofia. Parlarem amb cortesia d'aquest pacte escombraria que el departament envia. Primer punt, l'economia. Un sou digne o aquí es lia. Segon, ràtios, ja calia. No som una guarderia, som nens, no mercaderia.
6: Bueno.
3: Tercer punt. Espera, Sofia.
6: Eh?
3: Perdoneu la grolleria. Algú sap qui és aquesta tia?
5: Eh?
3: Si no fos dolent, pensaria que aquesta gent no són docents, sinó que és la policia.
4: Molt bona!
5: Escuadra!
3: Espereu que no he acabat. Perdoneu la temeritat, però no us conec i m'ha sobtat. Per donar-ho per tancat, un petit dubte plantejat. 2 + 2, quan és sumat? Vale, un s'ha desmaiat. Sí que era un mosso infiltrat.
4: Crítica social.
5: Quina por! S'ha ficat amb els mossos, el tuyo.
3: Acabo ja no intervinc, però un últim tema tinc. No m'ho guardo, no em continc. Felicito a la Mar Puga, diva estrella, musa queen, reina dels premis, Raxensi.
4: Oh!
5: Bravo!
4: Somos compañeros!
7: Oh, qué maco, t'estimo, Sergi!
5: Quina por!
4: Ha cedido una dedicación torcida.
3: Dedicación no, dedicatoria, inútil.
5: Estaba de pie y estabas tuerto.
4: No me insultes, soy una hormiga.
0: Sergi Ferrer, moltes gràcies. Fins aquí el resum setmanal de l'actualitat. Ara tornem.
1: MG Movento Garage ja és a Barcelona. Passeig Maragall 365. El cotxe que necessites totalment equipat i amb 7 anys de garantia és més a prop teu. Ja sigui elèctric, híbrid o de benzina, vine a descobrir la nostra gamma al concessionari MG Movento Garage. Al Passeig Maragall 365. Consulta les nostres ofertes a mgmotor.com.
0: Matina Codina. Tan bo que t'emprenyaràs quan perdis la cultura de ràdio per culpa... Túnel, cada matí a RAC 105.
8: La teva mare sempre té raó.
9: Em compro un cotxe nou?
10: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
8: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta'n les condicions a nissan.es.
11: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents... Comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
12: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
13: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. per a dolors aguts musculars i articulars. A partir de 12 anys. Compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
6: Fes-te entendre amb mi, Di.
14: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
6: Crec que m'he enamorat.
14: Normal, amb aquests preus.
6: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre a 2,25 als 750 grams.
14: I els navius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
15: Vius pensant, i si... Doncs només has de dir dues lletres. N-O. No. I si m'acomiaden? Digues no. I si m'apugen al lloguer? Doncs no, no i no. No et conformis. Festa de Legalitas. Compta amb un servei d'advocat sempre que ho necessitis i defensa el que és teu. Truca al 900-100-609. I sí, també per autònoms i empreses. Ocasión
16: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
17: El periodisme en l'era de la desinformació. El proper 26 de maig a l'Auditori MGS de Barcelona debatrem amb el periodista Iñaki Gabilondo el paper del periodisme en l'època de la desinformació i la postveritat. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
18: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
19: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
20: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
21: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
22: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu? 1, 2, 3, 4.
23: Si et pregunten què escoltes, no pensis. No intentis fer memòria.
24: No pots canviar l'emissora.
23: Matina, Codina. No.

0: sí, estem contents del retorn de la Lady Gaga des de la banda sonora de la pel·lícula El Diablo Viste de Prada 2, Shape of a Woman, símbol de classe i distinció. I ara no parlo de la Lady Gaga, parlo del Xavi Pardo.
1: Ja, dragó, claro.
2: Les notícies parlen
0: amb Xavi Pardo. Jo estic molt content perquè és divendres, els que protesten són els professors.
1: Sí, els professors no estan tan contents, pobres, eh?
0: Avui tornen a fer vaga els mestres i els professors, en aquest cas, de les comarques de Lleida, Xavi Pardo.
1: Sí, a les comarques de Lleida, de l'Alt Pirineu i l'Aran. Dèiem abans que començarien a tallar carreteres, doncs ja s'hi han posat. Estan tallant, de moment, l'N240, el seu pas per Lleida, i això arriba l'endemà d'una reunió que s'esperava amb candeletes al Departament d'Educació entre...
0: Perdona, com tallen les carreteres? Amb una pissarra? Vull dir, què fan servir? No, perquè els tractors, per exemple, els pagesos fan servir els tractors. No sé si ha vist alguna imatge així divertida.
3: Amb alumnes. Els alumnes que pitjor es porten fan una barricada.
4: Hòstia, que guapo seria.
3: Seria increïble.
1: Gomets, gomets vermells. Van posant una fila de gomets a l'asfalt i a partir de... No es pot creuar aquesta línia.
0: On vas? On vas? On vas? Per mi no passes,
3: Amb el punxó. Poses tot de punxós del revés i ja està.
1: Hòstia, punxós, la felpa i el punxó.
3: Oi, que útil ha sigut a la nostra vida laboral, eh?
1: La felpa i el punxo, ara.
3: A mi m'ha servit.
1: Recordes bloquejat ara mateix. Això arriba després de la reunió aquesta que hi va haver demà. Demà. Jo estic bé avui, eh? La reunió que hi va haver demà.
0: Perdó, vine. Costa't.
1: Ja està.
4: Quina clatellada.
1: Necessitava un clatellot i un bon cafè que després el faré. Doncs aquesta reunió d'ahir no va acabar d'anar massa bé. O sigui, sí, perquè es van emplaçar a continuar negociant la setmana que ve. Es tornaran a reunir dimarts, per tant no va ser un fracàs absolut, no es van aixecar de la taula ni va haver trencament de converses, però no es van posar d'acord en massa cosa. El principal escull és l'increment salarial, i els professors ja han advertit que la setmana que ve, en la reunió de dimarts, volen una proposta concreta, amb números, sobre la taula, i a més començar parlant d'aquest tema, perquè si no, els hi fan la pirula d'anar arribant a acords amb tota la resta de coses i deixar el sou pel final, i llavors quan toca el moment de parlar de peles, ai!
3: S'ha acabat el temps,
1: se'ns ha acabat el temps.
0: Hi ha dos o tres professors dient-li a l'Esterniu B, copia 50 vegades, volem augmentar les ràtios 50 vegades, 4, i 50 7. Vegades
3: no,
0: més.
3: Reduir-les. Augmentar-les, no.
0: La ràtio professor-alumne, sí, no?
3: S'ha de reduir perquè hi hagi... Ràtio,
0: sí. Vale, perfecte.
3: Sí. Doncs, perquè si apunten el que no toca 50 vegades fa una ràbia.
1: Tu també ets d'aquells que es feien un lío quan t'explicaven a classe allò del bec de major
0: encara, o menor. Encara dubto a vegades.
3: És molt fàcil, el petit es menja el gran. Bueno, jo ho vaig memoritzar
1: així. A la vida sempre va així.
0: Escolta, canviem de tema, si us plau. Dilluns vinent es relaxarà la quarantena de la pacient aïllada a Barcelona per antivirus.
1: Sí, és aquesta pacient que està a l'Hospital Clínic, que es troba bé, que no té símptomes, que simplement doncs, la van aïllar per precaució perquè va coincidir a l'avió durant uns minuts amb una de les víctimes mortals del creuer. I si dilluns torna a donar negatiu, ja podrà rebre visites i passejar pel centre amb mascareta.
0: Una amiga meva, professora, diu reduir ràtios, no cardis, diu. Se sap que és d'Osona. Se sap que és d'Osona, la meva amiga professora. No?
3: S'han alarmat tots els professors que ens escolten. En plan, no, Ernest, no
5: és
3: res!
5: És el contrari.
6: Jo m'he apuntat.
0: Va, què, hi estem de l'antivirus o no?
1: Sí, tampoc hi ha. Sí. Avui hi ha una roda de premsa de Tedros Adhanom, el president de l'OMS, cap a l'hora de dinar, en què ens actualitzarà doncs, la situació epidemiològica del brot a escala mundial, però al territori espanyol no hi ha massa novetats, més que res que els contactes, els 13 que estan ingressats al Gómez Ullà de Madrid, els que no estan infectats, doncs dilluns els hi faran una segona PCR, que si també donen negatiu, doncs també podran rebre visita de familiars equipats amb EPIs, amb vestits de protecció, i també sortir de l'habitació per passejar una miqueta per les zones comunes.
3: Hola,
0: escolta'm, seguim perquè s'ha tornat a lluir Donald Trump, amics meus.
4: Oh, yes.
0: Ha tancat el seu viatge a la Xina fent befa dels xinesos i de Xi Jinping.
1: Sí, això quan no es trobava cara a cara amb Xi Jinping, perquè quan s'hi han reunit no ha tingut tanta valentia de dir aquestes coses, que sí que ha dit, en canvi, en una entrevista a la Fox, a la cadena nord-americana de tendència conservadora, la qual cosa jugava a casa, i en aquesta entrevista ha dit que els xinesos són molt baixets.
7: Oh, són molt baixets, a mi fan molta gràcia, de color groc també.
1: Bueno, tu ets taronja. menja.
2: I
1: no
2: tenen,
1: sé,
2: tenen els llocs i tots són molt petitets. Se conoce que són tan iguales amb els japonesos.
3: Verdad, també. Se conoce que són iguales. Prou ja, aquest crossover. Són els Avengers del feixisme.
1: Ah. I a més s'ha queixat que Xi Jinping és massa seriós, que es pren la vida massa seriosament.
0: Però no li ha dit a la cara, eh? Ho ha dit ja, no, allà, sí, quan ha arribat als Estats Units, no, a la Fox.
1: Encara estan, val, encara és a la Xina, eh? Encara està a Pequín, encara, ara de fet aquesta hora estan reunits tots dos, però durant la reunió i cada cop que s'han vist, només bones paraules i elogis mutus.
0: Xi Jinping ja està estripant tots els acords després d'aquests comentaris. Bé, a Londres, Alan Lillo, estigues al tanto, perquè

0: Aquesta notícia. Epa. Es va celebrar ahir el Bald Fest. Això és la festa de l'orgull dels calbs.
1: Ah, exacte. Ah, no era per Londres, la
2: il·lusió. Sí, a veure els acudits.
3: L'he portat per tu, Alan. És una festa que es va fer al barri del Soho i tots els calbs van tenir cervesa gratuïta.
2: Mira.
3: És un dia com per celebrar.
2: Olé.
3: I també
2: suposo llavors que era una pinta, no?
1: Buena, calvo!
3: I s'oferia també una cosa que trobo que és molt útil. Rapats gratuïts per ajudar a fer el pas. O sigui, tots aquells que tenen cabells escassos i que no s'acaben de decidir, doncs se'ls oferia un rapat gratuït per acabar de fer el pas i rapar-se del tot.
1: Molt bona idea. Sortir de l'armari de l'alopècia.
3: Sí. Accepta-ho.
0: Accepta-ho. Es veu que des de l'Estació Espacial Internacional es veia una capa, o sigui, una rodona color carn.
3: Sí, una clapa.
4: Sí,
3: una
4: semblaven clapa. Els minions. Doncs
1: Olivera con la papaya.
3: A més, hi ha una enquesta recent que revela que la majoria d'homes amb problemes capilars se senten molt millor després d'afaitar-se el cap. Que es treuen un pes de sobre, ja està.
1: Sí, sí, es treuen un pes de sobre.
0: Acabarem amb un tall de...
1: De l'Alan.
0: No, del versió RAC1, on hi havia un expert que parlava de la calvícia.
5: Ser calb fa que sigui jove, perquè com que si vas rapadet no es veuen les canes i per a ti no passen los años.
2: Ah, mira, estic bastant d'acord.
1: Molt
2: bé.
3: I això m'ho aplico en una altra zona.
0: Sí, d'acord. 8:31 minuts. Gràcies, Xavi, bon cap de setmana.
3: A vosaltres, guapos.

0: per cremar l'esmorzar de forquilla que alguns oients estan fotent a algun bar de Catalunya. Eh? Oh. Els tiets i el tàndem ens han fet companyia aquí al Matina Codina. Ximpom.
1: Càmpings Tarragona, Unique Camping Destination, us ofereix aquesta secció.
0: Després ho explicarem, però tal dia com avui de la setmana que ve estarem fent un programa des del càmping Estanyet.
2: Ets increïble.
0: A les cases del Canà. Són els detalls d'aquí un moment al Matina Codina, però ara l'actualitat ens crida Xavi Cazorla amb una nova investigació telefònica després de tot el pollastre d'aquesta setmana a Madrid amb la roda de premsa Florentino Pérez, etc etc. Cazorla ha fet un sondeig telefònic sobre el president Blanc.
3: He tocat a diversos llocs per veure com s'ha rebut la roda de premsa de Florentino Pérez, més que res per saber si és cosa nostra, que ens hem flipat i se li van a la pinça i a la resta d'Espanya poder no ho veuen així. Alguna cosa estranya passa amb aquest tema, perquè jo que es digui que Florentino Pérez durant molt de temps ha silenciat els mitjans, fent trucades, acollonint els periodistes i tal, jo això ho sabia. Però no sabia que havia fet el mateix amb la gent normal.
4: Ai.
5: Sí?
3: Hola, buenos días.
5: No tengo...

0: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això, a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
1: Sí. O en aquest cas de Madien ABC, però en algun moment que dic, truc, llamo d'una ràdio d'aquí de Catalunya, llavors clar, ja,
2: bueno,
1: ja està.
3: Però és igual, allà se saluden així, allà no? Ja diuen buenos días. Buenos días, Ibra, Catalunya.
2: Doncs escolta'm, Cazorla, sembla que ho veiem tot diferent.
1: Està tot silenciat, de moment, a Madrid.
2: Perquè ens manipulen a nosaltres. Sí, o potser ells, no ho sé. 4 minuts, 3 quarts de 9. Gràcies!
4: Preparats per l'aventura? Tria un bungalow totalment equipat o una parcel·la amb vistes al mar.
5: Gaudeix de la natura sense perdre cap detall. Allotjaments pet-friendly i sense aglomeracions a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre.
4: Vine a viure l'experiència dels millors càmpings d'Europa. Reserva ara el teu càmping a campingstarragona.com. Unique Camping Destination.

0: després de ser artista revelació dels Premis Grammy, va agafant consolidació ja la nostra programació amb cançons com aquesta, que va ser la primera amb la qual la vam conèixer, l'Olivia Dean. Mana i nit! 8:45, Mònica Oser, bon dia!
1: Hola, bon dia!
2: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: El dia per agafar el paraigua, la jaqueta, baixen els termòmetres i plourà obert el radar, ja?
1: Sí, encara això. Plou poc, aquesta hora.
0: Sí, bueno, jo sí. Estic veient que alguna coseta a l'Almaresme, sí. a la seu de Baix Empordà.
1: Exactament.
3: Bueno, i no t'oblidis que la Mònica insisteix molt en aquest tema, sí. Sempre que està plovent a sobre del mar.
1: Però avui no ho he dit, eh?
3: Avui ho has dit, que t'he escoltat abans en el,
1: no
3: en el
1: basté.
3: Avui ho has dit.
1: Mentida podrida.
4: Podrida, eh?
1: Busca-m'ho. Busca-m'ho i m'ensenyes.
3: Avui ho has dit perquè t'he escoltat.
1: No.
4: Doncs Toni, no menteixis, tio.
1: No has escoltat bé.
3: Les pluges estan ja sobre del mar.
1: No, mentida! No ho he dit. Avui no.
5: No et posis amb la Mònica, Toni.
0: Va, anem estrictament amb la informació. Què passarà avui al cap de setmana?
1: Doncs mira, que aquests ruixats que estàs veient al radar aniran a més guanyar.

0: amb protagonisme ara al matí a les comarques de Girona, nord de Barcelona, també se'n formaran en punts del Pirineu i a la tarda continuaran, sobretot al centre i al nord del país. Amb més intensitat, sobretot al voltant de la costa i del prelitoral de Barcelona i també de Girona, on hi ha avisos del Meteocat i avisos també per vent. Ara al matí en punts del Camp de Tarragona, vent de ponent i vent de llevant a la tarda a la costa de Barcelona. Les temperatures baixen i amb elles la cota de neu d'entre 1.400 i 1.600 metres i un ambient més de març que no pas de mes de maig. Mare. De cara a demà, sol i boires al matí, a la tarda algun ruixat al Pirineu i comarques de Girona i les temperatures que pugen, sobretot a les comarques del nord. A la resta es mantenen sense grans canvis. I diumenge hi haurà més núvols, algun ruixat al matí més aviat dispers, a la costa i al prelitoral entre Girona i Barcelona i a la tarda també Pirineu i Prepirineu. I la setmana que ve torna a pujar la temperatura.
1: Avui sí que farem temps a la carta, 2:15, 608-7171-41, si voleu saber quin temps faran el vostre destí o pla del cap de setmana, envieu un àudio 608-7171-41. Mònica, merci!
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
1: Demà és la final d'Eurovisió. I n'hem de parlar un moment aquí al Matina Codina amb la Mar Puga.
3: Sí, senyor, demà és la gran nit i ahir es va celebrar la segona semifinal d'Eurovisió.
4: Ai, cueta, cueta.
3: Entre les favorites destaca Dinamarca.
1: Que guapa, tio.
3: Que s'ha classificat per la gran final juntament amb altres països. Deixa'm dir que la candidatura armènia Paloma Rumba, que era l'única cançó en fragments en castellà, no ha aconseguit el passi a la final.
5: Home.
3: I qui ho ha d'explicar millor que jo, si no és el nostre enviat especial, company de RAC1, Eurofan meravellós, Jordi Ramos.
1: Home,
3: que està
1: Ramos
3: a Viena, vivint aquesta setmana Eurovisiva, i ens explica detalls de la semifinal d'ahir.
6: Bon dia, matineros. Doncs la veritat és que el Festival d'Eurovisió s'està posant interessantíssim. La semifinal d'ahir, la segona semifinal, de cop i volta ens va descobrir una estrella, que és Delta Goodrem, que algú que tingui una certa edat potser recordarà, perquè va fer alguna cançó que va ser molt coneguda aquí a Catalunya, però ha seguit fent carrera i fins i tot fa 2 anys va fer una gira per Europa. La seva actuació va ser tan descomunal que no només s'ha classificat, sinó que ara ja està segona les apostes i alguns diuen que potser tindria opcions de guanyar.
5: Bueno, aviam, no ens enganyem. Aquest any Eurovisió no mirarà ningú.
1: El Ramos sí.
3: El Ramos sí, per tant.
5: El Ramos sí, vol donar emoció perquè li agrada, però no interessa a ningú això.
3: Delta Goodrem, que representa Austràlia, un dels països preferits també.
1: Sí, sí.
3: I si voleu escoltar qui és Delta Goodrem, tenim una cançó.
5: Mira, escolta.
1: És una estrella perquè aquesta dona es va fer coneguda amb aquesta altra. Aquesta és de la meva època, nois.
3: Doncs Delta Goodrem, la veurem el dissabte a Eurovisió i ens parla el Ramos de la final, justament, i ens explica tots els detalls, perquè és demà, és ja.
6: Per la final, que serà demà. Demà a les 9 del vespre, recordeu, aquest any, per YouTube només, aquí a Catalunya. I recordeu també que es pot votar, tot i que Espanya no participi, sí que hi ha una categoria que es diu Rest of the World, és a dir, la resta del món, en la que tu votes i tots els vots que es recullen d'arreu del món es converteixen en el d'un sol país. Val menys el vot, però podem votar. Serà part de l'emoció d'aquesta gala de demà, a la que, com sempre, la polèmica d'Israel doncs seguirà sent-hi, no? I especialment aquí a Viena, que hi ha tot de manifestacions convocades. Però en qualsevol cas, ens espera segur un gran espectacle i aquí estarem pendents i esperant a veure com va.
1: Té tota la pinta que demà jo al vespre estaré votant com a resta del món al Festival d'Eurovisió, que miraré per YouTube.
7: No lo va ver nadie y gracias a mí por haberme cargado Israel, así que voy a acabar con el genocidio.
8: Sí, sí, el genocidio lo han parado por ti, Pedro.
7: Bueno, muchas gracias, compañeros.
3: Veurem què passa a Eurovisió gràcies al Jordi Ramos, que està a Viena i ens està donant tots els detalls.
1: Sí.
3: Jo no podré veure, però ho seguiré. O sigui, estaré al cas de què passa.
7: Per què no el podràs
3: veure? Tinc plans, Marta. Un plan. Finlàndia.
1: Aquesta és una de les principals candidates, també, la finlandesa.
3: Sí.
1: Ja sabem que allà a Escandinàvia porten molt bé tot el tema aquest d'Eurovisió. Gràcies, Mar Puga, i sobretot gràcies al nostre enviat especial.

0: Matina Codina, un programa de bandera. Escolta'ns cada dia de 6 a 11 a RAC 105.
1: RAC 105 Barcelona.
2: Quan arriba l'Ascensió, tota una ciutat s'activa. Fires, festes i carrers plens converteixen Granollers en una ciutat per passejar, descobrir i gaudir.
3: Et convidem a viure a Granollers, al centre i al Parc Firal, del 15 al 17 de maig. Prepara la teva visita a ascensió.cat. L'Ascensió, fires i festes, amb el suport d'Estabanell. El Festival Músic Veu t'espera amb grans concerts a cellers i espais singulars del Penedès. 23 de maig, Alfred Garcia. 30 de maig, The Christians. 6 de juny, Sole Jiménez. I molts més com Rosario, Maria Jaume o Roger Mas. Compra la teva entrada a musicveu.cat. Un festival solidari en benefici d'Autisme en Futur.
4: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
5: No sé si posaré la pèrgola davant o al fons, si posaré tanques per tot el jardí o només en un lateral, i si la caseta de fusta serà de 10 o de 8 metres quadrats. Però el que sí sé, i d'això n'estic ben segur, és que trucaré a Virutàlia. Virutàlia, especialistes en mobiliari exterior. Et proposem solucions funcionals adaptades al teu pressupost. Sense cap compromís, els tècnics de Virutàlia t'assessoren. Més informació a virutàlia.com.
6: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
7: Aviam aquest botó.
8: No, espera. Que sigui el que hagi de ser.
9: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
7: Ostres! De cop som als 2.000!
8: Aviam, puja la intensitat. Oh! Hem viatjat als 90! Mira, un pis per un milió de pessetes.
7: Això és brutal!
8: Màxima potència!
7: Els 80!
8: I com has dit que es diu aquesta màquina?
7: El ritme de la nit, de RAC 105.
10: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12, viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
7: El ritme de la nit.
10: Només a RAC 105.

0: Movento Garage MG, nou concessionari a Barcelona, patrocina aquest espai.
1: A veure, ja m'està passant allò que el Ferran no se'm connecta. Com que no hi ha secrets entre l'audiència d'aquest programa, jo li dic som-hi i em diu som-hi, voy.
2: Valent.
1: Espera que ara no tinc connexió. Et truco per l'aparell.
3: Som companyeros, tu.
1: I l'aparell no deu funcionar perquè... Ah, espera't, ara sí, que ja pica. Ferran, ets aquí, guapo, o no? Què passa?
4: Ui, estava rajant de tu, eh?
1: És un truc del Mago Pop.
5: No, ja ho sentia, ja.
4: Bueno.
1: Va, Ferran, som-hi, sisplau, amb la informació de la xarxa viària. Hi ha retencions avui divendres o no?
5: Doncs, de moment comencem amb força tranquil·litat en quant a les incidències, en quant a accidents i avaries. Tot i així hem de destacar que encara continua el tall a l'altura de Lleida, la N240, per aquestes mobilitzacions del professorat en direcció en els dos sentits de la marxa. Si parlem de retencions habituals, doncs hem de parar l'atenció als voltants de Barcelona, com és habitual, perquè tenim retencions a la A2 en direcció a Barcelona a l'altura de Cornellà del Llobregat. També des del nus de la Trinitat es reben moltes cues per la C58 des de Cerdanyola del Vallès i que afecta de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. De moment, això seria tot des del RAC. Bon dia.
0: Arriba Movento Mazda a Terrassa, el teu concessionari Mazda, al carrer Colom 390. Descobreix vehicles nous d'ocasió i servei de taller oficial amb tota la garantia Mazda. I ara, promoció especial de taller. 15% de descompte en la mà d'obra del teu manteniment, reservant cita fins al 31 de maig. Movento Mazda a Terrassa. T'esperem?

0: A fe de Déu si factura la Shakira, eh? Gires mundials massives, multitudinàries, i a més, noves notícies que van apareixent al respecte d'actuacions que farà aquest any 2026, com la que podrem veure a la mitja part de la Super Bowl d'aquest any, al costat de Madonna, BTS, a l'estil Super Bowl, la final del Mundial, a la mitja part. Cantarà, entre altres, suposo, Dai Dai, que és l'himne que ha fet ella mateixa pel Mundial de Futbol 2026 dels Estats Units.
1: Sí que no us importa, eh? No m'agrada gens.
2: No us importa.
1: Ja m'imaginava, Shaki.
3: A mi sí que m'agrada.
1: Em sembla una còpia barata del Waka Waka feta sense ganes.
2: Gràcies.
1: Com dient, ai, sí, ara te la faig en 10 minuts. Oe, oe.
4: És molt pesada.
1: Fins i tot canta sense ganes. No sé si podem sentir, Ernest. És com, ai, sí, ja va, un moment, el Mundial, oe, oe.
0: A més, perdona, aquí el problema per mi és de la FIFA. Perquè ja me la va contractar el 2010 pel Waka Waka, el 2014 pel La La La.
4: I ara, és que també, a veure, no s'ha de ser tampoc...
1: Sembla xarango. Vinga, anys de carrera.
3: Com sou? A mi m'encanta aquesta
1: vegada. Ja, però perquè tu ets clarament el target, l'encent, sense gaire ambició musical.
0: Per al·lusió...
4: Toma!
3: El diablo.
0: Per al·lusions, Shakira, què et semblen les opinions dels companys del matí, Codina?
5: No m'importen, perquè l'important és que vamos a facturar mucho dinero con esta canción que la van a escuchar hasta en la sopa.
1: ¿Qué significa ole, ole, oe, oa?
5: Bueno, lo que quería transmitir es un mensaje de amor a todas las razas y a todas las civilizaciones.
4: Quina manera, eh?
5: De los perretes.
4: La tia es fa un estadi, fa 15 concerts, fa la cosa aquesta.
1: S'ha construït una estadi.
4: Està tot arreu.
1: Apunta't a pàdel, com fa tot
0: arreu. Jo crec que ho podem deixar aquí. O ens estarem amb això i eliminem la secció de tele, vull dir.
3: Què dius?
4: Triem.
5: Ai, fuera el calvo.
6: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: A veure, hi va haver Polònia i, evidentment, van sucapar amb tota la polèmica al voltant de Florentino Pérez.
7: Sí, és el personatge de la setmana i, a falta de Cracòvia, doncs el Polònia van tenir el president del Real Madrid, que es va encarregar del videoclip del programa. I és que ahir al Polònia van fer el gag de Florentino Pérez versionant Aitana, però en lloc de super

0: no destaca, diguem-ne, per la creativitat i l'originalitat per ser una superestrella de la Gitana, no?
1: No, el que passa és molt bo. A mi el Rius m'agrada quan fa...
0: No, el Rius és molt bé, però la idea, bueno... No, sé. No, vull dir que...
2: Fent l'Ibi Farnes.
0: No, amb el pressupost que té aquest programa, potser alguna coseta més es podria haver esperat.
3: Doncs si vols, pues, explica-li al Toni Soler.
0: No, el Toni Soler...
4: Està en altres temes.
3: Si tens alguna crítica...
0: Que no hi he parlat mai amb el Toni Soler. No em coneix el Toni Soler. No el conec, el Toni Soler. No ens coneixem amb el Toni Soler.
3: Doncs no ho sembla, perquè estàs parlant d'ell amb una soltura...
0: No estic parlant d'ell, estic parlant... El Toni Soler, tu creus que ha decidit alguna cosa d'això?
3: Bueno, perdona, ell signa tot el que passa per aquesta productora.
0: Ostres. Doncs està de puta mare.
3: Si tu creus que és una puta mare, ja està.
4: No discutiu, va.
2: No enfadeu,
4: sisplau. Home, genial, però discutim pel Toni Soler el 2026.
2: Estrella.
5: No, que era una versió.
0: Florentineza.
1: Vinga, va, anem a TV3. Anem a TV3 perquè el Fan Zone del Gerard Romero va tenir connexió amb Tomàs Roncero. Atenció, això. Que té molt clar qui ha d'entrenar al Madrid. I lo molt malament que li va al Barça, ai, és increïble, havent guanyat la Lliga.
4: Ja.
1: Perquè al final diu que la Lliga és un torneo social,
2: clar,
1: i local.
6: ¿Qué entrenador le gustaría?
7: Bueno, pues viendo lo que está pasando, pues yo estoy convencido que Mourinho va a venir. Porque yo pensaba en Klopp, pero Klopp parece ser que no quiere salir de su tranquilidad que tiene ahora. Me gustaba Raúl, que me gusta. Pero de los objetivos que hay, de los que pueden venir, Mourinho ahora mismo coge el vestuario y no va a permitir cómo están ahora mismo los jugadores, eso seguro.
6: ¿Señalarías a algún jugador?
7: No señalar, simplemente decirle a Mbappé, a Vinicius, a Bellingham, que son las estrellas, que tienen que dar un paso adelante. Pues son buenísimos los tres, a nivel individual, pero tienen que mostrarlo colectivamente.
6: Tenir dues temporades en blanc, veient que el Barça guanya.
7: Bueno, pero el Barça no gana la Champions. Si el Barça no gana la Champions, las competiciones, cuídate, campeón, las competiciones locales tampoco... El Barça, mientras que no gana la Champions...
0: Tan difícil és. Tia, on ha quedat el senyorío del Real Madrid?
4: No ha existit mai. No. Això també és un altre bolo que ens hem estat menjant, oi?
0: Segurament és veritat. Segurament és veritat, però, hòstia, no costa res pues, felicitar-les i tal. Nosaltres ens hem de posar les piles, una mica d'autocrítica, que vingui un nou entrenador, que posi ordre al vestidor.
1: Però quina raó, però si no ha ganat nada el Barcelona, què ha ganat vostè?
0: No, com que no? És el torneig de la regularitat. Ara. I, a més a més, ha guanyat d'una forma aplastant.
4: I anàveu primers, vosaltres, eh? Sí.
1: Lo que no tiene regularidad es la Champions. ¿Eh? En ese no tiene regularidad.
0: Però l'ha guanyat vosaltres, la Champions. Aquest any ha guanyat dos anys.
2: Pero tenemos 15, coño.
0: Dos anys de nadaplete.
2: ¿Cuántos tiene el Barça?
4: Escolta, i des de quan el Tomàs Roncero entén el català perfectament? Perquè la periodista li ha parlat en català.
1: Sí.
4: En el Roncero...
0: Jo crec que abans hi van dir, pregunta uno.
4: Clar. No,
0: també porta molts anys col·laborant amb Ser Catalunya, també.
2: Ser Catalunya, però tot tu no és, el Roncero. El que passa que també fa un paper per semblar...
4: Sí, ho dissimula molt bé.
1: Exacte.
0: Per tant, bé, Mourinho, s'han de posar les piles les estrelles del Real Madrid i el Barça aquest any no ha fet res perquè només ha guanyat la Lliga i la Supercopa d'Espanya contra el Madrid, per cert.
1: ¡Callarse! ¡Que viene First Dates!
0: Home, què tal?
1: Sí, acabem amb First Dates perquè tenien una parella gallega que no es van entendre en el terreny íntim. Són l'Anna i el Juan.
0: Sí, ella no li va agradar gens, ell.
1: Exacte. I a més l'Anna, que no li va agradar al Juan, va fer entendre molt bé al públic que no li mola, sobretot amb metàfores molt gallegues i molt divertides.
8: Es muy paradito, jolín, que no es un defecto, pero pa mí sí, pa mí, pa estar con él sí, hombre, que no me gusta nada, coño.
9: ¿Cuál es tu talento sexual? Abajo.
8: Te acabo de entender. No hace falta que digas más.
10: Me parece que yo no me voy a comer Super 7, ni él me va a comer a mí la zamburiña, ni la cococha.
4: Joder, la zamburiña y la cococha com que en té dues, ¿no? O sigui...
11: Me debe 6.000 euros de cococha.
2: Qué rico, tot.
0: No, jo flipo perquè és veritat que hi ha un moment del sopar... Que porten... Sembla que hi ha uns papers allà, no? Per, si no saben què dir-se, poden agafar un paper.
1: Sí.
0: Hi ha una pregunta, no? I diuen, tu talento sexual. I ell diu, abajo. I ell és quan surt i diu... Que sàpigues que jo no li menjaré ni el Perceben, ni ell a mi la cococha, ni el meu zambor.
1: Que desagradable, no?
5: M'encantaria treballar al departament de càsting de First Dates. I
0: no estàs bé al matí, Nacudí.
5: Tots...
0: No estàs bé aquí al matí.
5: Sí, però...
0: No estàs bé, eh? Ja fa dies que va dir, m'agradaria treballar aquí.
5: Ai,
0: sí,
5: és
0: veritat. Calla,
5: és mentida.
4: Sí, vol marxar clarament.
1: Tant de bon fitxin a tu cara més suena.
0: Quatre elogis. Quatre elogis perquè vas presentar molt bé la gala dels Premis Accent. Sí, i a molestar a tot arreu menys aquí.
5: Enteneu el que
4: no, quan tripliques el sou me'n vaig a Flashback, va dir-li l'altre dia.
1: Ah, sí?
4: Sí, sí, sí, m'ho va dir a l'ascensor.
5: A la huida li vaig dir.
4: A la huida a l'ascensor.
0: Sí. Bueno, va.
4: Hi ha molta gent.
0: A l'Ala Guilló.
5: Després li vaig mossegar.
4: A l'ascensor.
3: Jo estic molt bé aquí, jefe, tranquil.
0: Moltes gràcies a tots.
12: Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos, el meu planeta.
13: Tu no buscaves un pernil cuit amb un 95% de carn? Aquest de dia en té el 97. Com et quedes?
14: De debò?
13: Com et quedes?
14: Molt bé. Se'n parla molt d'aquest nou dia. De debò. Molt bé. Dia.
15: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
16: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
17: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
15: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
18: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
19: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
20: Què et sembla aquesta casa per robar?
21: A veure qui posa allà. Movistar, Prosegur, Alarmes.
20: D'acord. Aleshores, res.
22: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar, Prosegur, Alarmes també la noten ells. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar, Prosegur, Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
23: Ei, que la castanyada del Cabró Rock acaba d'anunciar el seu cartell.
24: El 31 d'octubre torna la Gran Diada de la Cultura Catalana amb castellers, sardanes, panellets i 17 hores de música en directe.
23: Els Catarres, Figaflaues, els Amics de les Arts, la Ludwig Band, The Tyets i un moment històric, els Pets i l'Axambusto, junts per primera vegada en 20 anys. Tota la informació a cabrorock.cat.
25: Ah, oh, quina meravella d'escull. Però, una cosa, quant de temps més podem bussejar?
26: Doncs tant com vulgui bussejar.
25: Genial. I quant d'oxigen queda?
26: El que vulgui, també.
25: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
26: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
25: I quants de cetacis?
26: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
27: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres per només 2 euros, pot de 102 milions d'euros. Milionari forever.
28: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. Ocasión
29: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
30: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
31: ¿Cómo hemos cambiado?
32: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es. Hey guys, this is Bruno
33: Mars. A RAC 105. Ha estat

0: candidata a balada de l'any i la firma, un ídol d'aquest programa i d'aquesta emissora, Bruno Mars, barreja bolero... una mica la ranxereta, eh? Risk It All, es diu.
1: I que Soso Cazorla, que no l'ha querido bailar conmigo, que estoy insistiendo desde la primera noche.
2: Bueno, pero al menos vístete si le pides bailar.
1: Bueno,
2: oye. Vestit i fent perreo ja, clar.
0: És veritat que jo també tenia ganes de ballar-la, aquesta.
2: Pues vesteix-te tu també.
0: Amb la marca, li agrada molt el bolero.
3: M'encanta.
0: Escolta'm, bé, com bé sabeu, estem fent un seguiment exhaustiu des del Matina Codina de la visita del Papa de Roma a Barcelona, i avui la mare ens en porta més detalls.
3: Sí, perquè a Barcelona, família, estan passant cosetes. Ai. I ja està el compte enrere actiu. El dia 10 de juny...
0: Tic-tac.
3: Sí.
4: Tic-tac, vinga.
3: Vale. El tenim aquí, a la Sagrada Família. Jo estaré allà per veure el Papa i abraçar-lo. Vinga. Les obres al carrer...
0: Abans no el puguis abraçar, hauran vingut dos goril·les del Vaticà.
1: Sí, t'hauran abraçat a tu.
0: T'hauran fotut un placatge que et deixaran...
2: 27 trets.
3: No sé per què confieu tan poc.
4: Placatge. Catxolo, no?
3: Jo només vull que el papa digui hola, RAC 105. Les obres al carrer Marina continuen, s'estan convertint en plaça, sabem que estan en bon ritme per tal de complir els terminis acordats.
5: Sí,
3: no voy
5: a... Està a punt des de Reformas Infinity e Hijos. Estem acabant. Estamos haciendo ceras más grandes. Estamos estoy leyendo lo que pone el informe de obra.
2: ¿En qué material trabajareu?
5: Mejora de pavimentos, ampliación de cera, nuevas zonas verdes y soterrado de servicios. Estem fent tot de pladur. Zonas verdes de pladur, en pintat de verd i en posat pladur.
1: No, que no heu començat, vaya.
5: Bueno, ¿a cuándo viene el Papa? ¿Quin any?
0: No, al mes que ve.
5: ¿Ves que viene?
0: Tres setmanes.
5: És impossible.
2: ¿Has acabat la banyera de la senyora o no?
5: No, porque senyora no sale de banyera. Está muy garde.
3: L'objectiu és acabar els treballs i obrir tot l'espai, reconvertint aquest carrer en una plaça gran només aquest mes, perquè el compromís de l'Ajuntament de Barcelona és tenir totes les tanques i material d'obra retirat abans del 10 de juny i, per tant, que tothom pugui gaudir d'aquest espai.
1: Tanques i barranca!
3: És per quan està previst que el Papa Lleó XIV faci l'ofrena floral a la tomba de Gaudí, oficiï la missa solemne i beneeixi la Torre de Jesús. I aleshores la creu de la corona s'il·luminarà i en aquesta plaça la gent podrà seguir la cerimònia que se celebrarà dins la basílica, perquè hi haurà grans pantalles per seguir-la.
0: Ni la fura dels baus.
6: I haig de mirar si l'aparell pirata que tinc per mirar el futbol emet això, també.
3: Sí, mireu, mireu.
2: Que així de venir el papa perquè acabin les obres.
7: No sé per què os temáis tantas molestias. El papa lo que quiere es ir a Madrid.
2: És verdad.
7: Al estadio de la Madrid.
3: Ara parlarem de Madrid. Dins aquesta cerimònia hi hauran 4.000 persones i després es podrà seguir aquest espectacle lluminós de la torre que es projectarà amb rajos de llum per tota la ciutat. O sigui, serà una cosa com molt loca, eh?
7: Ai, que bonito.
3: Jo des del meu balcó veig la Sagrada Família, estic pensant que estaré com...
0: Han contractat l'equip d'il·luminació de Coldplay, eh?
3: Sí. I el nostre amic Xavi Pérez Esquerdo presenta l'acte oficial, presenta el papa a la missa multitudinària que farà a l'estadi i s'encarrega també dels actes del papa. Hem intentat parlar amb ell, però va molt atabalat.
0: Sí, ha parlat amb tots els mitjans, menys amb nosaltres.
3: No, a mi em va dir que està saturat, pobret, li enviem un petó.
6: Sí, és bastant amic teu, llavors.
0: I que també li han demanat una mica de discreció.
6: Clar.
0: Li han demanat una mica de... Calla ja, o sigui... Calla la boca, no? El bec.
3: Què més farà el papa? Ja. Doncs durant l'estada també visitarà la parròquia de Sant Agustí, el barri del Raval, participarà en una gran vetlla d'oració a l'estadi olímpic Lluís Companys, com hem dit, i dins d'aquesta visita que es va agafar a Barcelona, també fa un viatge més ampli per Espanya, que inclou parades a Canàries, a Madrid, i estem escoltant Diana Navarro perquè, parlant de Madrid, els cantants Diana Navarro, Daniel Díez.
8: Algo pequeñito.
1: ¡Hombre!
8: Algo pequeñito.
0: Molt actual, eh? El cartell, el line-up.
3: A mi em flipa, eh?
2: Faltan Alaska i Mario.
3: Estic per anar a Madrid també a veure això. Diana, Daniel i David Bustamante. ¿Qué?
0: Devuélveme la vida
3: que
0: me has quitado. Devuélveme la vida, clar. Només Déu
3: entre assajos del Torno. Sí, actuaran el 8 de juny al Santiago Bernabéu durant la trobada a l'Església de Madrid amb el papa Lleó.
7: Estic molt emocionat. Estic molt emocionat. Quan le voy a dar un abrazo que lo voy a romper.
2: No, lo agrafes. Oye, David, a ti sí y al Bisbal no, ¿eh? Que siempre se está riendo de ti. ¿Ahora qué fem?
7: Es verdad. Eso es gracias a las colonias. Le voy a echar un poquito de colonia también al papa. Colonia bendita.
6: Echaré colonia. Es que estás tonto que seguro que se le echan los ojos.
7: Sí, pero a ti no te han llamado y a mí sí.
2: Toma.
6: Es que yo voy a actos de verdad que son multitudinarios, ¿no? Esto de lo del papa este, que este no lo conoce nadie.
2: Tú tendrás cansada de María y ni cas. Y aquí dos hombres y un destino y mira.
7: Efectivamente. 100%. Además soy el zorro.
6: Igual es por eso.
2: Nos da igual eso.
0: Però jo no sabia que tenies aquesta connexió amb l'Església.
7: Pues sí, la verdad que soy muy creyente. Y bueno, todo lo que sea conexión con el Santo Padre. Pues ahí estoy, cantando mis canciones, bailando.
6: ¿Qué le cantarás? ¿Qué le cantarás?
7: ¿Ni una lágrima?
2: ¿Vale?
0: No, cántala, cántala.
6: ¿Cómo es?
7: No, no, ni una lágrima. Por ti, ni una lágrima.
6: Pero no te alejes del micro para que no se note que no te la sabes, perro.
7: La tengo que repasar. Hace tiempo que no me dedico a la música. Solo hago teatro y colonia.
0: No sé, jo m'imaginava més, jo què sé, un cor de... un cor d'escolanets, no? I porten el Bustamante, no?
2: És molt raro.
0: Té quina raïf més rara, eh?
3: També inclou altres artistes, una orquestra sinfònica, grups musicals i un cor format per 1.000 persones, dels quals 300 són infants, acompanyats de músics i ballarins dirigits pel sacerdot Toño Casado.
2: Podria ser una festa major de Castelldefels de qualsevol estiu que estigui el PP governant, que és qualsevol estiu.
3: Això a Madrid, eh? El 8 de juny.
0: I a Barcelona, a l'Estadi Olímpic, no hi haurà actuacions musicals?
3: Esperem que sí, no ho sé.
9: Bueno, pots dir la Shakira, també, no, que no té suficient feina.
3: Poques gràcies. No ho sabem, no hi ha informació. Barcelona és tot molt secret. Jo aniré a investigar, però...
2: Potser actua la Naina.
3: Potser.
6: No. He buscat una foto d'aquest que has dit que dirigia el ball, el Toño Casado aquest, que és un mossèn que... I surt un senyor amb... això que amb l'alzacuellos aquest que porten els mossens, una xupa de cuero i unes ulleres de sol tipus Matrix. Quin mal rotllo.
3: Mira... Jolín. Hem trobat que el 9 de juny aquest esdeveniment a l'Estadi Olímpic actuarà l'Escolania de Montserrat amb Sergio Dalma.
0: Veus? No entenc, no entenc aquest, aquest crossover. No entenc.
3: Cantaran el Em dones força per sobre.
0: Ah, clar, clar, clar.
3: Oh, quines ganes, tio.
2: Ojalà sortís Figaflaues amb el papa.
3: Ficamos
0: suau, suau. Anda, pepa, quin cacau. Ho anirem seguint fins que arribi el papa a Barcelona. Tots els detalls al Matina Codina, que és el programa més catòlic de les zones. Després del despertó de Ràdio Estel, òbviament.
2: Home, sí, no podem competir.
0: Segons. Jo sí que pillaré una papa.
3: Cada dia.
0: Ara escoltem la nova d'Olivia Rodrigo, que va aparèixer a la samarreta del Barça contra el Real Madrid en el Clàssico, des del seu nou disc, Drop Dead. Novetat a RAC 105.
10: Matina Codina.

0: drop dead.
1: Anem a trucar.
2: Llet nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
1: Entre totes les trucades del mes de maig, a aquesta hora, a les 9, sortejarem un fantàstic lot de llet nostra. Entre altres coses, 30 litres de llet amb totes les varietats i dos packs de 4 potents de diversos làctics, així com un bot, com un kit llet nostra amb dos bols i dues culleres de ceràmica, eh? 9:21, estem trucant al Santi. Digue'm. Hola, Santi!
3: Ei!
4: Digue'm.
1: Soc l'Ernest Codina, el que més matina, que tens pressa, el que passa, tio. Santi.
4: Bon dia.
1: Et truco de la ràdio, fas 29 anys o què?
4: Demà.
1: Ja, però demà no venim, et truquem avui.
4: Moltes gràcies.
1: Home, tu, per agafar el telèfon, ets d'aquests que van pressa per la vida. Digue'm, va, espavila, que tinc feina, eh? Que sí?
4: Avui sí, avui vaig ben liat.
1: Molt bé, a què et dediques tu?
4: Al món de la logística, del transport.
1: Sí, em diuen que ets el jefazo, més a més, no?
4: Sí, sí.
1: Com has aconseguit...
4: Res, soc.
1: No dic que, hòstia, amb 29 anys... diguem-ne, ja dominar, dirigir una empresa de transport i logística, o t'hi vas posar molt d'hora o ets el fill de l'anterior jefe.
4: Una sí, bueno, és el que ens van ensenyar des de petits, només.
5: Però escolta, quanta gent tens al teu càrrec?
4: Uf, sembla que són 25.
6: Carai!
5: I et saps el nom de tothom o és en plan, ei, tu, què fas arribant a aquesta hora?
4: De moment sí.
1: Santi, com es diu l'empresa de transports? Perquè una cosa que tenen les empreses de transport és que tenen molts camions a la carretera, sí. I moltes vegades es fan famoses perquè els vas veient. Aquests. Jo, per exemple, a la comarca, no?
5: Sí.
1: Hi ha Vic Transa, hi havia Vic Transa.
5: Que no saps mai si és una empresa de logística, sí, o un col·lectiu de trans.
1: Exacte. Transports Codina, que molta gent es pensa que té alguna vinculació amb la meva família, i no, ja us ho dic ara, no sé com es diu la teva empresa.
4: Es diu Serrat Grau i Minorista de Transport.
5: En aquest cas està claríssim que un col·lectiu de LGTB no és, per exemple.
1: I com poseu... És a dir, com serigrafieu un camió amb aquest nom tan llarg?
4: Manam.
1: Com serigrafieu un camió, una furgoneta, amb aquest nom tan extens, tio?
7: Periodismo.
4: Oh,
1: ja hi cap, ja. Sí, lletra més petita i ja està.
5: Escolta, Arial 4.
1: Ens diuen, perquè no sé qui encarrega aquesta trucada, perquè no ho diu aquí el remitent, però diu, destaca sempre pel seu bon rotllo i per l'energia positiva que transmet a tothom. Diu, ara està passant pel repte de deixar de fumar, no sé com ho portes, ara en parlem, perquè jo sóc fumador, malauradament. Diu...
4: Bueno, estones de tot.
7: Deuen estar contents, els empleats.
1: Sí. Què? Portes malament la síndrome d'abstinència? Algun mal rotllo de tant en tant?
4: Sí, ja no estones que malament, la veritat.
1: Sí, jo vull deixar l'estiu, sobretot per companyerisme.
7: Companyerisme?
4: Ja.
1: No,
4: costa, la veritat.
5: Perquè ens fuma la cara aquí a l'estudi.
1: Aquí diuen, ja no sé, et dic que no sé qui ens ha escrit el mail,
5: Ens ha escrit la Judit.
1: La Judit, qui és la Judit?
5: Judit,
4: la meva germana.
1: Ah,
4: sí.
1: Molt bé. Diu que no portes massa bé això de deixar de fumar, però diuen que creuen que sí que ho aconseguiràs perquè en general ets un crac, tio.
4: Aviam, si és veritat.
1: En quina fase estàs? Amb aquell de... Bueno, aquells que diuen que... Ho deixo. Llavors l'endemà diuen, bueno, avui n'he fet un.
5: Ah, sí.
1: Ah, que dius, home, ja, si ho has deixat, ho has deixat.
5: Ara.
4: Algun dia sí que he caigut. Mica.
1: Santi, d'on ets?
4: De Prats de Lluçanès.
1: Molt bé, un petonet cap al Lluçanès. I res, diuen que t'estimen molt, que estan molt orgullosos de tu i que mai perdis l'essència que et faci com ets, perquè ets un tio fenomenal, sensacional, com ja has demostrat en aquesta trucada. Santi, entres al sorteig d'un lot de llet nostra?
4: Perfecte, moltes gràcies.
1: Un petonet i bon cap de setmana, celebra-ho fort, això.
4: Adéu.
1: Si voleu encarregar una trucada despertador, desperta, @rac105.cat, no té pèrdua.
2: A llet nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet nostra és la llet de casa nostra, la de tots.
8: Sonem molt millor que la teva màquina de cafè i et despertem el doble. Tu tries. Matina Codina, a RAC 105.
9: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa-te'n a uab.cat.
10: Ja som 11 milions els socis del...
3: A Carrefour continua la festa amb els preus imbatibles.
6: Sí, com el 20% de descompte en tots els pernils. Com el pernil Legado Ibérico a 169 euros i t'endús 34 euros en un cupó.
3: Que et dona per molt. Fins al 17 de maig.
10: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
11: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
12: Securitas Direct és ara Verisure, tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
13: Sabeu quan comença l'estiu? Uns diran que un dia concret de juny, d'altres quan treus el banyador de l'armari, però tots saben que comença a Lleida.
14: Arriba la cinquena edició del Magnífic Fest.
13: Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà i molts més.
14: Música, activitats, bona teca i moments inoblidables.
13: A Lleida tot és a tocar. Entrades a magnificfest.com.
15: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista. Ocasión
16: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
17: ¿Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
18: Ja tornem a ser aquí. Gràcies per seguir enganxat al Matina Codina.
19: ¿Qué cicatriz común tenemos todos los seres humanos?
20: ¿Qué? La raja del culo.
19: El ombligo.
18: Matina Codina.
12: Felicitats pel programa.

0: llarg de la seva extensa trajectòria de més de 20 anys, David Guetta ha tret moltes cançons originals, però també ha fet versions boníssimes, com aquesta d'Alphaville, Forever Young. Bon dia, Mònica Usart.
1: Hola, bon dia.
2: Les vacances d'estiu en família de Rosa dels Vents us ofereixen aquest espai.
0: Avui que fa un dia així una mica plujós, sí. Ho ambientarem amb rock per xics.

0: una cançó que vam redescobrir fa ja alguns mesos aquí a la Tira Codina, perquè la Mònica, bueno, vam parlar de Banyoles.
1: Va fer gràcies a mi que li vaig dir que donés records al monstre de Banyoles.
2: Què et passa, Lluís? Has dormit poc avui?
1: Una miqueta.
2: Una miqueta, què vol dir?
1: Que he dormit poc.
2: Has dormit una miqueta poc.
1: No n'hi records a l'Helena, per cert.
2: Vale. L'altre dia em va preguntar per tu. Hem de tornar a quedar els quatre.
0: Estàvem parlant de Banyoles, ara estem parlant de l'Helena. Ens podem centrar un moment, sisplau, Lluís?
1: Qui és el tercer?
2: L'Helena és el monstre de Castelldefels.
3: No, el quart.
0: Bé, tenim, Mònica Usart, el clima humit, com a l'estany de Banyoles, si fa una foto, Això pel que... No sé si vols fer primer una mica de radiografia general del cap de setmana, llavors ja anem amb les consultes dels oients, perquè avui torna el temps a la carta.
4: Ara sí!
5: Doncs de moment ara cauen gotes en algun punt de la costa central, també cap al sud del país, sectors del Pirineu. De fet, ara al matí poden anar més aquestes pluges a les comarques de Girona, nord de Barcelona, també sectors del Pirineu, i a la tarda continuaran especialment al centre i al nord de Catalunya amb aquests avisos per intensitat de pluja a la costa i al prelitoral entre Girona i Barcelona. Baixa la temperatura, també bufa el vent, cota neu d'entre 1.400 i 1.600 metres, amb aquest ambient més de març que no pas
0: temps,
5: de mes de maig. Al cap de setmana es recupera una mica la temperatura, però recupera de manera més clara la setmana que ve. Demà amb sol i amb boires, a la tarda amb algun ruixat al Pirineu i comarques de Girona, i diumenge sí que amb més núvols i amb un temps una mica més inestable, sobretot a la tarda amb pluja al Pirineu, Prepirineu o voltant dels ports.
0: Molt bé, doncs
2: fas molt bé,
0: fins aquí aquest resum meteorològic del cap de setmana, i anem a saber quines són les consultes dels nostres momonstres de Banyoles. Ja, hola, bon dia.
6: Bon dia, matineros. Doncs mira, demà anem a fer la travessa del Montseny i era per saber quin temps tindrem. Vinga, bon cap de setmana, guapos.
0: Mal dia, no?, per anar a fer la travessa.
5: No, demà no. Avui seria un mal dia, perquè s'espera pluja. Demà no sé ben bé els timings, perquè aquesta travessa no sé quants quilòmetres són, però en principi sortiran al matí amb poc vent. Sí que amb fred, amb fresca.
0: Correcte.
5: A més, tinc entès que pugen, per exemple, al Turó de l'Home, on no passaran dels 6 o 7 graus de màxima demà, per tant farà fred, poc vent, i de pluja demà ben poca en aquesta zona. Per tant, en principi farien la caminada sense aigua.
0: Que, si no m'equivoco, la travessa deu ser pujar les Agudes, Turó de l'Home i Matagalls.
2: 47 quilòmetres, potser?
0: Està fortíssim,
5: I molt desnivell.
2: 4.600 metres de desnivell acumulat.
7: 47 quilòmetres en més d'un dia, entenc. No, perquè si no es pot caminar 47 quilòmetres en un dia.
0: Clar, home, hi ha gent que els fa corrent, en un dia.
7: Ah, doncs això podria ser. Clar, és que són nivells sobrehumans, jo si he de fer...
5: El desnivell també diu molt... Ho he preguntat, allò del timing, però no, de moment no m'ho han dit.
0: Jo hi ha missatges que no els vull sentir, perquè jo penso, jo estaré de ressaca i hi haurà gent que s'estarà posant en forma i fent salut, saps?
7: Fa ràbia.
0: Va, més comentaris. Hola, bon dia.
8: Bon dia, equip. Soc el Mario des de Manresa.
0: Mario.
8: A veure quin temps farà demà dissabte a la platja de Cubelles. Gràcies.
5: Doncs demà farà sol, vent al matí encara, després anirà afluixant, i temperatures de 10-11 graus a primera hora, fresqueta, i al migdia 18-19 graus.
9: Quina ràbia fa quan fa vent a la platja, que poses la tovallola i et va caient la sorra.
2: Va embrutant, Tu fas pinta de ser dels que no t'agrada, que vagi embrutant-se la tovalloleta de sorra.
9: Jo fa 2 anys que vaig amb cadireta ja, a la platja.
2: És una cosa, és un pas que costa de fer, però quan el fas ja no hi ha marxa enrere.
9: Totalment.
5: Però jugues?
7: Fa un moment parlàvem de fer 47 quilòmetres corrent i estan aquests dos discutint per la cadireta a la platja.
0: Però jo crec que l'actitud premium en aquest sentit és els que van amb la tenda, no? Hi ha gent que va...
9: Sí.
0: Va, més missatges o què? Sí. O què ha de ser? Hola, bon dia.
10: Bon dia, matineros. Bon dia. El Manel d'Olesa.
0: Hola, Manel.
10: Un missatge per la Mònica. Sí. Que el diumenge celebrem el cumpleaños de la dona. No sap res. Però ara per sapigui el temps que farà Olesa.
0: No sap res, el tio envia un missatge a la dona.
7: Sabem que no és oient.
0: Un segon.
10: Vinga, merci i felicitats pel programa.
0: A tu, per ser com ets.
5: Diumenge pinta mig ennuvolat i es podria escapar algun ruixat aïllat al matí, però seria poqueta.
9: Poca cosa, Mònica. 4 gotetes. Poca cosa. No m'ha sortit un altre adjectiu.
7: No passa res. Hi haurà més ocasions.
5: I 4 gotes i temperatura de 10 de mínima a primera hora. Hòstia, quina rasca.
9: Correcte.
0: Sí. 4 gotetes.
7: Poca cosa.
0: Vinga.
9: Poca cosa.
11: Bon dia, matineros. Bon Soc dia. La Sílvia des de Vila de Cavalls.
0: Hola, Sílvia.
11: Mira, és una pregunta per la Mònica Usat.
0: Aquest to de recepcionista m'encanta. Mira, que seria una pregunteta per la...
11: I voldria saber quin temps farà demà al matí a Lleida.
1: Sí, senyora.
11: Gràcies, bon cap de setmana.
7: Pregunta-li si és la titular de la línia.
5: Farà sol demà al matí. Sí que a primera hora hi podria haver algunes boires, una temperatura d'uns 7 graus demà al matí.
9: Carai! Oh.
5: Sí, farà fred i després al migdia uns 20-22 a tot estirar.
0: Està sèria, avui, està seriosa.
5: Sí?
0: És com... Sí, ah. Potser o no?
5: No sé.
0: No d'un to molt baix.
2: Estàs bé,
0: estàs bé? Estàs bé?
2: S'ha empatxat abans de menjar molt. Hem menjat moltes galetes.
7: Explica el que has fet a les 7 del matí.
0: Què has fet? Que... Bon monstre. Què has fet, bon monstre?
5: Era el monstre de les galetes.
0: A les galetes,
5: sí. M'he menjat 8 galetes. Tenia com molta ànsia de menjar galetes i llavors he començat i no he pensat que quan arribessin totes a la panxa em faria mal. I em fa mal la panxa.
0: Ets com el president del Barça, que li agrada molt les Príncipe amb Coca-Cola.
3: Amb Coca-Cola. Tu, amb què tal? Com te les veus?
5: Jo, amb aigua.
7: Com te les veus?
3: Jo no les mastego, no, les galetes.
5: No eren príncipe, eren digestive.
7: Sí, clar.
3: Aquesta és una merda.
5: Amb xocolata. No, estaven boníssimes.
3: No, però fan cagades.
7: Hi ha dues persones amb traje epi al lavabo de senyores des de les 7 del matí.
3: Jo me les foto les galetes com les pastilles pez. Saps els dispensadors pez? Doncs jo sóc un dispensador de galetes amb Coca-Cola.
5: Ostres, déu-n'hi-do, eh?
3: Tens una taca, Mònica, aquí.
5: A on?
3: Mec!
7: Ah, que tonta.
5: I ara porto un Frankfurt per després, però hòstia, no em ve de gust.
3: Jo també porto un Frankfurt.
0: Bueno, dona-li al president, si no em ve de gust.
5: No, me'l menjaré més tard.
0: 9:37, bon dia.
4: Hola, bon dia. A veure, missatge per la Mònica per aquest cap de setmana.
3: Sí.
4: Marxem a fer la ruta de silenci al Canyís, al Terol, i després de tornada el diumenge estarem per Penyíscola. Sortim avui a les 3 de la tarda des de Montornès. A veure quin temps ens farà. Moltes gràcies. Ernest,
0: digue'm,
4: t'agradaria. Ruta gastronòmica.
5: Home.
4: Ternasco d'Aragó.
0: Hòstia, cabron.
5: Quina fama, eh?
4: Vinga, felicitats pel programa.
3: Sí, com et coneixes,
0: eh? Aquest estiu tinc previst agafar el cotxe, road trip, nord d'Espanya i jala. I jala.
7: Molt bé.
0: I jala.
7: Fes fotos.
0: La ruta del silenci.
5: Doncs mira...
7: Més fotos. Mònica. Estarà en silenci.
5: Quan surtin avui,
0: sí,
5: estarà plovent.
7: Que?
5: Demà, al Canyí...
0: Lluís.
5: Farà sol.
3: No cridis.
5: Farà sol. Però farà vent. Que vigilin amb el vent de ponent
7: ara,
5: i de mestral. Ara
7: amb vent de fons.
5: Tot el camí, eh? Avui i demà. I a Penyíscola, diumenge, mitjà ennubulat i uns 20 graus de màxim.
1: Per fer la broma no s'està entenent res. Ara, el noi aquest ara no sap el que esteu dient. Per fer la brometa.
5: Seràs tu que no entens res, perquè no escoltes.
7: Toma. Va. Va donar la seva versió ara, eh?
0: Espera't, la meva amiga Anna Bach, sí, m'escriu per privat, tràfic d'influències, nepotisme i tot el que tu vulguis. Diu, demana-li a la Mònica, sisplau, si plourà diumenge al matí a Vidrà. Hi ha la caminada del vidranès.
7: Ostres, ara has de fer soroll de Vidrà.
0: Aquests també volen ser comarca, m'acabo
5: amb l'ou. Diumenge al matí...
0: 1.000 participants, clar, 1.000 persones pendents d'això, eh?
5: Al matí no hauria de ploure i després a partir del migdia sí que algun xàfec.
1: Dóna-li records a l'Anna Bach. Li pots portar unes flors per fer una broma. Flors de Bach.
0: L'Anna Bach és veterinària.
7: Per llevar un perro.
0: Escolta'm.
7: Per fer la broma.
0: A veure, jo tinc una consulta. Demà a 3:15 de la nit vaig veure que és gràcies al parc del Fòrum de Barcelona i desenes de milers de persones també hi seran. Quin temps farà demà a la tarda al parc del Fòrum?
5: Doncs a veure, demà a la tarda, hi haurà alguns núvols. En principi no hauria de ploure demà a la tarda.
7: Ui, en principi no hauria. És el Fernando Simón. No debería, puede ser.
5: No, es quedaran més amunt, més cap al nord.
0: Correcte.
5: No. En principi, matí de sol, al matí res, no? Tarda de cel mig ennubulat i puja una mica de temperatura respecte a la d'avui, perquè com farà més sol, serà més confortable.
0: Podríem dir que el temps està guai.
5: Exacte.
12: Però guai o què? Una tornada guai.
0: Algú més té alguna pregunta?
2: Ens han preguntat bastant per Montmeló, que hi ha votos aquest cap de setmana.
0: Hòstia,
2: diumenge.
0: Sí.
5: Doncs diumenge al matí sí que podria descarregar algun ruixat.
0: Doncs digue-li a l'Àlex que no
2: matis... Que guai, cauran tots, es trencaran ossos.
5: Després ja no, millora, després al migdia tarda.
7: I jo em quedaré a Barcelona per fer alguna cosa amb la nit dels museus. Sé que dins

0: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això, a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
1: Aquí a
2: li ve molt de gust.
3: Seré molt feliç.
1: Gràcies, Mònica, bon cap de setmana, carinyo.

0: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
1: REC 105 Barcelona.
2: La Miranda, de Global Quality School, situada en un entorn natural a Sant Just d'Esvern, destaca pel seu ferm compromís amb l'educació. Ofereix un programa acadèmic multilingüe i està reconegut com un dels millors col·legis privats de Barcelona. Vine al nostre Open Day exclusiu per a secundària i batxillerat el pròxim 20 de maig a les 10 del matí. Inscriu-te a lamiranda.eu. La Miranda. Discover. Love and Learn. Atenció, viatger! El 22, 23 i 24 de maig tens una cita a la Meeting Camper Yati a Fancaventura, Girona. La trobada overland més gran del sud d'Europa.
3: Xerrades de grans viatgers, exposició de campers, accessoris i complements 4x4.
2: Zona d'acampada i food trucks. Vine, inspira't i torna a casa amb el pròxim viatge bategant el teu cor.
3: Per a més informació, meetingcamper.com.
4: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
5: Césped Solución.
6: Més informació a céspedsolucion.es.
7: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
8: Escupi.
7: Avui en fem servir moltes més.
8: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
7: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
9: Aviam aquest botó.
10: No, espera. Que sigui el que hagi de ser.
11: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
9: Ostres! De cop som als 2000!
10: Aviam, puja la intensitat. Oh, hem viatjat als 90! Mira, un pis per un milió de pessetes.
9: Això és brutal!
10: Màxima potència!
9: Els 80!
10: I com has dit que es diu aquesta màquina?
9: El ritme de la nit, de RAC 105.
12: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12, viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
9: El ritme de la nit.
13: Només a 3 en 5.

0: quarts de 10 del matí. Bon divendres. Catalunya, estem de festa i la setmana que ve més que ni estarem de festa perquè anem a fer un dels programes preferents de la temporada. Sí. A l'aire lliure marxem de càmping el divendres 22 de maig, matina Codina, des d'un càmping molt especial que és el càmping amb bungalows Estanyet de les Cases d'Alcanà. És on van fer l'estaix de pretemporada aquest any. No sé quin record en guardeu, companys.
1: Va ser increïble, ens van tractar superbé, el lloc és preciós.
2: M'encanta.
0: Pot ser que ens alimentessin fins i tot com amb un embut, ens anaven cardant menjar.
1: No sé si ho recordeu, però estàvem esmorzant i no havíem acabat que ja ens preguntava la
3: Àngels?
1: La gestora, l'Àngels. Una dona de bandera, ara que ho traiem al tema. I ens venia a veure què volíem dinar i què volíem sopar. Àngels, estic mastegant les torrades.
3: Què voldreu per dinar avui?
2: Tan mona, em va caure superbé.
0: A més, vam fer un equip molt... O sigui, vam fer, diguem-ne, llaços estrets entre els companys. Recordo que Marc Puga i Alan Lillo van mirar una pel·lícula de terror plegats,
3: sí,
0: per exemple.
3: Sí, és veritat.
2: I abraçats.
0: Ens van banyar a la piscina. Vam fer una passejada d'homes, només. Tu et vas quedar al bungalow,
3: Marc
2: Puga.
1: Cert. Amb el caiac.
0: Sí.
2: Veure'm caiac.
0: Correcte,
2: sí.
0: Però també
4: no
0: me'n recordo que vam...

0: que vam fer el típic passeig de futbolistes.
1: Sí, senyor.
0: Nosaltres quatre, xutant una pedra.
2: Sí. Oh, que divertit!
3: Vaig fer de quedar-me.
4: Claro, ya se quedó planchando la ropa y usted haciendo deporte, claro.
3: El
1: Xavi i jo vam descobrir que som compatibles a l'hora de dormir en una mateixa habitació perquè jo ronco molt, però ell és sord d'una orella. Llavors, si ell no es mou i jo ronco cap a la seva banda, cap problema.
3: I ara amb qui dormireu?
1: Ah, jo sempre dormo amb el Xavi perquè si no l'abraço no descanso bé.
3: Ah, vale.
0: I jo dormo amb el Lillo, em sembla.
1: Perquè si no t'abraça no et descansa bé.
0: I tu dormes amb la Marina.
3: Home!
0: La Maria Castellví.
2: Que rico. Sí.
0: Bé, Ràdio Natura, espectacle i un ambient familiar meravellós i un munt de premis que podran guanyar els que vinguin. Si voleu assistir al programa, entreu a rac105.cat, ompliu el formulari i espereu tenir sort en el sorteig que farem a principis de la setmana que ve. Tot això ho farem gràcies al suport del càmping Estanyet, Càmpings Tarragona i Patronat de Turisme de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre. Prepareu la maleta, companys, perquè ens anem a les cases d'Alcanar, al càmping Estanyet. Des d'aquí un petó a l'Àngels.
1: Sí, senyor, Àngels.
0: Ja venim, Àngels.
1: Preparant el dinar.

0: Magnífica col·laboració entre dos britànics de bandera. Elton John i Dua Lipa, diverses cançons de l'Elton, amb aquest Cold Hearts, que ens ha plantat a les 9:49. És divendres, se va estendre's, eh? Per què poso UB40 amb el Red Red Wine? Doncs perquè avui regalem 4 entrades dobles aquí a la matina a Codina de RAC 105 per anar a una cita, una de les més esperades pels amants del vi, família. Mira,
1: que guapo.
0: Un brindis, va, per tots ells.
2: Vinga. Ara, quina meravella, m'encanta.
3: Sí, sí.
0: Mira, el pla és fantàstic perquè la fira Vins al carrer torna el dia 23 de maig.
1: Sí.
0: És a dir, d'aquí a 8 dies.
1: Torna.
0: Sí, sí, sí, sí. La fira Vins al carrer. El pla és molt bàsic, que és copa en mà.
1: Sí.
0: Relax, sí, zero presses, okay. Desconnexió i conversa.
1: Oh, que bé! Vulguis. Quina passada.
0: Si vols anar-hi, estàs de sort perquè sortegem aquestes 4 entrades dobles per assistir-hi i degustar els millors vins. Atenció, perquè hi participen 50 cellers.
1: Oh, són molts cellers.
0: Més de 200 vins per tastar. Si els proves tots, acabes a l'hospital. Això també t'ho dic. Hi ha una àmplia selecció de vins, des de varietats locals fins a internacionals. A més, hi seran presents comerços de Caldes de Montbui amb la millor gastronomia local per maridar amb els vins.
1: Sí, senyor.
0: I em veig a venir una sortit de formatges, per exemple.
1: Sí, home, ah, sí, home.
0: És un clàssic. Per què has d'anar al Collons de Rioja si pots anar aquí a la fira dels vins al carrer?
1: Vins catalans.
3: Ara. Absolutament.
0: Entrades disponibles al web lavallesanadegustació.com, lavallesanadegustació.com o a la botiga física de La Vallesana. Si et toquen aquí, no cal que les compris.
1: Clar.
0: No. Participa al Matina Codina i recorda, hi trobaràs ofertes exclusives, botiga física i preus especials dins la fira. Dic participa al Matina Codina perquè per entrar al sorteig has d'enviar missatges al 608-717-141 dient-nos amb quin famós o famosa aniries a fer uns vinets.
4: Sí, senyor, escolta, si no us importa, m'agradaria començar a mi en aquesta ronda de respostes sobre la pregunta que estàs fent del tema dels vins, amb qui t'agradaria, doncs, algun famós prendre una copeta de vi.
1: Sí, senyor, quan vulguis, Lluís.
4: La meva resposta seria amb Ronald Koeman, el bo de Koeman.
3: Epa! Hombre!
4: ¿Qué tal, Ronald?
5: Bueno, estoy muy bien. Luis, ¿qué tal tú cuando vamos a hacer un vino?
4: Doncs escolta, el dia que vulguis ens quedem aquí amb el tema d'aquí de la ràdio i anem cap allà.
1: Estàs parlant en dièsel avui, Luis.
5: ¿Cuál es tu vino preferido, Luis?
4: ¿El qué? ¿El finde?
0: Tu... No, el vino.
5: No, el vino.
3: Mare meva.
5: Estàs un poco sorda, Luis.
4: Mi mare del Tinto.
1: Sí?
5: Jugava con... era portero de Barça.
4: Sí, senyor.
5: José Manuel Tinto.
1: Ara és rapero.
3: Xistes.
0: De què parlaríeu, Lluís, amb el...
1: No els hi donis bola, res, que no s'entén res.
4: Una miqueta. De la família, una miqueta, no? Dels tulipans d'allà de Holanda.
5: T'acuerdes en la boda de mi hija?
4: Com... Home, i tant, que me'n recordo, que et vas posar el cabell així com cap a dalt, que dèiem Tintín, Tintín.
5: Era muy, muy graciosa.
4: Dèiem Tintín. No sé si ho saps, que em sembla que s'estrena una nova de Tintín.
5: Oh. Ah, no, lo sé, podríem ir a verlo juntos.
4: Podríem haver trucat a tu, a fer la pel·lícula.
1: Clar.
5: Que graciosa.
0: Va, escolta'm, a veure què ens diuen els oients que volen entrar al sorteig. Hola, bon dia.
6: Doncs mireu, jo me n'aniria a fer un parell o tres de copetes.
0: Collons.
6: Amb el Michael Bublé.
0: Epa.
6: Està claríssim. Epa. És el meu ídol. De totes maneres, no et pensis, Ernest, que amb tu també me n'aniria. Bueno, un petonet a tots.
0: Gràcies.
6: I res, a veure si tinc sort aquest cop. Una abraçada ben forta i bon cap de setmana per tothom.
0: Però tu qui ets? Perquè jo el 23 de maig puc... No, és broma.
3: Ah, amigo. Compte.
0: No, però el dia de Sant Jordi vaig triomfar molt amb senyores de mitjana edat, no sé si ho vau notar allà.
3: Sí, és el teu target.
0: A la Fnac Rambles.
1: Sí, sí. I amb la Sonsoles Onega.
0: No és veritat.
1: Sí, vau tenir química. Sí. Us vau abraçar, no, et va mirar, tu la vas mirar. Vau veure que teníeu moltes coses en comú amb el tema dels ocupes i tal. Sí, sí. Dic, és que és verdad.
0: Sí.
3: Xipo.
0: En canvi, no vas connectar amb ningú per Sant Jordi.
1: Ui,
3: toma!
1: Amb la meva nòvia, amb qui vaig passar tot el dia de Sant Jordi.
3: Ullo! Compte l'ha tornat, també.
0: I tu que saps com va acabar la meva nit de Sant Jordi.
1: Però si t'estic dient que vas anar amb la Sonsoles Onega, que és una dona de bandera.
3: Ullo!
0: És que sempre barregem sentiments i política.
3: És un ping-pong.
0: A més, jo puc convergir molt bé emocionalment i íntimament amb algú que pensa molt diferent que jo.
1: Jo
0: no necessito que la gent pensi igual que jo, com tu.
1: Jo no necessito que la gent pensi.
0: Que tothom pensi igual.
1: Ullo,
0: va, però... més missatges. Hola, bon dia.
7: Bon dia, RAC. Us estic escoltant aquí a la feina. Jo, sens cap dubte, aniria amb Brad Pitt. A més, tinc permís del meu home.
0: Epa.
7: Ho tinc molt clar. Bon dia.
0: Bon dia.
3: Sí, jo també aniria amb Brad Pitt.
8: Et tractarà molt bé el Brad Pitt amb unes copes de més.
3: Brad Pitt està sobrevalorat, eh?
0: No és un símbol, un ídol sexual molt dels 90? Vull dir...
8: No, però, que,
3: sí, sí. Però no passa de moda, és com que sempre agrada, Brad Pitt.
8: Claro, és com el vino, precisament és com el vino, que quan més anys passa, més guapo i atractivo. Sí.
0: Ben vist, parada.
1: Molt bé, parada.
0: Vinga. Va, un últim missatge, 608-7171-41.
9: Home, jo aniria a prendre aquests vins fantàstics amb la meva parella i amb tot l'equip del Matina Codina.
3: Sí,
9: una risa assegurada, xerrades fins a les tantes, segur que sou una canya, que m'encanta començar el dia amb vosaltres. I que sou el millor del món.
0: No tant.
9: Que som molta gent la que estem tot el dia al cotxe i comencem molt d'hora. Un petonàs enorme i moltes felicitats pel programa, matineros.
8: Gràcies, carinya. Sí, senyor.
3: Gràcies, brava.
0: Doncs què li diem a aquesta audiència? Sí, no?
1: I anem. I tant.
8: Fins altes hores, ha dit, eh? Pot ser que ho hagi dit o m'ho estic inventant?
0: Hòstia, no ho sé.
3: Sí, sí, vol allargar ella.
1: Tu queda't l'estona que necessitis.
0: La veritat és que en directe millorem bastant, eh? Vull dir que si t'agradem per la ràdio en directe ja és l'hòstia, això. Bé, la Fira de Vins al Carrer torna a ser aquí el 23 de maig a Caldes de Montbui. Arribem a les 10 escoltant la Kelly Clarkson i tot un clàssic de la nord-americana, aquest What Doesn't Kill You Makes Me Stronger.

0: cançó que a mi m'agrada traduir com el que no mata engreixa. Bon dia, Albert Buscarons.
1: Bon dia, bon matí, què tal?
0: Com estàs, guapo?
2: Hola!
1: El Buscarons? Que és divendres.
0: Què us pensàveu, que no hi hauria la secció de novetats musicals o
2: no,
0: què?
2: No, jo ja l'esperava.
0: Rebem el coordinador de RAC 105.
1: Home!
0: El programador musical, l'Al Capone. La música. Que hi ha bon gènere avui o no, Albert?
1: Està bé. Una altra cosa és a veure què us semblen les cançons. Va. Però com a titular, que arribi Shakira amb la cançó del Mundial, està bé. Dai, dai!

0: Te deia que va entrant, eh? Sí, sí, que va entrant, eh?
1: Ai, ja les va gustando. Gràcies.
2: A mi m'agrada més el Waka Waka, és sí. a dir. Però, bueno, potser sí.
0: És simple un altre del Dai Dai, però al principi...
1: Epa!
0: Sempre va bé a l'estiu una mica, Shakira.
2: La veurem en directe, recordeu, a la final del Mundial, el 19 de juliol, amb BTS i amb Madonna. Vull dir, serà un halftime show.
3: A mi la que me gusta és una de la bailarina, la morena.
2: Avui, Drake, dispara, dispara ja. Després. Perquè musicalment no ens interessa. La notícia és que ha tret no un, no dos, sinó tres, i no singles, sinó àlbums. Avui ha tret tres àlbums.
1: De cop?
2: De cop, tanta expectació aixecat que tant Spotify com Apple Music en el moment de la publicació han bugejat i no funcionaven.
1: Ah,
2: no!
1: Flipo.
0: Home, després d'escoltar tot això, t'has de fotre tres àlbums, eh? Perquè és impossible digerir.
4: Sembla horrorós.
5: No. Li vindria bé fer un break, no?
2: Home! Venia de 3 anys sense disc, llavors, doncs, aquests 3 anys que ha estat fora, ha decidit fer un per cada any, no? 3? Fora? Doncs 3 discos.
0: Vinga, però dosifica-m'ho, nen, dosifica-m'ho, que agafaré un empatx.
2: Gracie Abrams, que és una de les noves artistes pop número 1 al planeta, té un nou single que diu Hit the Wall.

0: típica cançó que em convida a passejar-me els mugrons. De mare d'aquesta.
1: Que rico.
2: Les volen. I Catarres, avui tenim una cançó...
1: Com has passat per sobre el comentari, eh? Catarres!
2: Amb el titular Mediterràniament una mica, eh? A veure com sembla aquest diumenge sense drama.

0: passejaries amb aquesta?
1: No, és un himne molt happy. Amb aquesta surto al carrer a passejar de bracet de qui vulgui fer-ho amb mi per sota unes garlandes en un carrer estret.
2: Jo t'acompanyo, et serveix?
3: No
2: era la teva escena ideal, no? I què pensàveu? Que no portava jo una cançó d'en Provador?
3: Sí.
2: Doncs és una cançó que es va començar a fer 12 anys i s'ha publicat avui. Martin Garrix amb Ed Sheeran.

0: Hola.
1: Hola.
2: No, a veure, estava pensant que molt, molt bona manera de celebrar els seus 30 anys que van ser ahir. Sí. I és que aquest matí he vist una notícia de Ed Sheeran,
3: sí,
2: que es veu que ha cantat al costat de Daddy Yankee, tu.
0: Sí, el va treure al concert, no era J Balvin?
2: Ai, no, Daddy Yankee. Daddy Yankee.
0: Sí, sí. Bueno, pues, molt bé. Bueno,
2: està en una fase experimental, no, l'Ed Sheeran, o què?
0: Sí, sí, sí, ell sempre s'ha donat a tot, eh? Ha fet col·laboracions amb tot Cristo. I ara mira, a l'electrònica, tu.
1: Ole!
2: Ens agrada, Albert Buscarons, molta gràcies, bon cap de setmana, guapo. Adéu.

0: notes de ràdio matinal.
1: Que voldries que en fossin més.
0: Matina Codina. De 6 a 11 a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
2: Aquest 21 de maig vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu.
3: Formigueig, pesadesa, inflor. Quan les cames perden el ritme, Trombocit millora la circulació i alleuja amb eficàcia les cames cansades amb varius. Trombocit de Laboratoris Lácer. Allibera les cames. Amb pantosàpol i sulfat sòdic per cames amb varius en adults. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
4: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
5: Ara Lidl 600 grams de filet de salmó per 10,39. T'estalvies un 15%. I ametlles al natural per 1,85. T'estalvies un 15%. Lidl. Val la pena.
6: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
7: Fes que el teu estiu es faci realitat amb TUI i viatges al Corte Inglés, al Perú i Costa Rica. Sense despeses de cancel·lació i amb fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions. Reserva el teu viatge amb TUI amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
8: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
9: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
10: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expo Ocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
11: Torna Expo Ocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
12: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
13: Doncs tant com vulgui bussejar.
12: Genial. I quant d'oxigen queda?
13: El que vulgui, també.
12: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
13: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
12: I quants de cetacis?
13: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
14: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 102 milions d'euros. Milionari forever.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
17: Nil Moliner, Premi RAC 105 a millor artista de l'any.
18: I gràcies a tots i a totes les artistes que esteu avui aquí, perquè m'inspireu moltíssim molts de vosaltres i és increïble, és un plaer compartir seient i camerino amb totes vosaltres, així que gràcies.
19: Premis RAC 105.

0: Premi RAC 105 a millor artista, Premi RAC 105 a millor cançó per tu, Cuerpo en Braille, 10 i 10, és un dels artistassos de l'any, sens dubte, Nil Moliner, Me Acuerdo de Ti, bon dia, Mar Puga.
1: Bon dia!
0: Sense que jo estigui enamorat de tu, diguem-ne, sentimentalment,
1: amb
0: amor sexoafectiu,
1: sí.
0: T'he de dir que tot sovint me'n recordo de tu, entre altres coses perquè treballem junts,
1: sí.
0: Però també perquè t'estimo molt.
1: Perquè treballem tot el dia, no pot ser?
0: Jo crec que hem de fer catarsis i exterioritzar les nostres emocions sense complexes ni temors.
1: Absolutament,
0: eh?
1: Jo també m'acordo de ti, Ernest.
0: Vinga, amb aquest missatge tan contundent comencem no vora l'última d'aquesta setmana, Mar Puga,
1: vinga,
0: perquè ja és divendres,
1: fort,
0: 15 de maig.
1: Sí,
0: aquestes són les efemèrides del dia.
1: Avui fa 121 anys de la fundació de Las Vegas. Fins aquell moment es considerava una estació de tren, per dir-ho fàcil, i es va començar a pensar més en ciutat i així van sorgir Las Vegas.
0: Sí, una ciutat molt artificial al mig d'un desert, ja sabeu, amb tot de casinos, ermites, parc, casar-te i molta calor. I molta calor, aquest seria el resum.
1: Ja el 1928 Mickey Mouse es presenta per primer cop al cinema amb el curt Plain Crazy.
0: El saps imitar el Mickey Mouse, tu o no?
1: No. Misca, musca, Mickey Mouse. No, no.
0: Ho fem molt bé.
1: Va, i el 1940 McDonald's obre el seu primer restaurant a San Bernardino. Avui estic anant al McDonald's. Mira, aniria al McDonald's avui,
0: sí.
1: Ara m'ha agafat així. Fa
0: mira,
1: molt, que no hi vaig. I em sento malament últimament.
0: T'he de dir que l'altre dia vaig declinar una invitació de la meva neboda de 10 anys d'anar al McDonald's.
1: Hola,
0: no, perquè era després de la gala dels Premis RAC 105 i vaig dir, home, amb una nit tan èpica, tan
1: clar,
0: sofisticada, amb tant glamour i tal, ara creus que hem d'anar al McDonald's, carinyo? Vam anar a un lloc pitjor, la veritat.
1: És molt, sí, sí. Vas, vale, malo.
0: Exacte, val més...
1: Conocido, bueno,
0: sí, senyora, sí, senyora. Escolta, per què sona l'Oreja de Van Gogh?
1: Escoltem l'Oreja de Van Gogh perquè el 1990 es ven el quadre més car de Van Gogh, el doctor Paul Gauchet, per 82,5 milions de dòlars.
0: No sabem si es va vendre també la seva orella que li van tallar.
1: No ho sabem.
0: 3 minuts i un quart d'onze.
2: Alexa, ¿cómo se dice susurrar en catalán?
3: Susurrar en catalán es xuxiuxiuajá. Xiu-xiu-xiu-ajà.
0: A vegades és tan inútil la
1: Alexa. Doncs amb aquest xiu-xiu-xiu-ajà, avui celebrem el Dia Internacional de l'Assistent Virtual. Alexa, el Siri, Corana, que no coneixia...
0: Va ser innovador, això de l'assistència virtual, fins que ha arribat la intel·ligència artificial.
1: Sí, ara ja ningú
0: interessa. Que se l'han portat per davant, però és veritat que un Alexa ve per dir-li Alexa, posa RAC 105.
1: Absolutament.
0: Alexa, posa RAC 105, que avui bon rotllo al matí a Codina. I també aquí us expliquem a quins famosos podeu felicitar. Normalment, famosos, ja ho sabeu, que no ens conviden a la seva festa d'aniversari.
1: No, no acostumen. Avui el gran Wyoming fa 71 anys, també l'actor Greg Wise en fa 60, el tenista Andy Murray en fa 39, el motociclista Isidre Esteve en fa 54, l'actor Josep Linuesa en fa 60 i seguirem amb dos cantants. En primer lloc, el Pau Vallvé, que en fa 45.
0: Quants?
1: 45.
4: Ens hem guanyat l'estiu, ens hem guanyat l'estiu. No pares de repetir.
0: Ens hem guanyat l'estiu, ens hem guanyat l'estiu. Doncs jo crec que sí que hem picat molta pedra aquest any. Arribem cansats, saturats, una mica per l'esforç, l'entrega i el matinar cada dia també destrossa, eh? Doncs que arribi l'estiu, hòstia, perquè no arriba mai.
1: I mentre diem que el músic Mike Oldfield avui fa...
0: Seria
1: Oldfield.
0: No, és Mike Oldfield. Jo, almenys a casa meva tota la vida he sigut el Mike Oldfield.
1: Oldfield. Més o menys, Ernest. Avui fa 73 anys,
0: no,
1: és aquest.
0: Més o menys, no.

0: poques cançons més bones que aquesta.
1: És boníssima.
0: Em flipa molt Light Shadow. És tant el desig que em desperta aquesta cançó que l'escoltarem sencera, però amb una versió de Groove Coverage.
1: Va.
0: Perquè l'Héctor Huguet cada divendres i cada dissabte presenta en aquesta casa, en aquesta ràdio, El ritme de la nit, amb cançons de música electrònica, de Remember Dance, com aquesta, es diu Moonlight Shadow, per celebrar l'aniversari de Michael Field.

0: ara no hi ha ningú que sigui perfecte, vull dir, tots tenim, si fa una foto, algun mal hàbit. Es tracta d'anar-lo eliminant, mica en mica, eh? I ja està. Ed Sheeran, que per cert, avui ha tret nova cançó amb el Martin Garrix, eh? I també ha col·laborat darrerament amb Daddy Yankee, vull dir que sí. Ho he dit abans, però està en una fase totalment experimental. Estic trobant el Javi.
1: Sí.
0: Hola, Javi! Hola. Què passa, trempat?
1: Hola.
0: Què tal? Soc l'Ernest Codina, no sé si em coneixes, però truco des de la ràdio, des de RAC 105,
1: sí,
0: des del Matina Codina. Escolta, sí, quants anys fas avui, tremendo?
1: 22, em sembla.
0: 22?
2: Ja fas veu, ja.
1: 22 més 22.
2: Ah! Amigo.
0: Doncs avui fas les cadiretes, bons 44, tio.
2: Per molts anys.
1: Merci.
0: Escolta, mira, pel to de veu jo ja sé que ets un tio ben parit, per tant et mereixes totes les coses bones que et diu la teva dona. Vols que te les llegeixi ja o m'espero un moment?
1: Aviam.
0: Vinga, va. Ai, perdona, que aquesta és una música molt sexy. Me'n deixes buscar una altra molt ràpid?
2: Més romàntica, no? Potser, sí. Aviam què et dirà, segon, Javi?
0: Espera't un segon. Mm. Aquesta m'agrada. Mira, mira. Ara sí.
2: Home!
0: De part de la Victòria, en Jan i el Lluc, diu que has estat la persona més fidel al seu costat en el mal moment anímic que està passant la Victòria. Encara està tocada la Victòria o què, Javi?
1: Com?
0: La Victòria diu que has estat al seu costat en aquesta depressió que està passant.
1: I tant.
0: I que ets una persona meravellosa. No tothom està al costat de la seva parella en els moments difícils, i tu hi ets, tio. Això t'ha de fer sentir molt orgullós, i es confirma que ets una molt bona persona, un bon amic, diu, un bon company de vida, i el millor pare del món d'en Jan i del Lluc, eh?
1: Merci.
0: Diu, tot i els inconvenients que li hagi pogut causar, diu que està al teu costat... ha sigut meravellós fins ara, i que et mereixes el millor del món, que t'estima infinitament, que moltíssimes gràcies i que felicitats a tu i també a nosaltres pel programa. O sigui que la Victòria la tens contenta, tu, què vols que et digui?
1: Merci. Merci, merci.
0: I teniu el cap de setmana per davant per celebrar l'aniversari, que suposo que hi haurà algun pla o alguna sorpresa.
1: I
0: no?
1: Tant.
0: I tant. I dilluns, que fa 7 anys, no, ja, que et vas casar amb la Victòria?
1: Dilluns passat va fer 7 anys que ens varen casar.
0: Molt bé, doncs per molts
1: 19
0: més...
1: 19 de relació i 7 de casats.
2: Mira que bé.
0: Per molt més d'aquesta família unida que jamás serà vencida. Obrim una ampolla de cava per tots vosaltres i brindem per la vostra salut, feina i molt d'amor per tots. Guapo.
1: Moltes gràcies. Merci.
0: Que vagi bé, Javi.
2: Per molts anys, preciós.
1: Merci.
0: Si voleu encarregar una trucada despertador, ja ho sabeu, desperta@rac105.cat, envia un correu electrònic perquè això es va omplint i la temporada s'acabarà el dia 24 de juliol. És a dir, fins després del 24 de juliol, és a dir, fins abans del 24 de juliol podeu enviar sol·licituds per fer trucada despertador, i tornarem, si tot va bé...
2: Quan?
0: Doncs al setembre, juraria.
2: Ostres,
0: que és l'1 de setembre.
2: No queda res, pel 24 de juliol.
0: 2 mesos i mig, carinyo.
2: Però no és res, això. Passa volant, ho saps?
0: Temps és relatiu. A tu et pot passar ràpid,
2: passa ràpid a la vida. Ja està.
0: Escolta'm, nova cançó dels Catarres.
2: M'ha encantat.
0: L'ha presentat abans l'Albert Buscarons a la secció de novetats musicals del New Music Friday.
2: Sí.
0: És boníssima, és un himne, i es diu Diumenge sense drama. Els Catarres de RAC 105 amb una nova cançó.
2: Ja som-hi! Comença...

0: tindran.
1: Si et pregunten què escoltes,
2: digues la primera ximpleria que et posi pel cap.
1: Matina Codina.
2: A RAC 105.
3: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
4: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
5: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions.
6: Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
7: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
8: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
9: Fes t'entendre amb mi, Di.
10: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
9: Crec que m'he enamorat.
10: Normal, amb aquests preus.
9: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre 2,25 als 750 grams.
10: I els nevius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
9: Que poc que costa comprar bé.
11: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
12: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
13: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
14: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
15: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
16: Ocasión Plus.
17: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
18: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
19: Matina Cunha!

0: Buah, és una de les cançons que més he escoltat últimament, aquesta de Joe, que es diu End of Beginning. Per què? Doncs perquè desperta sense certa sensibilitat, no? Emotivitat. És d'aquelles que et remou consciències, no?
1: Total.
0: A pensar, ambiental, preciosa, com la Mar Puga. Bon dia, Mar Puga.
1: Oh, precís tu, sí. Bon dia, carinyo.
0: Escolta, podríem anar-hi, eh? Podríem anar-hi tu i jo.
1: Doncs sí.
0: Sí, a una de les cites més esperades pels amants del vi, que és la Fira Vins al Carrer, que torna a ser aquí el dia 23 de maig. Avui estem regalant 4 entrades dobles aquí al Matina Codina per fer una escopeta sense pressa, una conversa. Què et sembla el pla? És sensacional, Puga, sí o no?
1: Sí, 100%. Jo tinc ganes d'anar.
0: I tu, matinero, si vols ser-hi, estàs de sort, perquè sortegem aquestes entrades que et dic per degustar els millors vins. 50 cellers, més de 200 vins per provar, amb una àmplia selecció de vins, des de varietats locals fins a internacionals. A més, hi seran presents els comerços de Caldes de Montbui, amb la millor gastronomia local per maridar amb els vins. Doncs jo què sé, m'imagino uns fruits secs, uns formatgets, una mica d'embotit, per què no? Entrades disponibles al web lavallesanadegustació.com, lavallesanadegustació.com o a la mateixa botiga física de La Vallesana. I recorda, hi trobaràs ofertes exclusives, botiga física i preus especials dins la fira. Hòstia, quin planasso pel 23 de maig. No hi falteu, no hi falteu. Vinga, un brindis per tots vosaltres. Què heu de fer si voleu entrar al sorteig d'aquestes 4 entrades dobles per la Fira Vins al Carrer? Doncs dir-nos amb quin famós, amb quina famosa, amb quina celebritat t'agradaria anar a fer unes escopetes, unes escopitxueles, que deia un amic meu. Hola, bon dia.
2: Bon dia, matineros. Doncs jo aniria a prendre una copa de vi amb la Mar Puga.
1: Oh.
2: I per acompanyar el vi, un bon plat d'escudella. Felicitats pel programa.
1: M'encanta, guapo. Anem quan vulguis a fer un vinet i et canto l'escudella.
0: És que des que has presentat la gala dels Premis Rec 105 ja ets tota una celebritat.
1: No és veritat. No és veritat, que estic molt contenta. No,
0: i si voleu seguir el minut a minut de la diva del programa, seguiu-la a Instagram, arroba Mar Puga, amb 3 As, perquè, home, ja que fas contingut...
1: Sí, a més molt.
0: No? És que
1: Mar, amb 3 As. De fet, avui faré un post de la gala dels premis.
0: Ets molt activa a xarxes. Més missatges, va. Hola, bon dia.
3: Hola, bones. A mi m'agradaria anar a fer una copa de vi amb en Gavi del Barça.
0: En Gavi del Barça?
1: Ah.
0: Però si és un marrec, el Gavi. Jo crec que el Gavi, és un esportista d'elit que segurament es cuida moltíssim. A la primera copa el tombes ja, el Gavi. A més a més, és poca cosa, és una mica un filferro. A veure, un missatge escrit. Jo em prendria una copa de vi amb l'Ernest Codina, però l'home es resisteix.
1: Ei.
0: Al final, en Sergi tenia raó, i no entro al seu target.
1: Ostres, ha.
0: No sé qui el firma el missatge, però tot es pot parlar en aquesta vida. Vinga, més comunicacions. Hola, bon dia.
4: Bon dia, equip del Codina.
1: Hola.
4: Jo aniria amb la meva dona.
1: Ah,
4: això primer, perquè si no em deixa de parlar. Però també que vingués amb nosaltres al Nil Moliner. Segur que
1: epa,
4: la hòstia. Meva dona i ell podrien parlar de moltes coses de la seva època de monitora. I també, és un noi molt familiar, agradable...
1: Sí.
4: Ja sabeu, els vins amb bona companyia saben millor.
1: Sí.
4: Que tingueu bon dia.
1: Igualment.
0: A més, el coneixem personalment i té una conversa profunda. És un tio realment intel·ligent, no? I amb unes experiències i una història vital realment de copes de vi d'aquestes de filosofar una miqueta. Escolta, podeu anar enviant missatges al 608-7171-41.
5: 608-7171-41.
0: Per aconseguir aquestes 4 entrades dobles per la Fira Vins al Carrer 14.

0: música com a eina transformadora de l'ànim. Pots estar una mica baix, però escoltes aquí a Wolf Like Jagger de Maroon 5 i Cristina Aguilera i de cop i volta reps aquesta injecció de bon rotllo a les portes d'un nou cap de setmana. RAC 105 Matina acudint en directe. Marina Castellví, és un honor saludar-te cada matí.
1: Bon dia.
2: Hola, bonica. Llàstima
0: que t'hagi engegat el micro incorrecte. Hola, bon dia.
2: Per quin parlo, Ernest? Per aquest?
0: Sí, ja em va
2: bé. Bon dia a tots, com esteu?
1: Bon dia.
0: Saps què he fet ara?
2: Què has fet?
0: He encès tots els micros i així no falla.
1: Molt bé.
2: Home, ja està. No, ja fallo aquí.
0: Com estàs, Marina? Bé o no?
2: Bé, molt bé. Ja de divendres. Un divendres una mica gris aquí a Barcelona.
1: Sí, pel temps.
2: Però bé, contenta.
0: Escolta, la llum la tens a l'interior, que ho sàpigues.
2: Ara.
1: Sí, això.
0: I el caliu.
2: Exacte.
0: Bé, avui ens parla la Marina de les cicatrius més absurdes que té la gent.
1: Que guai.
2: Sí, al final tots tenim alguna cicatriu.
1: Sí.
2: Algunes venen d'accidents importants,
0: sí,
2: i d'altres tenen històries tan absurdes que fan fins i tot vergonya d'explicar. Tots i totes en tenim, a no ser que siguis Harry Potter.
1: Sí, tothom en té.
2: Tots tenim alguna
0: història
2: absurda.
0: Després posem en comú les nostres, però primer explica'ns aquestes absurditats. Va,
2: sí, avui us porto aquest recull de gent que ha explicat per internet com es va fer la seva cicatriu i, sincerament, és impossible no sentir-se identificat amb alguna. Bé, uns nens a l'escola van fer un concurs per veure qui aguantava més estona fregant-se una goma d'esborrar a la pell. Va guanyar un nen i també es va endur una cicatriu.
1: M'ho estava imaginant.
2: És que també.
1: Mare meva.
0: No, perdona,
2: que
0: hi havia una...
2: Fa molt mal per tota la fricció.
0: Hi havia una goma Milan que els més boomers que estan escoltant el programa la recordaran perfectament.
2: Però, Ernest,
0: que
2: tenia també utilitzava aquesta goma
0: Milan. Tenia un cantó, no, però tenia un cantó que portava així com un revestiment de paper de vidre,
1: paper,
0: que era per,
1: sí,
0: esborrar boli. Que allò, el que feia era, sí, arrencar el puto paper.
1: Total.
0: L'estripava per la meitat.
1: És veritat.
2: Sí.
1: Que és veritat. Que m'estava imaginant, i m'estava imaginant els nens fent-la d'això, perquè
0: sí,
1: aquesta és la música.
0: No, perquè és veritat.
1: No, perquè m'ho estava imaginant.
0: Ella ja està de cap de setmana. La...
1: Sí, és algú que és això.
2: Cap de setmana.
1: És la meva setmana de felicitat.
0: La segona cicatriu la va provocar un petó al gos equivocat, dius,
2: eh? Exacte. Aquesta persona anava borratxa i va decidir fer-li un petó al nas d'un gos desconegut. L'experiència no va acabar bé, el gos el va mossegar i la cicatriu encara li ho recorda.
0: Mira, a veure...
1: No faig un petó a un gos ni que em paguin.
2: No, jo és que no culpo amb aquesta persona perquè és que jo també soc molt amant dels animals, dels peluts.
0: Jo havia sentit no barregis, jo què sé, alcohol i conducció, però no barregis alcohol i gossos, no sé, tampoc, no?
2: Doncs podria ser jo perfectament.
0: Mira, no beguis tant,
2: no,
0: aquesta seria la
1: però
0: qüestió.
1: Però tenim moltes malalties, no? Un gos desconegut. Jo sóc molt... O sigui, jo no entenc, d'animals, jo sempre ho dic. Jo sempre
0: ho dic. Està la hipocondríaca tallant el rotllo.
2: Però si és una mascota que tens a casa.
1: Però en aquest cas és un gos desconegut, no? Jo penso un gos del carrer d'una dona que no saps qui és o un home és igual,
2: sí,
1: i vas allà a fer-li un petó. Em sembla bastant fastigós.
0: Sí, temerari com a mínim.
1: Amb tot el respecte cap als gossos, eh?
0: Vinga, també una cicatriu, escrius aquí, sense guants de forn.
2: Exacte, aquesta persona no tenia res per treure les coses al forn, així que ho va fer directament amb les mans.
1: Oh, sí,
2: idea genial, sincerament. I va passar així amb la cicatriu tot el primer any d'universitat i encara li ha quedat la marca.
1: Home.
2: És que què fas si no tens res? Com has de treure a pèl les coses del forn?
0: Bé, anem amb una puntada a la nevera.
2: Sí, aquest home es va enfadar tant quan va saber que la seva germana es divorciava que va donar una puntada a la nevera amb sabatilles d'estar per casa. Es va tallar i encara conserva la cicatriu.
1: Ostres!
0: Carai, sí que estimava la germana, no?
1: Sí.
0: I ho dic irònicament, perquè la teva germana ha de poder fer el que vulgui amb el seu matrimoni, no?
1: Total.
0: No t'has d'enfadar pel divorci, veia. I si et portes molt bé amb el cunyat, no tens per què tu trencar la relació amb el cunyat.
2: Sí, hi ha molta gent que es porta bé encara.
0: Aquestes de... amb el peu... O sigui, les cicatrius que et fots amb el peu fan molt mal.
2: No, però sabeu pitjor quan et dones amb el dit petit, amb el cantó d'una porta?
0: Sí.

0: Sí.
1: Oh!
0: Sí. Jo no fa gaire a les palpentes de nit, vaig anar a lavabo i quan tornava cap al llit vaig xocar amb el sofà. Amb, saps, amb la pota del sí. sofà. I, hòstia, va sortir... Vaig deixar el pis ple de sang, només ho dic això.
1: Ai,
0: perquè no,
1: no
0: vaig veure que em sortia sang i vaig anar caminant pel pis i vaig deixar un rastre. En fi, i acabarem amb una cicatriu provocada per un tros de pa.
1: Sí, exacte. Aquesta persona només volia agafar un tros de pa sense aixecar-se de la cadira. Això ho fem molt, que per tal de no haver d'aixecar-se fem molt. Contorsionisme.
0: Per mandra.
1: Doncs bé, aquesta persona va acabar caient i es va obrir el cap.
0: Molt bé.
1: Per,
0: doncs,
1: per fet de no aixecar.
2: Per agafar un tros de pa. Jo ho faig molt al llit, per agafar el mòbil o un carregador. Saps allò com... Ah, t'estires i a vegades sí, m'he fet mal.
0: Sempre és millor aixecar-te.
1: Fitxo el remei que la
0: mala. Ara, molt ben dit, Marina Castellví. Com es nota que ets de Lleida, hòstia. Aviam, cicatrius molt ràpides, eh? Marina Castellví, quina cicatriu tens tu, així que puguis compartir amb els oients?
1: Jo tinc una cicatriu a la cama d'una caminada que vaig fer, una caminada molt fàcil. Em vaig caure per un barranc. Les meves amigues no em podien rescatar, vam haver de trucar als bombers.
0: Mola meva.
1: I per sort no em vaig trencar res, però la cicatriu encara la tinc.
2: Mala.
0: Mar Puga.
2: Jo tinc moltes als colzes i genolls, perquè caic molt. A la cara en tinc dues.
0: De
2: I
0: petita.
2: Després pel cos, per operacions. Sí. Passa que es veuen poc.
0: La meva cicatriu no la pots veure si no em trec la samarreta.
1: No. És que ens vols dir amb això.
0: No.
2: Què tens?
1: Però bueno,
2: aixeca-te-la, va.
0: No, perquè a mi... No em provoqueu, sisplau. A mi, no, em van operar d'apèndix.
2: Ah, amigo, vale.
0: I déu-n'hi-do, eh? La cicatriu és guapa, eh? Passa que estic tan moreno que no...
2: No
0: es nota. No es
2: veu gaire. Jo també tinc cicatrius a la zona de la... Bueno, com dels ovaris, d'operacions d'ovaris, tinc cicatrius jo per aquí baix. I el
1: a mi mai m'han operat, eh?
0: Bueno, és que ets molt jove, a tot arribarà.
1: Home, tinc 21 anys.
2: Bueno, jo també soc jove, eh?
0: No, però no vulguis passar per aquí.
1: No, no,
2: no.
0: 12 minuts i les 11.
3: Això és el Matina Codina. I estem tan de moda que tenim...

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Què passa quan el virtuosisme tècnic es troba amb la sensibilitat pop més pura? Charlie Puth, el geni amb hits mundials com We Don't Talk Anymore o Attention, torna a Barcelona 10 anys després. No et perdis el Bars Festival, la seva gira Whatever's Clever.
2: El 8 de juliol tens una cita amb l'estrella nord-americana al poble espanyol. Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
3: Tens esperit viatger i ganes d'aventura?
4: Vine a la Meeting Camper Yati del 22 al 24 de maig a Fuerteventura, Girona.
3: La fira Overland més gran del sud d'Europa, on podràs descobrir vehicles camper 4x4.
4: Accessoris, xerrades de viatges inspiradors, tallers...
3: Zona de food trucks i acampada en plena natura.
4: Vine, inspira't i torna a casa amb el pròxim viatge bategant el teu cor. Meetingcamper.com.
5: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
6: Tres jubilades, un pla, zero límits.
7: Arriba a Barcelona Pensionistes, la comèdia de la temporada protagonitzada per Irma Soriano, Rosa Benito i Loreto Valverde.
6: Arriba al Teatre Apolo. 23.000 espectadors han exhaurit les entrades en la seva primera temporada.
7: Tres úniques setmanes, del 20 de maig al 7 de juny. Un cant a la vida.
6: Entrades a la venda a gruposmedia.com.
8: El periodisme en l'era de la desinformació. El proper 26 de maig a l'Auditori MGS de Barcelona debatrem amb el periodista Iñaki Gabilondo el paper del periodisme en l'època de la desinformació i la postveritat. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
9: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.

0: Mira, doncs, us he dit que m'ha robat el cor la Maria Jaume. Sí, senyora, sí, senyora. Amb aquesta cançó que es diu Sant Domingo Forever, en honor a la festa major del seu poble. Començat ja l'època de festes majors, eh? I l'altre dia va actuar als Premis RAC 105 i es va quedar tothom contemplant-la, mirant-la, deixant-se endur per aquesta melodia hipnòtica. Li seguirem la pista a la Maria Jaume perquè realment és espectacular. 6 minuts i les 11 del matí. Toni Clapés, bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Què tal?
0: Et saludo i de seguida ens fas la crítica del programa d'avui. I de tota la setmana, si et ve de gust, posarem nota a la feina que hem fet a l'equip del Matí de Codina després d'un bloc de 4 anuncis.
2: Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa? Valorado. Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España. En España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
4: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
5: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
6: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
7: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
8: Molt bé.
7: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
8: Perfecte.
7: Arribarem a tot?
8: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
9: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
10: Torna la Hyundai Mitja Marató Barcelona Vallbrux 2027.
11: És velocitat.
10: Amb el circuit més ràpid del món.
11: És festa.
10: La mitja més festiva, amb música, animació i milers de persones empenyent a cada quilòmetre.
11: És Barcelona.
10: Corre pel cor d'una de les grans capitals mundials del running.
11: Fast and Fun.
10: T'esperem a la gran festa del running a Barcelona.
11: Inscripcions a mitjamarató.barcelona. Ocasión
12: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
13: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
14: María, estàs en mute.
15: I tu que deies que no veies clar això de treballar des de casa? I mira't ara, líder en videotrucades. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a Cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
16: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
17: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
18: Matina Codina amb l'Ernest Codina. Felicitats pel programa.
19: Disbauxa, crits, gent, evidentment, a vegades drogant-se, la música que rebota en els murs de casa teva, no s'hi pot dormir.
18: Matina Codina, amb l'Ernest Codina.
0: Vull tirar uns aplaudiments i tret un cop de puny.
1: Bueno, ho entraré.
0: Sí, ja fa estona que vull marxar de cap de setmana. Jo, com esteu, companys? Amb ganes de dissabte, diumenge, no? Sí o no?
1: Moltes, moltes. Amb aquest bon temps que farà, escolta, ja veus.
0: Què fareu, què fareu? Cazorla, va, ràpidament. Doncs mira, una ronda de plans del finde.
1: Demà dissabte, rei, diumenge anem a Arbúcies a un aniversari d'una amiga de la meva filla. Carai!
4: Que guapo, tu.
0: Sí. És molt de pare, eh, això?
1: Sí.
4: Quina sort.
0: Va, Puga, a quin concert l'Olai lo vas?
20: No, no, jo descansar a tope. Tinc plans, però descanso.
0: Sergi Ferrer.
21: En teoria anem a la nit dels museus, però ara els hi deia que crec que m'he refredat aquesta nit.
20: Ai, no t'acord.
21: I llavors, no sé si colarà.
0: Carai.
21: Sí. Anem al museu del Clínex.
0: Mira, escolta'm, Helena, mira el Sergi com està.
1: Sí. Sí. Fa molt malament.
21: Aquest és l'edat, Helena.
0: A l'Atlillo.
22: No, bueno, ja ho he dit abans, avui tinc bolera. Bolera i se'ns ha caigut el plan del minigolf.
21: Oh. Sembla que sigui el cumple d'Arbúcies de la filla del Cazorra, sí. Això. Bolera i minigolf.
0: Sí, tu saps que estàs És que com ho puc dir, això?
22: Sense ofendre.
0: No, són plans una mica... són, no, és a dir, crec que sense voler estàs adoctrinant d'una forma una mica cani el teu fill. Bowling i minigolf són plans de l'Ernest Codina quan era un quillo.
20: No, saps què vull dir? No? Jo vaig molt.
0: Que jo també he passat per aquesta etapa.
22: Hosti, jo també he sigut un quillo, però no he anat mai al minigolf com a quillo.
20: No.
22: Anava de nen.
0: Sí,
21: si anaves al minigolf com a quillo era trencar-me.
20: És plan de nen.
0: Jo te hago los 18 agujeros con 18 toques.
21: I luego vamos al minigolf. No.
22: El meu fill no parla així.
20: Bueno,
0: doncs mira, jo avui me'n vaig a fer una localització d'un casament que faig a DJ al setembre, apassionant.
22: Qui es casa, què?
0: Doncs mira, la Sara i l'Albert. La Sara i l'Albert, al setembre és aquest casament. I demà sí que em fa molta il·lusió anar als concerts d'Estrella d'Am al Parc del Fòrum. Sí, em fa gràcia.
21: Que guapo.
0: Va, Toni Clapés, no t'importa una merda, no, tot això que estem explicant?
22: No, no m'importa, només estic veient l'hora, que em queda mig minut.
0: Per no, home, no, és igual, podem anar tard, podem acabar tard.
22: Bueno, vinga, comencem amb el pitjor del programa, anem a treure'ns del damunt, que ha estat el poc joc que li heu donat al Festival d'Eurovisió des del matí a Codina. Bueno, escolta, jo puc entendre que aquest any bueno, doncs serà de menys interès per tot el que ja sabem, però, vamos, d'aquí a parlar malament des del Matina Codina, que a més és una emissora musical...
0: Pot ser que tu hagis dit en aquest programa que aquest any no interessarà gens al festival?
22: No, jo no ho he dit.
20: Toma!
0: Em vol sonar, Toni. Vull dir, ahir parlaves, ens vas posar mala nota perquè ens contradiem constantment i tu també ho fas. Tu també ho fas.
22: Perdona, és que, aviam...
21: A veure si t'haurem de fer hemeroteca nosaltres a tu.
22: És que una cosa és l'opinió personal de cadascú, que evidentment cadascú té la seva. L'altra és vendre un producte, fer-ho des de la ràdio musical, i ja la persona que el ven és la primera que no li agrada. Llavors, ja, mira, ja ha començat el Lillo a la cançó Boomer dient que la final serà el diumenge.
21: Digue-ho.
22: Quan és el dissabte.
21: És tonto el Lillo. I jo para de desinformar.
22: Idea.
21: Té una mania en desinformar.
0: A més, ahir a la reunió va dir que era diumenge i li vam dir no.
21: Sí, és veritat.
0: Lillo, que és dissabte. Sí, sí, sí.
20: Però qui ha dit que no li agrada Eurovisió?
22: Xata.
0: Tu no li diguis sense anar més a la mar.
22: Bueno, doncs, senyoreta.
21: Se dice niña. No, tampoc, és la mar.
20: Mar, ni mar, ni m'agrada.
22: No, doncs, mira, entre altres, fixa't, has fet, precisament tu, has fet la secció d'Eurovisió, Mar.
20: I he dit que no m'agrada.
22: Vamos, no sé, no li interessava a ningú de l'equip, ni a tu mateixa.
21: És veritat.
22: Que ho havies de defensar, escolta't.
20: I ahir es va celebrar la segona semifinal d'Eurovisió.
2: Ai, cueta.
0: Té tota la pinta que demà jo, al vespre, estaré votant com a resta del món al Festival d'Eurovisió, que miraré per YouTube.
2: No, a veure, Nadie, gràcies a mi.
20: Veurem què passa a Eurovisió gràcies al Jordi Ramos, que està a Viena i ens està donant tots els detalls.
0: Sí.
20: Jo no podré veure, però ho seguiré. O sigui, estaré al cas de què passa.
2: Per què no el podràs veure?
20: Tinc plans.
0: Ostres, i és veritat que...
20: Si no ho pugui veure, no vol dir que no m'interessi.
0: És veritat que ens ha quedat una mica penjat saber els teus plans pel cap de setmana.
20: Sí, però no us els explicaré.
0: Per què?
20: Perquè no em ve de gust, perquè tinc plans.
21: Que ha quedat con algun hombre, eh?
22: Perdona, des del moment en el que en antena dius això que us estic venent no ho penso veure perquè
20: no
22: em dóna la gana. Llavors,
20: si
22: dius no ho veig perquè tinc una cosa, aquella cosa ara l'has d'explicar.
21: Sí, claro, que era una potra
20: d'època. Ara l'explica jo la meva vida aquí.
0: Marc Puga, que ho explica tot, absolutament tot, fa pràcticament un minut a minut.
22: És veritat, eh?
0: Com si fos el Marc amb la roda de premsa del Florentino Pérez.
22: Tic-tac.
21: El seu Instagram és el show de Truman.
0: Sí,
20: ho ha dit abans.
0: I ara no ens vols explicar... Vull dir, què collons...
20: Tinc un sopar, ja està.
2: Hola, un sopar.
0: Un sopar.
21: Ho sabia.
0: És romàntic, el sopar?
20: Què va? Que no estic jo de romàntics, que jo estic de bolsa,
21: ja
20: ho sabeu.
21: Sexe.
22: Ja. Però a veure un moment, un sopar... Tots tenim un sopar el dissabte.
20: Però és conya, o sigui, no, jo no he d'explicar la meva vida en directe, perquè no li importa a ningú on vaig i amb qui vaig... I a vosaltres tampoc us ho he d'explicar.
22: Doncs llavors calla.
0: Està fent... No, perdona. Està fent com l'Anna Obregón. Jo no cuento mi vida privada, no sé què. Llavors,
20: total.
0: Portada de Lola.
20: Ara. Jo vull explicar. Ara. Que si m'he comprat què?
21: Com l'Anna Obregón.
20: No, tampoc t'ho diré.
21: Era una potrilla, eh? Està últimament com una potrilla.
20: Fotre tu!
22: Ara, per fotre-li el lloc a la Mònica usar els premis, això per això sí que pots explicar les coses.
21: Bueno, i el que va dient de la Mònica por ahí, eh? Perquè no parla de parlar de la vida personal de la Mònica.
22: Ara.
20: pitjor persona d'aquesta reacció.
21: No, la pitjor no, però de les pitjors sí, perquè també estic jo.
20: Mira, aneu de cadascuna i deixeu-me en pau.
0: El pitjor, ja ho hem sentit, suposo que alguna cosa devem haver fet bé, Toni, no?
3: Doncs sí, mira, el millor del programa avui ha estat el Xavi Cazorla trucant a Madrid presentant per les declaracions de Florentino, com només ell sap fer. Una secció que ha estat divertida i que, escolta'm, us convido també a recuperar en el podcast del programa Spotify.
21: Poc ho forcem molt. Amb un telèfon que no funciona, que encara té més mèrits.
0: El podcast el penjo jo i avui no sé si el penjarem perquè tinc moltes ganes de marxar. Però bueno, és igual.
3: Molt bé, aquesta és l'actitud.
0: No, però a l'aplicació de RAC 105 es penja l'hora a hora automàticament.
20: Que busquin allà.
5: La gent també s'espavile.
0: Exacte, però a l'aplicació de RAC 105 teniu l'hora a hora, que ho sapigueu.
3: Jo tinc un problema que no sé si és tècnic o meu.
0: Segurament és teu.
3: Segurament és meu.
5: M'ho ha explicat a fora.
20: T'explica
5: tot l'Alan.
3: Sí, sí, parlem molt.
0: No teniu ganes de marxar de finde, eh?
3: Espera't una cosa, pot ser que o sigui, és que jo mai ho sé fer. En el podcast de RAC 105, quan escolto el Matina, imagina que vull escoltar d'aquí una estoneta. El que hem dit a la... Bueno, no, nosaltres
20: sí, als 11 i 2 no està.
3: No, imagina que dic a les 9 i 25.
21: Sí.
3: Vale. Llavors arribo a casa, vull escoltar i no puc avançar amb el cursor fins a aquella hora.
21: Joder, si pots.
3: Però amb el meu mòbil no puc
20: fer. Que pot tothom.
21: Ara t'ho ensenyo.
0: Ara t'ho ensenyaré.
21: Si és que no, em compres una magdalena.
20: I què fas? Escoltes 25 minuts fins que arribes a...
3: Sí, posa't un baix.
0: Llavors, posa una rentadora.
21: Segueix la seva vida. Clar. I llavors, merda, se m'ha passat, torna a començar.
20: Si se't
3: passa,
20: què?
3: Poso el mòbil en horitzontal, ara em sortirà el cursor bé, saps?
20: No ho puc creure.
3: I tampoc em surt.
21: Perquè li has de donar a la barra gris, és que és molt fàcil, no. I després t'ho faig.
1: Crec que fins i tot hi ha l'opció d'avançar 15 segons i això, no?
0: Sí, viu a...
21: Hi ha totes les opcions, ja.
0: L'Alan Lillo viu a l'època dels picapedra, ja t'ho dic ara.
3: A mi no em surt.
0: Sí, soy un increïble. No he conegut negat de la tecnologia més gran que tu. Però
3: segurament bueno, siguen caset.
0: Toni Clapés, quina nota ens poses? Suposo que després del comentari del Lillo hem baixat un parell de puntets, no?
3: No tinguis cap dubte. Per un programa que parla per obligació d'Eurovisió, amb tota la desgana del món, però també per trucar a Madrid i fer broma de la roda de premsa de Florentino, la nota del Matina Codina d'avui és... un 3.
21: Ostres! Ostres!
20: M'agrada, és el meu número preferit.
14: El diablo.
21: No, el diablo no, 3, ha dit.
0: Hòstia, tinc la sensació que estarem 50 temporades aquí i seguirem suspenent, eh? És increïble. Tot i així, Toni Clapés, gràcies pels comentaris i per escoltar. Sí, joder.
20: Es nota.
21: Sí.
0: Un programa de 3, eh? Ha estat un plaer escoltar-me. Sergi Ferrer, moltes gràcies.
21: Adéu.
0: Alan Lillo, moltes gràcies.
3: A vosaltres.
0: Mar Puga, campiona, merci.
20: Ei,
0: que vagi bé el sexe de demà. Gràcies, Xavi Cazorla.
21: Adéu.
0: I gràcies també a la Mònica Usart. Qui més ha vingut avui? La Marina Castellví, el Xavi Pardo.
21: El Buscarons.
0: Buscarons. L'Arnau Molet, que pren el relleu de seguida d'aquí fora esperant, dient que pesats aquests tios. S'hi posa ara. Jo sóc Ernest Codina, el que més Matina. Felicitats pel programa. Molt bon cap de setmana a tothom. Si tot va bé, dilluns a les 6, tornarem a estar aquí per despertar Catalunya. Sigueu molt feliços, que la vida són 4 dies.
14: Ara, ara, ara.
23: RAC 105.

0: Sabeu quan comença l'estiu? Uns diran que un dia concret de juny, d'altres quan treus el banyador de l'armari, però tots saben que comença a Lleida.
1: Arriba la cinquena edició del Magnífic Fest.
0: Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà i molts més.
1: Música, activitats, bona teca i moments inoblidables.
0: A Lleida tot és a tocar. Entrades a magnificfest.com.

0: meva, quin flow, quin ritme, quin carisma, quin tot que té Bruno Mars. És que li comprem el 100% al nou disc, eh?
1: Sí.
0: Incorpora cançons tan brillants com aquesta, que es diu així. I Just Might, ritmes funkies per començar aquesta nova hora.
2: La teva música
3: amb Arnau Mulet.
0: Divendres, aplaudiments, setmana llarguíssima aquesta, però ei, ja està, ja ho tenim fet, eh? Ho estem celebrant a base de bons èxits, bon ritme, bona música, tot allò correctíssim, ets a RAC 105, ens hi posem després del Matina Codina. Salutacions de l'Arnau Mulet. Aquí estarem una bona estona, de fet fins al punt de les dues del migdia, amb artistassos com ell, Alfred García, als teus ulls.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: A Capravo estem de celebració. El Club Capravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Capravo. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
2: Como hemos cambiado.
3: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroën.es.
4: El 31 de maig torna la cursa quilòmetres contra el càncer d'Eichmann, al Port de Barcelona. 100% solidària, 100% contra el càncer.
5: Nous recorreguts, distàncies i sorpreses. Inscriu-t'hi ara a barcelonamarxa.org.
4: Amb el patrocini de Tractopont, d'Eichmann, Aigües de Barcelona, Nutribullet, El Periódico i TMB.
5: No hi faltis, cada quilòmetre suma contra el càncer.
6: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
7: Aquest mes el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
8: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.

0: Doncs aquí tenim a Max Navarro amb aquesta cançó que es diu Inigualable. És la segona cançó que ens presenta després de sortir d'Operación Triunfo. I només amb dues cançons ja té el premi RAC 105 Artista Revelació. Merescudíssim, crec jo, eh? La cançó sona d'escàndol, ell canta molt i molt bé i té un talent desbocat que s'havia de premiar. En fi, va, que anem a dos quarts de 12.
1: RAC 105.
0: Aquesta és Dua Lipa, amb una cançó que ja coneixes de sobres i que es diu Break My Heart, sonant aquí a RAC 105, en aquest divendres. Apuja, volum, va!

0: Nil Moliner, Premi Rexen 5 a millor artista de l'any.
1: I gràcies a tots i a totes les artistes que esteu avui aquí, perquè m'inspireu moltíssim, molts de vosaltres, i és increïble, és un plaer compartir seient i camerino amb totes vosaltres. Així que gràcies.
2: Premis Rexen 5.

Ei, que me'n dius d'aquesta? Like a Prayer, eh? Però és una versió molt especial que està triomfant molt a través de TikTok, Instagram, totes les xarxes socials i, evidentment, aquí a RAC 105 ens n'havíem de fer ressòs, que mira, mira. Oh. Com sona això, tu? A més, és novetat d'avui, eh? Des d'avui forma part de la teva música de RAC 105. Ens en farem un fart. A mi aquesta m'ha encantat. En fi, us explicaré un tros de notícia, tot i que segur que ja ho sabeu, l'assegurança de cotxe de línia directa és una de les més ben valorades a tot l'estat. Així de clar, una de les més ben valorades, eh? I sí, si a més t'hi canvies, et milloren el preu de l'assegurança directament. Truca als va 917-700-700 o lineadirecta.com. 917-700-700, lineadirecta.com. El valor de ser directe.

0: Rec 105 Barcelona. Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a axa.es.
1: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
2: El periodisme en l'era de la desinformació. El proper 26 de maig a l'Auditori MGS de Barcelona debatrem amb el periodista Iñaki Gabilondo el paper del periodisme en l'època de la desinformació i la postveritat. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi. Amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
3: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
4: Per trobar bona música...
5: Hola, sóc el Guillem de Mugós.
6: Díselo, Carti.
7: Mi penya del RAC 105.
8: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
9: Família de RAC 105.
10: Som els Catarres.
11: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
12: Som els Tiets.
13: Sóc el Migui Núñez.
14: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
15: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
16: Família de Barcelona, si la fúmila des del País Valencià.
17: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
18: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català. No,
19: no cal creuar mig món.
20: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
21: Un petó i una abraçada, família.
22: Un petonet de part de tots cinc.
23: Això és RAC 105.
24: Un besinho.
25: A RAC 105.
26: Merci, besito.
0: RAC 105.
1: Sempre apostant per la música en català.
27: La vida està cada cop més cara.
28: Els preus,
29: home,
28: no paren de pujar.
30: Un mango, 9 euros.
31: Robatori.
28: Inflació.
32: Necessites estalviar.
28: I a RAC 105 et volem regalar una idea. Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musicals.
1: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
28: No pots canviar d'emissora.
33: No pots escoltar una altra cosa.
28: RAC 105.
1: La teva música.
0: RAC 105. Escoltes tots els èxits de la música.

Doncs sí, hi haurà segona part d'aquesta pel·li que va ser molt popular a través de Netflix i que la seva banda sonora encara ho ha sigut més. Cantrix, això es diu Golden i, en definitiva, jo crec que tothom la coneix, aquesta ja. A veure, deixa'm explicar una cosa que potser t'interessa. I és que el divendres, dia 22 de maig, al Matina Codina, faran el programa des d'un càmping molt especial. El càmping amb bungalows Estanyet, de les Cases d'Alcanar. Ràdio Natura, espectacle i un ambient familiar i un munt de premis. Que vols assistir-hi? Doncs entra ara mateix a rac105.cat. Allà et trobaràs tota la informació i també un formulari en el qual et pots apuntar i, si estàs de sort, doncs hi podràs anar. Amb el suport de Càmping Estanyet, Càmpings Tarragona i Patronat de Turisme de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre. Per tant, ja ho saps, a rac105.cat tens tota la informació. Ara Stay Home és al costat dels tiets amb aquesta cançó que fa molt d'estiu i que gaudirem al màxim. La platja...

0: Una separació generacional, però que les uneix el tema musical molt fort, eh? Perquè per un costat tenim a Madonna, per l'altre Sabrina Carpenter, un dels nous noms de la música mundial, al costat d'una veterana que porta ja molts anys al capdamunt de les llistes. Bring Your Love.
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: Rec 105. La teva música.
0: 5 minuts per les 12. Tornem a casa, va! I ho fem amb ritmes ska. Miqui Núñez apostant per aquest estil de música amb la seva nova proposta un altre cop.

0: La teva música.
1: RAC 105. En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més?
2: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
3: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
4: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
5: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
6: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
7: Doncs tant com vulgui bussejar.
6: Genial. I quant d'oxigen queda?
7: El que vulgui, també.
6: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
7: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
6: I quants de cetacis?
7: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
8: Amb vots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, vot de 102 milions d'euros. Milionari forever.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents... i comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
11: Buos. Premi especial RAC 105 a la trajectòria.
12: Un país que valora més a un militar, a un polilocal o a un mosso d'esquadra que a un metge o a un mestre, com podeu imaginar, és un país que no té massa futur. Un gasto són les pantalles, els ordinadors i totes les mamonades que han comprat en aquests últims anys. L'educació és una inversió.
13: Premis RAC 105.
14: RAC 105.

0: Ei, que la castanyada del Cabró Rock acaba d'anunciar el seu cartell.
1: El 31 d'octubre torna la Gran Diada de la Cultura Catalana amb castellers, sardanes, panellets i 17 hores de música en directe.
0: Els Catarres, Figaflaues, els Amics de les Arts, la Ludwig Band, The Tyets i un moment històric, els Pets i l'Axambusto, junts per primera vegada en 20 anys. Tota la informació a cabrorock.cat.

0: Quina meravella, Bruno Mars, Risk It All.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet a RAC 105.
0: I amb ell arrencant, inaugurant aquesta nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet, gràcies per triar RAC 105 un dia més. Ets a casa, ja ho saps, posa còmode, relaxa't, que nosaltres anem oferint el bo i millor de la teva música. De seguida, Justin Bieber, amb una cançó que em té obsessionadíssim. Però abans, passarà per aquí Alex Warren o Adele, amb aquesta que ja la coneixes i que es diu Set Fire to the Rain.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol...

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Ja és aquí el moment que estaves esperant. La venda privada de la Roca Village. Del 7 al 25 de maig, gaudeix d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village. Troba les millors marques com Calvin Klein, Michael Kors i New Balance per menys. Només per a membership. Registra't ara a larocavillage.com i gaudeix de la venda privada. Obrim de dilluns a diumenge.
2: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
3: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més?
4: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
5: Ah, oh, quina meravella d'escull. Però, una cosa, quant de temps més podem bussejar?
6: Doncs tant com vulgui bussejar.
5: Genial. I quant d'oxigen queda?
6: El que vulgui, també.
5: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
6: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
5: I quants de cetacis?
6: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
7: Amb vots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 102 milions d'euros. Milionari forever.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
0: La Fúmiga. Premi RAC 105 a millor directe.
10: Gràcies, Catalunya, per tanta estima. Gràcies per tant. Que visca RAC 105, visca Catalunya i visca el País Valencià antifeixista.
1: Premis RAC 105.

0: Doncs aquí tenim a Taylor Swift, que sí, ja sabem que hauria de protagonitzar una de les bodes més importants d'aquest 2026 i que n'estem pendents tots. I sembla, doncs, que per evitar filtracions i per evitar que molta gent sàpiga on és la boda, el dia, tot plegat, doncs que ella, en comptes d'enviar la típica invitació, el que està fent és trucar persona per persona i dir-li: ei, estàs convidat a la meva boda. Però no ho diguis. El dia sí que el sabem, però el lloc encara no.
1: Rex 105. La teva música.
0: Ara Afrojack, Sia i David Guetta.

0: és la queixa amb aquesta cançó que ha sigut TikTok. Jo no sé si va ser una mica de premonició de que vindria una xarxa social que es diria TikTok, però en aquell moment no existia, ja t'ho asseguro jo. Perquè fa uns quants anys això, eh? I li va funcionar moltíssim. Tant que en ple 2026 encara posem per aquesta cançó. Mira com riu.
1: Rec 105. La teva música.
0: Va, 2:15 de 1 del migdia. Ara Siderland amb el ball viral del moment. Tut, tut, turu.

0: tu.
1: Rec 105 Barcelona.
2: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va anirar a la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
3: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
1: Bruno Mars.
4: Joe.
1: Olivia Dean.
4: Harry Styles.
1: I els nostres números 1.
5: Mi penya del RAC 105.
6: Soc el Guillem de Bugós.
7: Alfred García.
8: Tinga Flaues i Stay Home.
9: Fumida des del País Valencià.
10: Som els Tiets.
11: Soc el Migui Núñez.
12: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
10: Som els Catarres.
2: Tots ells tenen una cosa en comú.
1: Els escoltes aquí.
2: RAC 105.
1: La casa dels teus artistes preferits. Això només passa. Ja tardes.
13: Hola, Enric. Hola. Una cançó que em transporta a la infància. És molt cutre, eh?
14: Ai.
13: Però és la cançó dels Barrufets. Ostres. Va, posa-la. Gràcies. Ai, a veure si t'atén els gots del programa.
14: Ai, adéu.
15: Clar, no. Aquesta és la que canten els Barrufets. La de la sèrie era aquesta.
16: Molt lluny d'aquí, a l'altra banda del món és on...
15: Ostres!
16: Contents els Barrufets.
15: A mi també transporta la infància, això. Jo és que confesso que a casa meva teníem un vídeo en VHS. Clar, a tu et queda lluny, Helena? Clar, clar. Ja. Doncs teníem un VHS i gravaven, els seus pares en gravaven els Barrufets que donaven a TV3. I clar, jo els veia en bucle, que és el que ens fa... Bé, a les criatures ens passa això, jo encara ho soc. Doncs que ens agraden les coses en repetició, en bucle, que ja et saps els diàlegs i tot. I ja t'avances a el que passarà. Mira, el Gargamel!
1: Ja tardes.
4: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
1: A RAC 105.
4: Amb l'Enric Font.
1: RAC 105.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i em mires i em miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

per una cançó és la nova proposta de Joan Dausà, que per cert va ser un dels convidats als premis RAC 105 i va obrir la gala, de fet, amb una actuació estel·lar amb el Welcome to my party, que pots recuperar al nostre Instagram @RAC105, ja ho saps. No només la seva actuació, sinó totes. I de fet avui et penjarem a Max Navarro, perquè només teníem estrelles i ens faltava penjar la segona actuació. Doncs d'aquí poca estona la tindràs. Segueix-nos, va, RAC 105 a Instagram. RAC 105. Pràcticament 3 quarts d'1 al migdia, ara Marc Ronson amb Amy Winehouse, Valerie,

0: Doncs era un repte bastant curiós el que van rebre Su i Mon DJ. Era versionar un clàssic de la música en català, però amb música electrònica. Semblava impossible, sobre el paper feia por, la veritat, però el resultat és espectacular. Jo crec que fins i tot millora l'original, mira què et dic, eh? L'han titulat Camins, somnis i promeses, i des del primer dia apostant aquí a RAC 105 per aquesta cançó.
1: RAC 105, la teva música.
0: Va a direcció a la una del migdia, atenció, perquè Lady Gaga ha fet la banda sonora de El diable es vesteix de Prada 2.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Tirit, tirit, tirit. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
3: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 euros al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
4: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
5: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any. Inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
6: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
7: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
8: El 31 de maig torna la cursa quilòmetres contra el càncer d'Eichmann, al Port de Barcelona. 100% solidària, 100% contra el càncer.
9: Nous recorreguts, distàncies i sorpreses. Inscriu-t'hi ara a barcelonamarxa.org.
8: Amb el patrocini de Tractopon, d'Eichmann, Aigües de Barcelona, Nutribullet, El Periódico i TMB.
9: No hi faltis, cada quilòmetre suma contra el càncer.
10: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
11: És Betlana. Premi RAC 105 a millor EP per Sarnalona.
12: Bueno, estem molt contentes, moltes gràcies per aquest premi RAC 105. Moltes gràcies també a tots els grups que pugen als escenaris i denuncien les injustícies, independentment de si arriben a més públic o menys. Crec que és un moment molt important per fer-ho.
13: Premis RAC 105.
14: RAC 105.

0: Doncs aquesta és Olivia Rodrigo amb aquest Drop Dead, artista que va passar per Barcelona, va fer unes mini vacances aquí, no? Va anar a veure el Barça, va fer un concert, es va enamorar, diuen.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: D'un catalanet, sí, sí. Corre alguna entrevista per les xarxes que el tio diu que se'n va adonar, eh? Que l'Olivia el mirava i que deia, ep, aquí passa alguna cosa. En fi, que sapiguem no ha anat a més. Si ha anat a més i ens estàs escoltant, contacta'ns, que ho volem saber. Va, salutacions de l'Arnau Mulet, divendres, ho estem celebrant.

0: figa flower, tu sei lo cartiti, dei, sembra buona compagnia. Presenta arriva l'invitazione per la consulta.
1: Figa Flowers, Premi Raxen 5 a millor videoclip per A la Fresca.
2: No, res, aquí tenim el Guillem Liam, director.
3: I animo a totes les discogràfiques, els artistes, a seguir invertint en videoclips perquè és la seva imatge i juntament amb la seva música és el que perdurarà en el temps. Gràcies.
1: Premis Raxen 5.

0: RAC 105,
1: la ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor dels millors.
0: Aquest és el so
1: RAC

0: La teva música.
1: RAC 105. Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
2: Valorado.
1: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
2: 100% asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Pesca't el teu estiu espai i realitat amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés a les costes, illes, Egipte, Orlando, Carib, sense despeses de cancel·lació i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta'n les condicions. Reserva el teu viatge de Tour Mundial amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
4: El periodisme en l'era de la desinformació. El proper 26 de maig a l'Auditori MGS de Barcelona debatrem amb el periodista Iñaki Gabilondo el paper del periodisme en l'època de la desinformació i la postveritat. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
5: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wailet, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
6: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
7: Torna la Hyundai Mitja Marató Barcelona Vallbrux 2027.
8: És velocitat.
7: Amb el circuit més ràpid del món.
8: És festa.
7: La mitja més festiva, amb música, animació i milers de persones empenyent a cada quilòmetre.
8: És Barcelona.
7: Corre pel cor d'una de les grans capitals mundials del running.
8: Fast and Fun.
7: T'esperem a la gran festa del running a Barcelona.
8: Inscripcions a mitjamarató.barcelona.
9: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
10: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Perquè puc finançar-lo al 100% ni el millor preu? Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament, jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
12: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
13: Nil Moliner, Premi RAC 105 a millor artista de l'any.
14: I gràcies a tots i a totes les artistes que esteu avui aquí, perquè m'inspireu moltíssim, molts de vosaltres, i és increïble, és un plaer compartir seient i camerino amb totes vosaltres. Així que gràcies.
15: Premis RAC 105.

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband? És la Rey, que sembla que ara sí que ha trobat el seu lloc al món de la música. Sí, portava anys fent col·laboracions, fent potser algunes aparicions a altres cançons, però ara sí, ara ha tocat la tecla i li està anant molt bé.
2: RAC 105, la teva música.
1: Va, i continuem avançant en aquest divendres aquí a RAC 105, proposant-te cançons també d'aquelles tranquil·les per agafar una mica d'aire. Caigo, això és Firestone.

0: I doncs aquesta la vam poder gaudir en directe als Premis RAC 105. Sí, Mama Duixa, amb la millor gent del planeta, cançó dedicada als seus amics. Aquella gent que hi és sempre, que en fi el recolza, en els bons moments s'alegra per ell i en els mals moments doncs intenta animar-lo i ajudar-lo en tot el que pot. En definitiva, els amics de veritat que diuen que es poden comptar amb els dits d'una mà i que probablement et sobrin dits, eh?
1: RAC 105. La teva música.
0: Dos quarts de dues. Oques Grasses finiquiten la seva trajectòria. Ho faran amb quatre concerts a l'Estadi Olímpic. Abans, però, passaran pel Cabró Rock i aquest cap de setmana també a la festa dels 150 anys d'Estrella Damm. A petar-ho, clar que sí.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedrabona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
2: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
0: Bruno Mars.
3: Joe.
0: Olivia Dean.
3: Harry Styles.
0: I els nostres números 1.
4: Mi penya del RAC 105.
5: Soc el Guillem de Bugós.
6: Alfred García.
7: Tiga Flauas i Stay Home.
8: La Fumida des del País Valencià.
9: Som els Tiets.
10: Soc el Migui Núñez.
11: Hola, RAC 105, aquí Rosalía.
12: Som els Catarres.
13: Tots ells tenen una cosa en comú.
0: Els escoltes aquí.
13: RAC 105.
0: La casa dels teus artistes preferits.
13: Rosalía.
14: Premis RAC 105 2023, millor àlbum Rosalía Motomami.
15: Bravo!
16: Aquí estem, aquí estem.
0: Aitana.
17: Quan em vaig posar molt malament per la depressió, que vaig trucar al meu pare plorant i li vaig dir, no puc més.
13: Leire.
18: Que tengo muy claro, además, que hoy la gente te quiere y mañana te olvidan.
0: Alfred García.
19: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català, no?, des de fa més de 20 anys.
20: O sigui,
19: que...
0: Recupera les millors entrevistes de RAC 105 al nostre canal de YouTube.
21: Si t'ha agradat, subscriu-te al nostre canal de YouTube i fes m'agrada.
22: Sempre havia volgut dir aquesta frase.
0: RAC 105.
13: Som a tot arreu.
0: També a YouTube.
13: RAC 105. No podràs canviar d'emissora.

0: Que un clàssic, no, una mica, o què? Gym Class Heroes, amb aquesta que es diu Stereo Hearts. Cançó que coneixem tot a la perfecció, que l'hem ballat, que l'hem cantat, que l'hem escoltat milers, si no milions de vegades. I escolta'm, encara segueix entrant molt bé. En un divendres com avui ens anima, ens apuja els ànims, cosa importantíssima amb la música que anem proporcionant aquí a RAC 105. La teva música, per altra banda. Let's go.
1: La teva música.
0: Doncs va, de seguida Tame Impala al costat de Jenny, però abans... Els Tiets!

0: Ei, que bé que sona, és Aitana, amb aquesta cançó que es diu Conexión Psíquica i que forma part del seu Cuarto Azul. Ah, per cert, Aitana, que ja ha començat la seva gira, que també passarà per Barcelona i més recentment, abans encara, passarà per València. En fi, salutacions a l'Arnau Molet, va, que me'n vaig a cap de setmana. Et deixo amb l'Albert Buscarons i les millors cançons.
1: Rec 105. La teva música.
0: I abans, Manu Guix.

0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
2: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
3: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
4: Securitas Direct és ara Verisure, tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
5: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
6: Doncs tant com vulgui bussejar.
5: Genial. I quant d'oxigen queda?
6: El que vulgui, també.
5: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
6: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
5: I quants de cetacis?
6: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
7: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 102 milions d'euros. Milionari forever.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Ginestar, Premi RAC 105 a la cançó més radiada per Tot el que ens queda.
10: Hem escoltat ràdio des que som molt petits. Aquest és un premi que ens fa moltíssima il·lusió, és un honor. Visca la música, que per desgràcia cada vegada diu menys coses i n'ha de dir moltes més.
11: Gràcies.
12: Premis RAC 105.
13: RAC 105.

0: Una altra de les joies que formen part de Lux, aquesta obra mestra del pop, ha entès d'una manera molt diferent per part de Rosalía. Aquesta és la relíquia.
1: Amb Albert Buscarons.
0: I així obrim aquest divendres, i a més, Equador del mes 15 de maig. Salutacions a l'Albert Buscarons. Aquí som un dia més, a la teva ràdio, disposats a escoltar el millor dels millors. Molt bon dia. Som i no perdem ni un minut. Ara mateix, amb una de les cançons, segurament la més emblemàtica d'en Joan Dausà, va ser un altre dels convidats a la gala dels Premis RAC 105 del passat dimarts. Va ser l'encarregat d'obrir la gala, a més, i ell continua de gira. Ja saps que encara queda alguna data disponible per la que hi pots trobar entrades. Tens tota la info de la gira Immortals a joandausà.com. Aquest és el Jo Mai Mai.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Quina raó mou el teu món? Lo futur del Pere.
3: Algun dia tenir el meu propi piset.
4: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
2: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: El 31 de maig torna la cursa quilòmetres contra el càncer d'Eichmann, al Port de Barcelona. 100% solidària, 100% contra el càncer.
6: Nous recorreguts, distàncies i sorpreses. Inscriu-t'hi ara a barcelonamarxa.org.
5: Amb el patrocini de Tractopont, d'Eichmann, Aigües de Barcelona, Nutribullet, El Periódico i TMB.
6: No hi faltis, cada quilòmetre suma contra el càncer.
7: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més?
8: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
9: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
10: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. Montse Interiors. El teu descans es mereix un botí.
11: Svetlana. Premi RAC 105 a millor EP per... Sarnalona.
12: Bueno, estem molt contentes, moltes gràcies per aquest premi RAC 105. Moltes gràcies també a tots els grups que pugen als escenaris i denuncien les injustícies, independentment de si arriben a més públic o menys. Crec que és un moment molt important per fer-ho.
13: Premis RAC 105.

Diuen algunes informacions que Taylor Swift és tan gelosa dels detalls del seu casament que no està enviant invitacions, està fent trucades personals a tots els seus convidats per evitar que arribin informacions a la premsa. És l'absoluta crack, ella, eh? Controla tota la narrativa de tot el que passa a la seva vida i a la seva carrera. Aquesta era Opa Light, una altra de les seves últimes cançons. I ara, moment de la Pink, a RAC 105, amb What About Us.

dels Catarres. Aquesta cançó farà molt mal aquest estiu. Ens encanta. Es diu Diumenge sense drama. Doncs si diumenge, imagina't divendres com avui. 0-0 drames. És més, seguim motivant-nos ara amb Karol G, una artista que arriba d'aquí una mica més d'un any a Barcelona. Dies 3 i 4 de juny, Estadi Olímpic, perquè t'ho vagis agendant. Aquest és el Don't Be Shy. Don't Be Shy.

0: Rec 105 Barcelona. Atenció, viatger. El 22, 23 i 24 de maig tens una cita a la Meeting Camper Yati a Fancaventura, Girona. La trobada overland més gran del sud d'Europa.
1: Xerrades de grans viatgers, exposició de campers, accessoris i complements 4x4.
0: Zona d'acampada i food trucks. Vine, inspira't i torna a casa amb el pròxim viatge bategant el teu cor.
1: Per a més informació, meetingcamper.com.
2: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
3: El periodisme en l'era de la desinformació. El proper 26 de maig a l'Auditori MGS de Barcelona debatrem amb el periodista Iñaki Gabilondo el paper del periodisme en l'època de la desinformació i la postveritat. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
4: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
5: Bruno Mars. Joe.
6: Olivia Dean.
7: Harry Styles.
8: I els nostres números 1.
9: Mi penya del RAC 105.
10: Soc el Guillem de Bugós.
11: El Pep García.
12: Tinga flaues i stay home.
13: Espúmila des del País Valencià.
14: Som els Ties.
15: Soc el Migui Núñez.
16: Hola, RAC 105, aquí Rosalía.
17: Som els Catarres.
18: Tots ells tenen una cosa en comú.
19: Els escoltes aquí.
20: RAC 105.
21: La casa dels teus artistes preferits.

sugar. Harry Styles comença d'aquí pocs dies ja la seva gira mundial. Bé, gira mundial, les seves residències. Recordem que només actua a 6 ciutats del món. La que ens queda més a prop, Amsterdam. Del Watermelon Sugar a una de les últimes de Shakira, que fa el mateix que el Harry. Residència a Madrid, ja saps, els mesos de setembre i octubre, i encara entrades a la venda a Ticketmaster.

Si no sona avui, quan ha de sonar aquesta cançó? Last Friday Night, un altre dels hits imbatibles de Katy Perry. Fent camí cap a les 3 de la tarda d'aquest divendres i ara mateix amb la Naina, una de les artistes que ja t'ho hem anunciat avui, forma part del cartell del Festival Clotilde. El 25 de juny, als Jardins del Palau Robert de Barcelona, amb Max Navarro en el concert de Rec 105, cançons com No sé ballar.

0: Luis Quirol, que maca és aquesta nova cançó de Bruno Mars.
1: La teva música...
2: amb Albert Buscarons a RAC 105.
0: Un artista únic, el que hem de cuidar. Bé, s'ha de cuidar ell perquè el volem per molts i molts anys. I d'aquesta manera et saludem de nou, si és que acabes d'arribar. Aquesta és la sintonia de RAC 105. Anem directament cap a un nou cap de setmana. Què tal? Et parla l'Albert Buscarons. Un plaer seri i un plaer notar que continues fent-nos costat i ens tries un dia més per gaudir de la música i motivar-nos al ritme de cançons com aquesta de Portugal The Man, Feel It Still.

0: Dinastar. Premi RAC 105 a la cançó més radiada per Tot el que ens queda.
1: Hem escoltat ràdio des que som molt petits. Aquest és un premi que ens fa moltíssima il·lusió. És un honor. Visca la música, que per desgràcia cada vegada diu menys coses i n'ha de dir moltes més.
2: Gràcies.
3: Premis RAC 105.

0: Teva música.
1: RAC 105.
2: La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa-te'n a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
4: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
5: Una temporada més, el Matina Codina farà el seu programa preferit des d'un càmping espectacular.
6: Divendres 22 de maig farem el programa des del càmping amb bungalows Estanyet de les Cases d'Alcanà, juntament amb 40 matineros.
7: Un dia de relax, natura, ràdio, espectacle i si em deixen, el nudisme està assegurat.
6: El que sí que està assegurat és l'ambient familiar i un munt de premis.
8: Entre tots els assistents, sortejarem Pax Musclarium i Pax Mont Natura. Nits al bungalow, visites guiades al Musclarium, degustació de musclos del Delta de l'Ebre o visites guiades al parc temàtic Mont Natura del Delta de l'Ebre.
9: Perdoneu, però és que sou uns vividors. Aquest dia no l'hauríeu ni de cobrar.
6: Divendres 22 de maig, viu l'especial Matina Codina des del càmping Estanyet de les Cases d'Alcanà.
5: Si vols saber què has de fer per viure-ho en directe,
10: escolta'ns cada dia de 6 a 11 del matí
5: a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
11: Amb el suport del càmping Estanyet, Càmpings Tarragona i el Patronat de Turisme de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre.

End of Beginning. Aquesta és la proposta de Joe, una de les grans revelacions del 2026, però ja està trigant a editar música nova, que aquesta ja té 3 anys. I ara un himne de la nostra música. Llanternes del mòbil amunt. Que arriba el Sense tu de Teràpia de Xoc.

El 3 de juliol arriba el Confessions Part 2, nou àlbum de Madonna, que ja veus que té col·laboracions importantíssimes com aquesta amb Sabrina Carpenter, que es diu Bring Your Love. I ara, deixem revolucions, recuperem en Written, de Natasha Bedingfield.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: El periodisme en l'era de la desinformació. El proper 26 de maig a l'Auditori MGS de Barcelona debatrem amb el periodista Iñaki Gabilondo el paper del periodisme en l'època de la desinformació i la postveritat. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
2: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
3: Matina Codina Best Moment.
4: Què faríeu si de bon matí acabats de llevar i rebéssiu un missatge d'algú que suposo que és una mica especial per vosaltres i us diu bon dia d'aquesta manera?
5: Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días.
6: Muy buenos días.
7: Depèn molt de l'estat base d'ànim.
8: Clar.
7: Saps, si ja parteixes d'un mal humor, és possible que cardis el mòbil contra la paret.
8: Imagina't això un dilluns quan em sona l'alarma, companys, a les 5 del matí. A mi m'envia això l'Ernest i crec, dic, avui m'acomiadarà.
9: Ho està celebrant ja, no?
3: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Something Just Like This. Aquesta és la cançó conjunta entre els Chainsmokers i Coldplay, que ens ho deixa a punt per explicar-te que divendres vinent tenim una acció interessant, i és que el Matina Codina marxa a fer el programa en directe en un dels clàssics del programa. Divendres 22, des del càmping amb bungalows Estanyet de les Cases d'Alcanar. Ràdio, natura, espectacle i un ambient familiar i un munt de premis, perquè, a més, ens pots acompanyar si vols assistir al programa. Entra a la nostra web, rac105.cat, i ara allà trobaràs l'enllaç que et porta directe al formulari que has d'omplir per acompanyar-nos el proper divendres, en aquest dia especial que donarà el tret de sortida a la temporada d'estiu, i tant que sí. Tot això amb el suport del càmping Estanyet, Càmpings Tarragona i Patronat de Turisme de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre.
1: Max Navarro, Premi Rec 105 a millor artista revelació.
2: Estic al·lucinant. Moltíssimes gràcies a RAC 105, moltíssimes gràcies al meu equip per donar-me suport des del primer moment. Moltíssimes gràcies a la gent que heu decidit que ara estigui jo aquí. I...
3: Premis RAC 105.

0: Nil Moliner, Premi Rec 105 a millor artista de l'any.
1: I gràcies a tots i a totes les artistes que esteu avui aquí, perquè m'inspireu moltíssim, molts de vosaltres, i és increïble, és un plaer compartir seient i camerino amb totes vosaltres. Així que gràcies.
2: Premis Rec 105.

0: la teva música...
1: amb Albert Buscarón.
2: Me acuerdo de ti és una de les cançons del gran guanyador dels Premis RAC 105 d'aquest any, premi a millor cançó i millor artista de l'any per Nil Moliner. Així comencem una hora més de música. És divendres, és 15 de maig. Gràcies per ser-hi. Salutacions de l'Albert Buscarón. Serà amb el crim musical més important que hem viscut mai aquí a RAC 105. El mar durant The Dance Floor de Sophie Ellis Bextor.

0: La teva música.
1: RAC 105. Porto anys a la mateixa empresa, però he decidit sortir de la zona de confort i muntar alguna cosa pel meu compte. Per què? Perquè sé que puc.
2: Ell pot. I tu també pots. Perquè a FIAC, amb les nostres assegurances, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
3: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
4: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
5: El periodisme en l'era de la desinformació. El proper 26 de maig a l'Auditori MGS de Barcelona debatrem amb el periodista Iñaki Gabilondo el paper del periodisme en l'època de la desinformació i la postveritat. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
6: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. Montse Interiors. El teu descans es mereix un botí.

portes a conèixer el talent immens d'aquest artista anomenat Teddy Swims. Anem a fotre-li una mica de canya? Sí? Apretem? Doncs som-hi, que comença el cap de setmana i això es nota. Amb Afrojack, Sia i David Guetta. Això es diu Awake Tonight.

una de les moltes que pots escoltar al ritme de la nit al programa de música Tens Remember que tenim cada cap de setmana aquí a l'antena. L'Héctor Huguet s'encarrega de portar-te aquests grans records musicals avui i també demà dissabte entre les 9 i les 12 de la nit, així que no hi faltis, eh? I després del Càsar sona Luis Capaldi. Amb Forget Me.

Quin ambientillo ja de divendres gràcies a aquesta cançó. Ja fa 26 anys que es publicava Lady Hear Me Tonight, però bé, aquesta tramotja continua sent de les incombustibles. Arribem a les 5, de seguida el Ja Tardes a l'Enric Font, salutacions a l'Albert Buscarons. Jo et deixo amb una de les noves de Lady Gaga. Es diu Shape of a Woman. Like

0: Rodrigo. Està que ho peta, eh? I a més, crec que està enamorada de Barcelona, tu. Sí, sí, sí. I potser d'algun jugador del Barcelona, també. Ai, no ho sé. Això diuen, eh? Això diuen. Jo no dic res. Això diuen uns altres. Va, així hem començat a nova hora amb tu. Després de l'Albert Buscarons, busca'l. Busca'l, el Buscarons, eh? Busca'l. Ja està de cap de setmana, el tio. Doncs nosaltres, quatre horetes de bon rotllo, bona música. Aquí, al Ja Tardes, evidentment.
1: Hola!
0: Hola, sí. Et sorprèn, no? Sí. Va, i saludem molt efusivament avui a la nostra estudiant en pràctiques, que és l'últim dia, eh? Últim dia de la nostra estudiant en pràctiques, Elena Montañés.
2: Hola.
0: Oi! Que ja ens...
2: Ja,
0: boles del niu, ja.
2: Sí.
0: Oi, oi, oi.
2: Quina metàfora més bonica.
0: Ah, que sí? Ho sento, però és el cap. M'ha vingut el cap. Que te'n vas al diari Segre,
2: sí,
0: no?
2: Sí. Marxo per una bona raó.
0: Ah, exacte, exacte. Si és que trobem millors condicions que aquí. Que no és molt difícil, eh, però... Escolta'm, doncs que vagi molt bé per allà. Tot i així, estaràs tot el programa d'avui aquí, doncs, repassant aquests missatges, aquestes cosetes, el que fas normalment, no? Sí, sí. I que ja deixaràs de fer, però que t'enllunarem moltíssim, evidentment, i que moltes gràcies per aquests mesets que has estat al programa, la
2: molt
0: veritat.
2: Molt a gust, al teu costat.
0: Ai, gràcies. És que has après alguna cosa d'aquests dies?
2: Sempre, de tot se'n pot aprendre alguna cosa.
0: I què has après, aviam? No. S'ho ha de pensar, això, és que no sé qui era, que no ha après massa coses. Però bé, sí, després, mira, et deixo temps per pensar-ho i després em dius. Va, de moment, el que us haig d'explicar és que tenim tema del dia avui ben curiós, ben, i ben dolcet, que això ens agrada. Sí, ja ho veuràs, ja ho veuràs. Això per una banda. Per l'altra, cançó efemèride, coses que van passar un 15 de maig com el d'avui. Què més tenim? Doncs, home, evidentment, batalla de cançons. Avui molt festives, ja ho veuràs. I a més, que viatjarem en el temps. Sí. I també, doncs, la versió del dia i totes les teves peticions que pots fer ja mateix, si vols, al WhatsApp. Vinga!
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Ara! Així que explica'm com pinta el cap de setmana,

0: nosaltres tenim festa, eh?
1: Festa.
0: Bé, ja t'ho explicaré. No és que tinguem festa com a tal, vull dir. Després t'ho explico. Ara, per això, els que arriben per aquí són les Catarres, els Tijomas i el Zoo. Vull estar amb tu. Lula.

0: 105. Ens costa de creure que encara hi hagi gent que triï el silenci.
1: No deuen saber que existeix el Ja Tardes.
0: De 5 a 9.
2: Amb Enric Font. 608-71-7141.
3: Hola.
4: Digues.
5: A qui em busca?
3: Ah, no ho sé.
6: Ara m'he perdut.

0: estem motivats avui, eh? Avui no sé si és divendres, es nota. Ja pot ploure, una va, és igual, aquí. Sempre amb ganes de greixca, eh? Aquí tenies a Bibi Rexha al costat dels Faithless, amb aquesta referència mítica dels 90, eh? L'insòmnia. I remesclada, rebatejada com a New Religion, que ens encanta, evidentment.
1: Me gusta.
0: Doncs pràcticament 17 minuts que passen de les 5. Obrim tema del dia. Sí. Al tanto perquè avui, ha agafat fort, parlarem de dolços. Sí, sí. Home, parlarem de halà, doncs. Perquè aquest cap de setmana se celebra el Dia Mundial de la Rebosteria, de la Pastisseria, perquè m'entenguis, eh? Ui. Aquí alguns ja s'estan fregant les mans. El dia de l'art, de la creativitat i la passió pels qui transformen alguns ingredients en autèntiques delícies. És que la rebosteria és molt més que receptes, eh? És dedicació, imaginació i el sabor d'aquelles postres que ens acompanyen en moments especials. No sé, per exemple, un croissant d'aquests farcits de xocolata. Oida!
2: Estava molt calenta. Tan calenta. La boca em vaig cremar.
0: Ai.
2: Sabeu per què?
0: Clar, no només de xocolata, hi ha croissants farcits de, també de fastuc.
3: No,
0: ara!
3: Què?
0: Ja, també hi ha bon pastís de tres xocolates. Ui, mare meva. O els bullons... Ai, els bunyols de vent. Una bona crema catalana.
4: Jo vull crema catalana.
0: Mira, aquesta cançó és Gentilesa dels Teloners, eh?
4: Ni cap cistec, ni res que sigui anglès.
0: Ai, sí.
4: Jo...
0: Clar, és que hi ha possibilitats de tot tipus, eh? Amb la pastisseria, bueno. Clar, i cada vegada hi ha més possibilitats de dolç, eh? Els nous toppings, noves textures i... Perquè la rebosteria ha evolucionat, clar. Els cheesecakes ara... Clar, això ja ve de fora, no? Però cheesecakes de tots els sabors, però de qualsevol. Ja no és ni de formatge, no és cheese, ja no... No sé, cookies americanes gegants, aquelles gegants que dius... Si ja no em menjo ni un quart de galeta i ja estic tip. Per això, avui parlarem de dolços. Sí. Volem saber quin és el millor dolç que has tastat mai. Allò que dius, bueno, és espectacular. Brutal, sensacional, doncs això... Aquell dolç que mai pot faltar, doncs tot això m'ho pots explicar amb un àudio al WhatsApp.
5: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Exacte, avui parlem de dolços. Mira, i parlant de dolços, avui l'Helena ens ha portat aquí uns croissants de tot, eh? Aquí ja...
6: De tots els sabors, sí, de pestuc, sí. De xocolata blanca...
0: De Kinder! De Kinder! De tot, doncs... Clar, es nota que és l'últim dia... Però gràcies, Helena, home, que sé. Doncs va, avui celebrem el Dia Mundial, tot i que és el cap de setmana, eh? El Dia Mundial dels dolços, o de la rebosteria, millor dit. I avui, doncs, això, tastem dolços. I volem saber quin és el millor de tots que has tastat mai. Doncs vinga.
5: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Exacte, i entre tots els que participeu... Doncs sortegem els gots del programa. Parell de gots del Ja Tardes. Mig litre, un disseny xulo, amb tot de frases, eh? Del festa. Ai, madre! Andy Ford, molt esmogollón. Home, no. Doncs tot això. I de pas també demana'm aquella cançó que ens animi el cap de setmana, que també és el nostre objectiu, sempre. I mira, per animar-nos, arriba per aquí Beyoncé, amb tot un clàssic.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
3: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
4: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
5: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
6: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
7: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
8: Alexa, posa RAC 105.
9: RAC 105.
10: Google, posa RAC 105.
11: Siri, posa RAC 105.
12: La teva música.
13: Microones, posa RAC 105.
14: 105.
15: Aspiradora, posa'm RAC 105.
16: La teva música.
17: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis.
18: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
19: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
20: Una temporada més, el Matina Codina farà el seu programa preferit des d'un càmping espectacular.
21: Divendres 22 de maig farem el programa des del càmping amb bungalows Estanyet de les Cases d'Alcanar, juntament amb 40 matineros.
22: Un dia de relax, natura, ràdio, espectacle i si em deixen, el nudisme està assegurat.
21: El que sí que està assegurat és l'ambient familiar i un munt de premis.
23: Entre tots els assistents, sortejarem Pax Musclarium i Pax Mont Natura.
24: Nits al bungalop, visites guiades al Musclarium, degustació de musclos del Delta de l'Ebre o visites guiades al parc temàtic Mont Natura del Delta de l'Ebre.
25: Perdoneu, però és que sou uns vividors.
26: Aquest dia no l'hauríeu ni de cobrar.
21: Divendres 22 de maig, viu l'especial Matina Codina des del càmping Estanyet de les Cases d'Alcanar.
20: Si vols saber què has de fer per viure-ho en directe,
21: escolta'ns cada dia de 6 a 11 del matí
20: a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
24: Amb el suport del càmping Estanyet, Càmpings Tarragona i el Patronat de Turisme de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre.
27: La teva música.
28: Ya tardas.
29: Vive la peña debajo del mar.
30: Enric Font.

0: proposta de Mon DJ, que ho està patant moltíssim al costat de la Su i el Sopa de Cabra, evidentment, amb aquest Camín, somnis i promeses, amb l'essència brutal i de pell de gallina amb aquesta cançó tan mítica, eh? Oi, oi, oi. Va, pràcticament en un minutet arribarem a 2:15 de 6. Això és el Ja Tardes, per si no ho saps, eh? Jo t'ho recordo.
1: Hola, bebés.
0: Hola, divendres. Avui un dia complicat per aquells que facin o que estiguin fent dieta, eh? Sí. Avui, clar, parlem de dolços, avui parlem d'una mica de pastisseria, aquestes coses. I per això volem saber quin és aquell dolç que has tastat, el millor que has provat mai, eh? Que has tastat, que dius, oh, que és delícia, quina delícia. Doncs ho volem saber i recorda que entraràs en el sorteig dels gots del programa.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Aviam què m'expliqueu i què em recomaneu aquí que tasti. Així dolcet, ben bo. Hola.
3: Hola, bona tarda, Enric Font, sóc en Santi de Sant Celoni. Hey. Doncs mira, el postre dolç que més m'ha agradat i el que vaig provar per primera vegada i em vaig quedar sorprès va ser la baklava. La baklava és un postre típic de Kosovo, que el vaig provar allà al Kosovo. És més dolç que un quilo de sucre banyat amb llet condensada, però és molt bo. No és gens empalagós. Sí que portava nous per sobre. Ara no et sabria dir exactament les especificacions tècniques d'aquest postre.
0: Jo tampoc.
3: Però només me'n recordo d'aquell sabor que el vas provar una vegada i se't queda a la memòria per sempre.
0: Molt bé.
3: Us invito a si teniu l'oportunitat, provar-los perquè us sorprendrà molt.
0: Bueno, gràcies.
3: I ja que parlem de Kosovo, aviam si pots posar alguna cançó de Dua Lipa.
0: Home.
3: Que és d'allà, és de Kosovo.
0: Sí, en part, sí.
3: Bona tarda.
0: Adéu. Doncs mira, m'ho apunto. M'apunto Dua Lipa per posar-la i jo haig de dir que he tastat això que em comentes, el baklava, o... I t'haig de dir que no sóc molt fan, eh? Que jo ja... Aviam, els dolços... Sóc especial amb els dolços, eh? Tot s'ha de dir. Però no és... Bueno, està bé, eh? Que està bé, es pot menjar, però... Escolta'm, jo prefereixo... Però ser un croissant. En fi, per cert, tenim aquí una petició que me l'han escrit perquè diuen, estic a la feina, no puc... No. Clar, i m'ha fet gràcia perquè diu... Us puc demanar la cançó d'Austràlia a Eurovisió? Eclipse, Delta, Godrem. O Godrem. No sé. Poca broma perquè es perfila com una de les favorites per aquesta edició que no veurem a la televisió.
4: Ai.
0: Que pinta fort, això, eh? Mira.

0: pinta, bona pinta, té bona pinta. Aviam si l'haurem de programar aquí a RAC 105, ara. Va, tu també, participa, explica'm aquell dolç que hem de tastar sí o sí, el millor que hagis provat mai. I entraràs en el sorteig dels gots del programa. I recorda que, a més, avui divendres també busquem cançonetes d'aquelles que ens animin una mica a l'inici del weekend, eh?
1: Ai.
0: Si és que tenim perill, ho sé. Va, dit i fet, arriben per aquí els Clean Bandit, al costat de Demi Lovato, recuperant aquest Solos.

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: ¿Tú pretendías que este fuera nuestro amiguito de amor?
2: ¿Por qué no me dijiste la verdad?
3: Per nosaltres et divertiràs més.
0: Ja tardes.
4: A RAC 105.
0: Amb l'Enric Font.
5: Enric.
6: Què passa?
5: Divendres.

0: Diu la llegenda que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Maria Àngels, que vaig a buscar pinso pel gos que s'ha acabat.
2: Ja Tardes.
0: Amb Enric Font.

0: enorme, Mamaduixa, que ens porta aquesta, la millor gent del planeta, que està dedicada, evidentment, amb tots vosaltres que esteu cada tarda aquí connectats. Ai, sí. I no és fer la rosca ni res, és la realitat. Vinga, en menys de 20 minuts arribarem a les 6. Què vol dir això? Doncs que anem a encetar la batalla de cançons.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round 1, fight!
0: Vinga, que avui per fer aquest roast musical ens pugem al DeLorean, a la màquina del temps, i vinga, cap enrere. Marxem al tanto, directes, cap al 2006, sí, 20 anys enrere, quan els mòbils encara tenien politons. Ni no. Les fotos sortien borroses, es veia un píxel. Només un píxel. De color, variava el color, ja està. I les nits acabaven amb dents sonant a tot volum. Bé, això a dia d'avui potser encara passa, no? Algun lloc. Perquè fa gairebé 20 anys hi havia cançons que convertien qualsevol pista en una festa absoluta, i avui, doncs, això. És divendres, tenim ganes de gresca, de jarana, festa. I per això busquem 3 himnes dents del 2006. Hola! I tu tries, com sempre, quin és el millor. Quin és el que t'agrada més? Vinga.

0: No, així no, així no.
1: Gran treball de Bob Sinclar amb aquest World Hold On. És bon rotllo. Estiu, eh? Estiu d'aquell any. I aquella sensació que tot era com més fàcil. Un clàssic encara a dia d'avui funciona d'allò més. La teva preferida, doncs, vota-la al WhatsApp. O potser t'agrada més l'opció número 2. És pura energia de club. Quan començava això, sabies que la nit ja pujava de nivell. El so electro que tant funcionava en aquella època. La versió que ens va portar David Guetta amb una espècie de mashup amb el so de Dieck, amb aquest Love Don't Let Me Go, tema original de 2002. Això sí, amb aquest Walking Away, que ja va tenir com un punt extra. A més, una cançó que es va donar a conèixer també amb un spot de televisió de crec que era un cotxe, no? Un Citroën. Ui, quina memòria. És l'opció número 2, evidentment també la pots votar. I anem amb l'última, va. Opció número 3, amb aquesta potent... Oh! És dents d'aquell accelerat d'emoció de festa sense filtres, eh? Impossible no cantar. Aquesta que ens portava cascada, de fet, des del 2005, tot i que ho va rebentar. Doncs fa just 20 anys, aquest Every Time We Touch. Una d'aquelles brutals que també participen avui en aquest roast musical. Ja saps que, com sempre, pots escollir la teva preferida.
2: Envia el teu àudio a l'Enricon 608-71-71-41. Ja tardes!
1: Quina prefereixes, la més positiva, la més discotequera o la més explosiva? Recorda, opció número 1 amb Bob Sinclar, World Hold On. Opció número 2 amb David Guetta versus Dieck, amb Love Don't Let Me Go, Walking Away. O l'última, la de cascada, Every Time We Touch. Recorda que cap al final del programa doncs repassarem, com sempre, el veredicte i sabrem quina guanya. Així que, de moment, tu ho digues la teva.
3: Ja tardes a enviar una nota de veu.
1: Exacte. Va, que anem amb Camila Cabello i Chiran, que ens porten aquesta també bon rotllet amb Bam Bam.

0: Rexen 5 Barcelona. Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
1: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
2: Césped Solución.
3: Més informació a céspedsolucion.es.
4: Matina Codina Best Moments.
5: I els seus premis Reaccent 5. Recuperem el discurs que va fer el cantant dels Búhos, el Guillem Soler, quan recollia el premi a la trajectòria dels Búhos.
6: Avui tenim tota la comunitat educativa fent vaga. Un país que valora més a un militar, a un polilocal o a un mosso d'esquadra que a un metge o a un mestre, com podeu imaginar, és un país que no té massa futur. No ve de 300 euros al mes, ni aquesta gent vol tornar a fer de mestres. Vol que els donin recursos perquè si hi ha algú que necessita una educació especial la pugui tenir, perquè si no, no sé quin país tindrem d'aquí 10 o 20 anys. No és un gasto. Un gasto són les pantalles, els ordinadors i totes les mamonades que han comprat en aquests últims anys. L'educació és una inversió. Sobretot, animar els mestres a que vigin els del seu costat perquè continuïn ensenyant la nostra estimada llengua catalana.
4: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
2: RAC 105.
7: Ep, tu, sí, ja tardes.
8: Ja tardes a pujar el volum. A RAC 105.
9: Enric Font.
10: Quina por!
11: Ai, quin susto.

0: Alex Warren. Diu que no se separa de la seva guitarra ni de la seva dona, evidentment. En una mà porta la guitarra, per l'altra doncs abraça la dona i va fer concerts. És així. De moment, mira, nosaltres gaudim de bones cançons com el seu Ordinary o aquest, Fever Dream. Ens agrada.
1: Me gusta.
0: Evidentment. Va, res, uns 5 minuts per arribar a les 6 de la tarda. Tenim missatges, comentaris i molts dolços per repassar.
2: Mm.
0: Sí, avui no fem dieta. No. Avui volem... Mira, ens avancem perquè aquest cap de setmana és el Dia Mundial de la Rebosteria, de la Pastisseria, perquè m'entenguis. I per això volem saber quin és el millor dolç que has tastat mai. Doncs vinga, explica'm-ho, que pots entrar en el sorteig dels gots del programa.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Aviam, hola. Hello.
4: Què tal?
0: Hey.
4: Doncs mira, jo com aquest que t'acaba de dir, també
0: quin?
4: Vaig provar la baklava a Istanbul i boníssim. Ara quan has dit això de quin postre usar, encantat, quin dolç. A mi tampoc m'agradaven gaire, però la vaig tastar a Istanbul amb un geladet i una cremeta, un pistatxo boníssim, i de veritat que me teletransportaria per tornar-me-la a menjar. Apa, que vagi bé el programa. Una abraçada.
0: Doncs mira, al final... Ho hauré de tornar a tastar, potser. El meu paladar està atrofiat i no ho he assimilat bé, aquest gust, Bé. Aviam, va més, mira, hola.
5: Doncs mira, el que m'agrada molt i heu de provar són uns triangles, que són uns pastissets, que estan farcits de cabell d'àngel.
0: Què dius ara?
5: Vale, i per sobre tenen sucre cremat. I és brutal. Els de cabell d'àngel.
0: Val.
5: Espectacular.
0: Val. M'ho apunto per aquí, Triangulets de cabell d'àngel. Amb d'això cremat per sobre. Molt bé, 608-7741. Avui ens ho passarem bé. Farem dieta, també. Va, recorda que, a més, pots demanar aquella cançó que ens animi també una miqueta a l'inici del weekend, que per això, no? Sí, estaria bé. Va, que anem a recuperar el so dels The Black Eyed Peas amb aquesta ja mítica que ens portaven a Will.i.am i companyia, Where is the love? Això és una pregunta.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta tu farmacéutico o dietista.
4: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va aneirar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
5: Una temporada més, el Matina Codina farà el seu programa preferit des d'un càmping espectacular.
6: Divendres 22 de maig farem el programa des del càmping amb bungalows Estanyet de les Cases d'Alcanar, juntament amb 40 matineros.
7: Un dia de relax, natura, ràdio, espectacle i si em deixen, el nudisme està assegurat.
6: El que sí que està assegurat és l'ambient familiar i un munt de premis.
8: Entre tots els assistents sortejarem Pax Musclarium i Pax Mont Natura. Nits al bungalop, visites guiades al Musclarium, degustació de musclos del Delta de l'Ebre o visites guiades al parc temàtic Mont Natura del Delta de l'Ebre.
9: Perdoneu, però és

0: Sabeu quan comença l'estiu? Uns diran que un dia concret de juny, d'altres quan treus el banyador de l'armari, però tots saben que comença a Lleida.
1: Arriba la cinquena edició del Magnífic Fest.
0: Love of Lesbian, Loni Meyers, Joan Dausà i molts més.
1: Música, activitats, bona teca i moments inoblidables.
0: A Lleida tot és a tocar. Entrades a magnificfest.com.
2: Ja tardes.
3: Què diria l'Enri si fos el personatge de T?
4: Digues.
3: Enri Conhom.
2: Hòstia.

0: no és cap mosca, sóc jo, eh? M'emociono. Sí, és així. Olivia Dean amb aquest Men I Need, eh? Una altra de les que ens agrada, que ens engresca i que també ens motiva un divendres per la tarda, com avui, eh?
1: M'encanta.
0: A mi també. Va, uns 6 minuts que passen de les 6. Yeah! Aquí ja tarda estem a tope de power. Va, i a aquestes hores, com sempre, anem amb la cançó efemèride repassant... cosetes que van passar un 15 de maig com el d'avui... I a més, no sé si saps que se celebra, el 15 de maig se celebra el Dia Internacional de la Família.

Això és Pimpinela, eh? Sí, sí. Que també es van barallar, de fet. El dia d'aquelles persones que hi són en els bons moments i també quan la vida és complicada, eh? Família, pot ser de sang, escollida, gran, petita, sorollosa o tranquil·la, és igual. Cada casa és un món i avui toca, doncs, abraçar, trucar o compartir temps amb qui et fa sentir a casa. Ai, perquè la família és el lloc on comença tot. Ai, la família. Val, que també se celebra un 15 de maig, com el d'avui, és el dia...

internacional de l'objecció o objecció, sí, objecció de consciència. M'encanten aquestes musiquetes. Un dia per recordar el dret de les persones a negar-se a participar en accions que van contra les seves conviccions ètiques, morals o religioses. Com he dit això? Religiosa. Ui, com anem. És que és divendres, és divendres. El cap ja està a un altre lloc. A més, com aquest cap de setmana, punxo a l'Ametlla del Vallès. Va, doncs avui toca reflexionar sobre la importància de poder defensar les pròpies conviccions. Sempre des del respecte i la pau, evidentment. Vinga. Va, i per últim, que avui també se celebra el dia d'anar amb bici a la feina. Sí? Anem xiulant. El dia perfecte per canviar el cotxe o el bus per pedals, aire fresc i una mica de moviment abans de començar la jornada. Pegues que pugui ploure. Com avui sembla, no? Però realment és com més sostenible, més saludable.

0: de complicar...
1: O tornar a la feina, o sigui, tornar a casa de la feina. En fi, va, i com hem dit abans, clar, aquest cap de setmana se celebra el Dia Mundial de la Rebosteria o de la Pastisseria. Reposteria! Nosaltres, mira, ens avancem, som més xulos que ningú. El dia dels qui comparteixen farina, sucre i mantega en autèntiques obres d'art, eh? En temptacions impossibles de rebutjar. Com totes aquestes que esteu dient avui, que... pastissos, croissants, galetes, xocolata... Aquell univers dolç que sempre deixa espai per un trosset més, va. Vinga, un trosset, un trosset. Avui toca, doncs, celebrar-ho com cal, eh? Amb mans una mica més enganxades de sucre, eh? I molt bon gust. Com aquests croissanets que ha portat avui l'Helena, que estan ben bons. Escolta'm, ai...
2: Ara m'he cagat.
1: No, no! Això després, ara no. Va, i si repassem aniversaris, al tanto perquè hem destacat que avui fa 73 anys, Mike Oldfield. Home! El músic que va pensar... I si toco jo mateix els instruments, eh? I efectivament, va anar i ho va fer, ja, saps? Mike Oldfield és un d'aquells genis tranquils que semblen viure en un estudi envoltats de cables, de guitarres, idees impossibles. Pot passar uns minuts construint una atmosfera preciosa i de cop clava una melodia d'aquelles que se't queda al cervell per sempre. Oita! Va, Moonlight Shadow, To France, o és que fins i tot amb el Tubular Bells... Doncs amb aquesta va demostrar que la música instrumental també podia ser com misteriosa, hipnòtica, absolutament icònica. I que feia una mica de llullo, també, eh? Clar, aquesta és la de... Exorcista. Oi, com anem, ja ho dic jo. Doncs per molts anys, Mike Oldfield, oh! Va, i també més aniversaris. Qui està de celebració és Jessica Sutta, de les Pussycat Dolls. En fa 44. Una de les peces clau del grup femení nord-americà amb coreografies impossibles, actitud de... Aquí manem nosaltres, i energia de videoclip permanent. Doncha. Entre ritmes irresistibles i moviments perfectament sincronitzats, doncs va formar part d'un grup que es va convertir o va convertir la pista de ball en territori oficial de la Girl Power. Mira, 44 anys de pop, coreografies d'aquelles explosives i glamour amb turbo activat, Va, i si repassem les estrenes musicals, just fa 25 anys, 15 de maig del 2001, els Weezer van estrenar el seu tercer disc d'estudi. Un disc conegut com a The Green Album. Tot i que es deia Weezer, com era homònim. Ah, portava temes així contundents, potents, amb guitarra. Oita. I en aquest àlbum podem trobar la que és avui la cançó efemèride i que en el seu dia es va donar a conèixer gràcies també a un spot de televisió. No sé si era una d'aquestes de telefonia. I segur que coneixeu aquesta cançó. I, a més, segur que l'has cantat alguna vegada. Aquest Island in the Sun són els Weezer i és la que recuperem avui. Vinga, va.

0: Públic, l'Enric Font actualment és per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tanto.
4: Recinte nou a RAC 105.
1: Ho fetes molt, Enric, clar que sí, el Tocima.

0: Font presenta Ja Tardes a RAC 105.
1: Això és Ja Tardes amb l'Enric Font, el casquet volador.
2: ¿Dónde vas?
3: Hostia.
4: ¿Qué hace? ¡Pum!

0: aquesta història de Rosalía, una altra de les cançons que trobem en el seu últim àlbum, el Lux. Ella comença a guanyar premis, eh? Sí. Com el de RAC 105, eh? Ah, ah, ah. Doncs aquí tenies aquesta relíquia tan bona. Per cert, si poseu Rosalía al Google, veureu que fa... Sí, hi ha una sorpresa. De cop cauen partitures. Això és verídic, eh? Vinga, que tenim missatges, comentaris. Avui parlem de menjar. Sí, en aquest programa, eh? Si no és música, és menjar. Si no... Som així de golafres, escolta'm. Sí, sí. I avui més que mai, perquè avui parlem de dolços. Volem saber quin és el millor dolç que has tastat mai a la vida, eh? Aquell que dius, és que no, no... L'hem de tastar tots, eh? Sí, no pot faltar això. Un dolç d'aquells que, bueno, bueno... Surten fins i tot els ulls de les òrbites quan el tastes, no? Les òrbites? Bueno, en fi, 608-717-141. Avui és un desgavell, això, però... Un molt exagerat, eh? Aviam, vinga!
1: 608-717-141.
0: Recorda que pots guanyar els gots del programa, eh? Del Ja Tardes. Hola!
2: Pues el meu dolç preferit és el boldú, que és un ninotet fet de dònut i que de dins està rellena de Nutella. Però el meu preferit, en el meu cas, és de Kinder. Adéu!
0: Ai, adéu! Ui! Sí, sí, ja sé quin vols dir, ja! És un nin... Com si fos una llufa, la típica llufa que et pengen a l'esquena, però és com un dònut gegant i farcit de crema de avellana o de cacau, del que sigui. I allò és una bomba, però bomba. Però d'aquelles que tela. De fet, uns oients em van portar un cop aquí i érem no sé quants i no ens ho vam ni acabar. Era brutal.
3: Brutal.
0: Va, més dolços per aquí. 608-717-141, hola.
4: Hola, bona tarda, sóc l'Ester. I per mi, un dels postres ideals i típics de Manlleu és el topo. El topo és un pa de pessic, rodonet, i farcit de trufa. Trufa, nata o crema. Però el més bo, per mi, el més típic d'aquí, és el de trufa. I per sobre, doncs, va ple de cagallonets. Una miqueta com de mantega i una cirereta. I està boníssim. Si el voleu provar, heu de vindre aquí a Manlleu, perquè us ho recomano al 100%.
0: Val! Mira, et prenc la paraula. Un dia haurem d'anar cap a Manlleu a tastar això, eh? La ditxabet. No ho entès bé, eh? Va, tu també, participa i explica'm aquell dolç, el millor dolç del món mundial, el millor que hagis tastat. Doncs vinga, i recorda que entraràs en el sorteig dels gots. I de pas, també, em demanes aquella cançó que ens animi una miqueta a la tarda del divendres, eh? L'inici del weekend, tu. Va, que arriba, no, que és gràcies. Últim any, junts, s'acomiadaran i segur que ens porten temes com aquest In The Night.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
4: El 31 de maig torna la cursa quilòmetres contra el càncer d'Eichmann, al Port de Barcelona. 100% solidària, 100% contra el càncer.
5: Nous recorreguts, distàncies i sorpreses. Inscriu-t'hi ara a barcelonamarxa.org.
4: Amb el patrocini de Tractopont, d'Eichmann, Aigües de Barcelona, Nutribullet, El Periódico i TMB.
5: No hi faltis. Cada quilòmetre suma contra el càncer.
6: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitamina. Minas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
7: Torna la Hyundai Mitja Marató Barcelona Bybrux 2027.
8: És velocitat.
7: Amb el circuit més ràpid del món.
8: És festa.
7: La mitja més festiva, amb música, animació i milers de persones empenyent a cada quilòmetre.
8: És Barcelona.
7: Corre pel cor d'una de les grans capitals mundials del running.
8: Fast and Fun.
7: T'esperem a la gran festa del running a Barcelona.
8: Inscripcions a mitjamarató.barcelona.
9: Cómo hemos cambiado.
10: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroën.es.
11: Buos, premi especial RAC 105 a la trajectòria.
12: Un país que valora més a un militar, a un polilocal o a un mosso d'esquadra que a un metge o a un mestre, com podeu imaginar, és un país que no té massa futur. Un gasto són les pantalles, els ordinadors i totes les mamonades que han comprat en aquests últims anys. L'educació és una inversió.
13: Premis RAC 105.
14: Ja tardes.
15: Amb l'Enric Font, tots els divendres semblen pont.
16: Que guai!

0: Proposta de Bruno Mars, d'aquelles que també demaneu i que, a més, ens posen la pell de gallina. Sí, això... Toca la fibra, toca la fibra. Risk It All. Mira que m'agrada i mira que ens motiva. Per re, uns 5 minuts que passen de dos quarts, és el moment per repassar com portem la batalla d'avui.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round 1, fight!
0: Va, que per fer aquesta batalla, aquest roast musical, avui ens posem com a nostàlgics. Sí, quina sorpresa, eh? Perquè avui toca sortir de festa com si fos 2006. Tu, escolta, vinga! 20 anys enrere, eh? Aquells anys de discoteques amb llums impossibles, eh? El Messenger, el MSN. Home, i els SMS, també. Tot era abreviat. Ai... Sí, cançons dents, aquelles que sonaven absolutament a tot arreu. I sí, potser ja han passat uns 20 anys, però aquestes cançons encara tenen superpoders, eh? Sí o no, home? Tres hits que definien una nit de festa el 2006, fa 20 anys. I tu, com sempre, decideixes quina és la millor de totes. Amb un àudio al WhatsApp. Cosa que en aquella època no existia. Doncs va, som-hi. Anem a repassar, anem amb la...

0: Quatern. Una cançó que feia sentir... Et feia sentir bé automàticament, eh? Sí o no? Ole! És bon rotllo, és bon rotllo. Bob Sinclar amb aquest World Hold On. A xiular a tope. Aquesta és la primera opció que tenim avui per que votis si és la teva preferida. O potser t'agrada més l'opció número 2. Quan aquest so electro començava a dominar les nits, elegant, potent i molt de club. La proposta de David Guetta, recuperant la seva cançó del 2002, el Love Don't Let Me Go, amb aquesta, podríem dir, fusió amb el so de The Egg, Walking Away. Van crear aquesta història, que fins i tot va sortir en un spot de televisió. Sí. Va, anem amb l'última, l'opció número 3, la més potent. És eufòria absoluta, d'aquelles que es ballaven saltant sense parar. Bé, encara es ballen, El so de cascada, Every Time We Touch. Cançó que ho va patar molt fort aquell any, 2006, fa 20 anys. Tot i que va sortir un any abans, Però... Però això és igual. L'important és l'essència, no? Va, ara toca a tu.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Què, amb quina et quedes? Amb quina ha de guanyar aquest Rose d'avui, aquest Rose de fa 20 anys? M'encanta. Aviam, mira, hola.
2: Bones, bones.
0: Oi, bones.
2: Doncs per mi, voto per l'opció número 3. L'explosiva a tope. Aquesta sí que mola. Apa, adéu.
0: Every time we touch, Vot per l'opció número 3. La cascada. Va, i tu també pots dir la teva, vinga.
1: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Exacte. Ole. Recorda que al final del programa repassarem el veredicte i sabrem quina guanya i la posarem sencera.
2: Ole!
0: Va, seguim, continuem. Això sí, amb ritme, que no s'atura, a càrrec de Neyo. Closer.

0: baralla a l'hora de triar l'emissora.
1: El cotxe, tothom està d'acord que el Ja Tardes és la millor opció.
2: Ah, pues sí.
0: Amb Enric Font. Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
3: Vale, vale. Pues ya está.
4: Está muy bien.

0: envies més missatges a l'Enric Font que a la teva parella.
1: No.
2: T'hauria de caure la cara de vergonya.
1: I tant, però moltíssimo, Molt.
0: Ja tardes.
3: Recinca, no?
0: A RAC 105.
4: Ostres, que fort.

0: proposta que ens porten els Catarres. De fet, la nova, novetat d'avui mateix. Diumenge sense drames. Sí, sí. Després d'una nit de festa de dissabte, el diumenge, sisplau, sense drames.
1: Ai.
0: En fi, res, uns 13 minuts i arribarem a les 7. Anem ràpid cap al WhatsApp, que tenim molts comentaris. I molts dolços d'aquests, ben bons, ben bons. Busquem el millor dolç que has tastat mai. A veure què m'expliques. Hola.
2: Hola, Enric Font. Doncs el croissant de Dràcula, que ha guanyat aquest any el Croissant Fest de 2026, com el millor croissant, que està a Terrassa, sota comanda, és brutal. De fet, té una cobertura de cola que és impressionant. Si us agrada el gelat Dràcula, aquest croissant és una bogeria. No és prou bo, jo soc veïna de Terrassa, però no és prou bo, és que està que flipes. A petonar-lo.
0: Això s'ha de tastar. Això m'ho apunto, però de veritat. Sí, sí, a mi, home, el que és el gelat, el Dràcula, a mi m'agrada. Que és una combinació explosiva. O sigui, tu penses barrejar cola amb maduixa i vainilla, dius, mare meva, però què és això? Què és això? Però està molt bo. I dius que és un croissant, d'això? S'ha de tastar, escolta'm. Aviam més, hola!
3: Bona tarda, Enric Font. Bona Quin tarda. Tema hem anat a tocar avui. Ah, sí. Mare de Déu, els dolços. Ai, I de veritat que només em puc quedar amunt. No, jo en vull molts.
0: Home, què dius?
3: Doncs a mi tots els que portin xocolata negra em xiflen, tant si són trufes com volcans... Com el de cervesa negra amb xocolata, com el de pastanaga amb pinya i xocolata...
0: Ai.
3: Tot el que tingui xocolata negra m'encanta. I la crema pastissera també me xifla, d'esxuts o un que és de mil fulls amb crema i trossets de xocolata... Bé, impossible quedar-se amb un de sol. Així que jo me'ls quedo tots.
0: Oh, i tant.
3: Molt bon profit.
0: Reparteix i comparteix, que els altres també volem tastar. Va, en una estoneta més comentaris, més missatges i més dolços.
4: Ai, Déu meu.
0: Sí, avui no farem dieta. Va, que arriba per aquí Old City Carly, Ray Jepsen, que ens porten una de bon rotllo. Good times.

0: Rec 105 Barcelona.
1: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
2: Césped Solución.
3: Més informació a céspedsolucion.es.
4: No sé si posaré la pèrgola davant o al fons, si posaré tanques per tot el jardí o només en un lateral, i si la caseta de fusta serà de 10 o de 8 metres quadrats. Però el que sí sé, i d'això n'estic ben segur, és que trucaré a Virutàlia. Virutàlia, especialistes en mobiliari exterior. Et proposem solucions funcionals adaptades al teu pressupost. Sense cap compromís, els tècnics de Virutàlia t'assessoren. Més informació a virutàlia.com.
0: Recupera els millors moments del Matina Codina a l'aplicació de Rec 105 i a Spotify.
5: Es el universo entero reflejado en unos ojos. Bienvenidos a First Date, donde hay amor, incluso el silencio suena hermoso.
6: ¿Qué?
0: Sense música, trinxats, picats i preparats per ser absorbits d'una sola escoltada.
5: ¡Recogemos el dinero! Hay comodín de la llamada.
6: Estás barrejant concursos des de fa dues setmanes.
5: Marcamos la B, donde el amor es la única locura que vuelve sabios a los corazones.
7: És molt pesat, aquest senyor.
8: Matina Codina Best Moments, perquè ens escoltis al teu aire i sense interrupcions.

0: tu.
1: Això només passa al Ja Tardes.
2: També ens agrada que participis al WhatsApp, però atenció, perquè avui ha passat una cosa que jo crec que ha trencat tots els rècords del programa. Però tots, tots, eh? Ens han enviat un àudio de més de 6 minuts! Mare meva! Oh! World record! Això sí que és un podcast, tu! Mare meva! Mira, concretament 6 minuts i 12 segons.
3: Dios mío, és gravíssim!
2: Evidentment, qui l'ha enviat, si m'estàs escoltant, entendràs que no el puc posar, no? Que un amic t'enviï 6 minuts, bueno, però a la ràdio.
1: Ja Tardes.
4: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
1: a RAC 105.
5: Amb l'Enric Font.
6: Quina raó mou el teu món?
7: Lo futur del Pere.
8: Algun dia tenir el meu propi piset.
9: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
10: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
12: La teva mare sempre té raó.
13: Em compro un cotxe nou?
14: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
12: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
15: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
16: Una temporada més, el Matina Codina farà el seu programa preferit des d'un càmping espectacular.
17: Divendres 22 de maig farem el programa des del càmping amb bungalows Estanyet de les Cases d'Alcanar, juntament amb 40 matineros.
18: Un dia de relax, natura, ràdio, espectacle i si em deixen, el nudisme està assegurat.
17: El que sí que està assegurat és l'ambient familiar i un munt de premis.
19: Entre tots els assistents, sortejarem Pax Musclarium i Pax Mont Natura. Nits al bungalop, visites guiades al Musclarium, degustació de musclos del Delta de l'Ebre o visites guiades al parc temàtic Mont Natura del Delta de l'Ebre.
20: Perdoneu, però és que sou uns vividors.
21: Aquest dia no l'hauríeu ni de cobrar.
17: Divendres 22 de maig, viu l'especial Matina Codina des del càmping Estanyet de les Cases d'Alcanar.
16: Si vols saber què has de fer per viure-ho en directe, escolta'ns cada dia de 6 a 11 del matí a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
22: Amb el suport del càmping Estanyet, Càmpings Tarragona i el Patronat de Turisme de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre.
1: RAC 105.

0: Ei, que la castanyada del Cabró Rock acaba d'anunciar el seu cartell.
1: El 31 d'octubre torna la gran diada de la cultura catalana, amb castellers, sardanes, panellets i 17 hores de música en directe.
0: Els Catarres, Figaflaues, els Amics de les Arts, la Ludwig Band, The Tyets i un moment històric, els Pets i l'Axambusto, junts per primera vegada en 20 anys. Tota la informació a cabrorock.cat.
2: Ja tardes.

0: Apoteosi, que és sublim el treball que ens porta sempre Nil Moliner. És un mestre, és un mestre. Me acuerdo de ti, una altra d'aquestes que ens anima, evidentment, aquest divendres. Sempre a tope de power en aquest programa, el Getardes.
1: Oli, buenas tardes.
0: Sí, Getardes, de divendres. Doncs 4 minuts a les 7, com sempre anem amb la versió del dia, repassant temes mítics en totes les seves variants, en tots els estils. I avui, mira, avui per fer aquesta secció, aprofitem que és divendres, això evidentment. I em ve de gust recuperar una d'aquelles cançons que sonaven a tot drap quan jo sortia de farra ja fa uns anyets. Uns quants, 25. Ha plogut des de llavors. Va, tot un èxit de Kylie Minogue. Home! Can't get you out of my head. És aquella cançó que entra al teu cervell i si fa un dúplex decideix que no marxarà mai més, No, no. Oita, oita. I amb aquell la, la, la... Això és que és hipnòtic, Podria activar semàfors i controlar ments, La, la, la, la, la, la, la... Una cosa brutal. Oita, veus? I la Kylie que et porta directament a la pista de ball futurista, allà et mous com tu. Sí, com si portessis un mono blanc, Estilíssim, això sí. A mi em quedaria, bueno, de meravella. Ei, sembla que vagis en pijama, al mig de la pista de ball. És, bueno, minimalista, sexy, enganxosa, bé, ho té tot, ho té tot. I d'aquest gran èxit de les pistes de ball, doncs en tenim un munt de versions que, mira, anem a fer un petit tast. Mira, comencem una versió acústica, així amb una guitarreta que hipnotitza, mira, també. Va, també la trobem amb ritmes bossa nova. Així dolços, elegants... Mira, i per sons també relaxants... Aquesta! Ja té més punys, però...

Que vols més ritme? Tranquil. Té un punt fins i tot country, no, això? Una miqueta així. Vinga! Imperioso! El del cavall, clar. Va, trobem també d'aquells covers que enamoren... Què et sembla, aquesta? Un rotllet especial. O atenció, aquesta, la, la, la, que sembla de, que sigui una cançó d'aquelles... del típic vídeo de gatets, saps, que van fent allà... Saps què et vull dir? Boy, van sortint i... Ai, que es cau el gat, ai... I hi ha una musiqueta de fons, sembla això. Boy, va, que seguim, perquè tenim també cançons...

atenció a aquesta versió una mica paranoica. És curiosa, eh? Va pujar el tot. Va, hi trobem aquesta que van fent el programa d'Apple TV, el K-Popet, que és com un... com un talent show, no?, de K-Pop. Com un... té un flow així més, més actual, no? Com més èpic. Per tant, aquesta drum and bass... que sembla dels barrufets, eh? Una mica, sí. Ara pitufat aquí, eh? Aparrufat, digue-li com vulguis, la veu. També tenim versions a cop de rock. O més heavy, també, sí. Oita, oita. Oh, banyes amunt, no? Al tanto, aquesta versió, aquest cover cantat per l'escolania de Scala. Cor celestial. De fet, és un dels més famosos del món. Tenim més versions, per exemple, aquesta feta a casa nostra.

primera cançó que vam fer pel disc de la Marató, eh? Mira. I atenció, aquesta, és que aquesta versió no sabria com qualificar-la. Al tanto, eh? És que no sé per on agafar-la, aquesta. Molt friqui, molt friqui. Una mica com nosaltres. Va, que en dents en tenim unes quantes, eh? Per exemple, així, Deep House. Podríem pujar una mica més al ritme. Ei, és rotllet, això. Però és que fins i tot Peggy Goo va fer la seva pròpia versió. El seu estil característic. Però també en trobem així d'Afro House, que tant de moda està.

0: fins i tot en techno. Però el tanto perquè ens quedem amb aquest mashup que de tant en tant també sona al ritme de la nit i que posa també el nostre company Héctor Huguet, eh? D'una banda tenim el Blue Monday dels New Order i per l'altra, doncs, la que és la protagonista de la versió del dia d'avui, eh? Can't get you out of my head. Va, puja volum. Ai, mare meva.
1: Ai, Déu meu.
0: Ja t'aviso que això sonarà demà segur a la festeta que muntarem per allà a la Mella.

0: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses.
0: Pots trucar al Ministeri de l'Interior.
2: Leon, alto!
1: O escoltar els Ja tardes de l'Enric Font.
3: Hello.
1: A RAC 105.
2: Viva Honduras!

0: Ets en una retenció i et vols cagar en tot? Doncs queixa't. Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.
1: Ja tenim el Ja tardes amb l'Enric Font, el millor dirigent del món.
2: Sí, sí, clar.
1: Un tio ben trempat, ben vestit, va

0: Quin tros de bogeria, tu. El so de Justin Bieber, que està triomfant moltíssim. I mira que és una cançó que ja té els seus anyets, eh? Sí, sí. Recuperant aquest Beauty and a Beat. Mira, l'altre dia parlant amb l'Ernest Codina, diu... Ui, aquesta? Aquesta serà la cançó de l'estiu. Però si ja té els seus anys. Però bé, sí, sí, està, ho està petant, això sí. El que també ho peta és el tema d'avui, el tema del dia, avui amb aquests dolços. Mm. Sí, avui estem parlant de menjar, evidentment, aquest programa. Si no és música, és menjar. I volem saber, doncs, els dolços, el millor dolç que has tastat mai, saps? Allò que dius, és que això és irrepetible, no? És brutal. Doncs va, explica'm-ho, aquell dolç que no pot faltar mai quan... Allò, eh? Va, recorda.
1: 608-71-714.
0: I podràs entrar en el sorteig dels gots del programa, evidentment. Mira què m'expliquen. Hola.
2: Enric Font.
3: Hola. Hola, Enric. Què tal?
0: Hello.
3: Com estem?
2: Per nosaltres, el millor, la millor dolça la que millor he provat dolça. Pel meu pare són els...
3: Els xuxos.
0: Els xuxos. Oh.
2: I el meu és el tiramisú. Oh, adéu.
0: Tiramisú. Mira, aquest me l'apunto perquè està molt bo, està molt bo. Depèn d'on vagis, bueno, agafa't fora, eh? No? Aviam més, hola!
4: Hola, molt bona tarda, Racing 5. Soy Isidoro d'aquí, de Blanes.
0: Què passa?
4: Mira, pues yo tengo un dulce que es que me encanta. Que es la coca de llavaneras. Cada vegada que me da llavaneras, ya vinguem per allà, hi ha una amiga nostra que sempre té de postre coca de llavaneras.
0: Mm.
4: Oh, me encanta. Ay, cruixent con la seva... Els pinyons. Me encanta moltíssim. Venga, m'agrada moltíssim el teu programa.
0: Ay, merci.
4: Una abraçada molt forta.
0: Ay, adéu. Molt bé, molt bé. Coca de llavaneras, eh? Poca broma, tu. Parapita, llavanera... Va, falta el teu dolç. 608-71-741. Quin és el millor que has tastat mai? Doncs explica'm-ho i entraràs en el sorteig d'aquests gots. Que venen perfecte també per fer una mica de festa, com diríem per aquí. Mira, i per festa també tenim cançons com aquesta que a mi em fa molta il·lusió, que sempre la demaneu. Perquè, mira, escombrem cap a casa. La versió que hem fet, un servidor, l'Enric Font i companyia, de

0: ja tardes.
1: Un regal musical per acabar el dia.
0: 608-71-71.
2: Faci fred, faci calor, escoltar Enric Font és lo millor.
3: Visca! Yuhu!

0: tota música.
1: RAC 105.
2: Ja som 11 milions els socis del
3: A Carrefour continua la festa amb els preus imbatibles.
4: Sí, com el 20% de descompte en tots els pernils. Com el pernil Legado Ibérico a 169 euros i t'endús 34 euros en un cupó...
3: Que et dona per molt. Fins al 17 de maig.
5: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va enairar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
6: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
7: Torna la Hyundai Mitja Marató Barcelona Vallbrux 2027.
8: És velocitat.
7: Amb el circuit més ràpid del món.
8: És festa.
7: La mitja més festiva, amb música, animació i milers de persones empenyent-te a cada quilòmetre.
8: És Barcelona.
7: Corre pel cor d'una de les grans capitals mundials del running.
8: Fast and Fun.
7: T'esperem a la gran festa del running a Barcelona.
8: Inscripcions a mitjamarató.barcelona.
9: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
10: Max Navarro, Premi RAC 105 a millor artista revelació.
11: Estic al·lucinant. Moltíssimes gràcies a RAC 105, moltíssimes gràcies al meu equip per donar-me suport des del primer moment, moltíssimes gràcies a la gent que heu decidit que ara estigui jo aquí i...
12: Premis RAC 105.
13: Ja tardes.
14: Amb l'Enric Font.
15: És viernes i el cuerpo lo sabe.

0: Ai, quin parell. Per una banda Lady Gaga, per l'altra Bruno Mars. Ens tenen el cor robat amb temes com aquest, eh? Die with a smile. Barre, uns 3 minuts que passen de dos quarts. Anem-hi de cara perquè ja saps que tenim una batalla aquí oberta. Ben interessant.
1: El roast musical del Ja Tardes. Sí.
0: Va, fot-li, fot-li. Avui per fer el roast musical viatgem al passat, agafem el DeLorean i vinga, la màquina del temps. I marxem directes al 2006. Sí. Quan els mòbils encara teníem politons, aquells, eh? Ni no. Les fotos que no eren fotos, eren píxels allà amb colors. I les nits acabaven amb dents sonant a tot volum. Perquè fa gairebé 20 anys hi havia cançons que convertien qualsevol pista de ball en una festa absoluta, eh? Com diríem per aquí.
2: Festa.
0: Exacte. I avui, doncs, enfrontem tres himnes dents del 2006, mira. D'aquelles ben mogudetes, d'aquelles que t'agraden i d'aquelles que poden guanyar avui aquesta batalla, aquest roast musical. I tu decideixes quina. Va, anem a esbrinar quina hi ha. És l'opció número 1. És bon rotllo, és una mica estiuet, aquella sensació de que tot era més fàcil. Un clàssic que encara funciona avui, però a les mil meravelles. Bob Sinclair amb aquest Wall Hold On. Deixiu-la, deixiu-la, vinga. No, però així no. Tens la teva preferida, doncs ja saps. Explica-m'ho amb un àudio al WhatsApp. I vota, vota. Potser t'agrada més l'opció número 2. Oita! Home! Energia de club. Quan començava això, sabies que la nit pujava de nivell, eh? Sí, sí. So Electro. En aquella època, bueno, ho petava. És David Guetta recuperant la seva cançó del 2002, Love Don't Let Me Go. Això sí, barrejant l'essència de The Egg amb aquest Love Don't Let Me Go, Walking Away. Aquesta sortia en un spot de televisió, no? De Citroën, crec. Que el cotxe era com un Transformer i començava a ballar. També el guionista, una mica. Va, anem amb l'última, opció número 3. La potent. Tens aquell accelerat, emoció i festa sense filtres. Impossible no cantar. Aquesta de cascada, eh? Every time we touch. Toma, toma. I ara és el teu moment, ja saps. Agafa el telèfon, obre WhatsApp i vota.
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Quina prefereixes, la positiva, la discotequera o l'explosiva? Doncs vinga. Tenim comentaris com aquest. Hola.
4: Hola, un parell de coses. El millor dolç... Ep. A veure, recordo una panxineta, em sembla que es diu, que panxineta. Vaig menjar a Sant Sebastià.
0: Oh!
4: A Donosti, que estava de mort. Em sembla que és un postre típic del País Basc. Panxineta. I voldria votar per la cançó número 2, la del David Guetta, que la veritat és que és boníssima. Oh, sí. Vinga, fins ara, adéu.
0: Avui un roast musical dedicat a fa 20 anys, el 2006. Pot per l'opció número 2, mira més.
5: Hola, Enric Font. Hola. Doncs acabo d'escoltar el roast musical d'avui i indubtablement voto per Every Time We Touch, l'opció 3. Jo crec que és molt guai i hauria de guanyar. Adeu.
0: Adeu, xau, pescau. Doncs vot per la opció número 3, la més potent, contundent, explosiva.
6: Ai.
0: Ara toca a tu, ja saps, 608-7-7-4-1, vinga. Ara una estoneta repassarem el veredicte, sabrem quina guanya i l'escoltarem sencera. Però falta el teu vot, així que apanya't, vinga. Va, pràcticament uns 8 minuts que passen de dos quarts, moment de punxar-te una de les novetats. Aquí a RAC 105, tanto perquè és la nova versió que ens porten del Like a Prayer, que mític!

0: després de currar.
1: I abans d'arribar a casa...
0: Vius el moment més feliç del dia.
2: Aquí al Getardes.
3: Hola, guapíssim.
2: Hola, hola. Ai, ben engrescats que estem repassant missatgets.

0: tardes amb l'Enric Font.
1: Enric Font.
0: El teu after work a RAC 105.
2: Si no vols fer la migdiada, escolta l'Enric cada tarda.
3: Ah, vale.
2: Perquè escoltant l'Enric Font no podràs agafar la sopa.

0: Aishi. Inigualable. El gran treball de Max Navarro, de fet, és la nova que ens porta aquí a RAC 105, que ens flipa.
1: Olé!
0: I que el vam veure en directe, bueno, pell de gallina, eh? És que em va emocionar, escolta. De debò, eh? Doncs a 13 minuts i arribarem a les 8, però abans tenim molts missatges, molts comentaris per repassar. Ja saps que avui parlem d'aquests dolços ben bons.
2: Mm.
0: El millor dolç que hagis provat mai, que hagis tastat a la vida.
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Sí, mira, hola.
4: Bona tarda, Enric. Ei. I bon divendres a tothom, que ja encarem el cap de setmana.
0: Ara, ara.
4: Doncs mira, per mi una cosa que és un plaer és el gelat de torró amb ratafia.
0: Ostres!
4: Boníssim!
0: Oh.
1: I per mi els creps de París.
0: Ojo! De París, eh?
4: Oh. Vinga, adéu, bona tarda!
0: Adéu! Et compro el gelat de torró, però a mi la... ratafia o anís, a mi... les coses aquestes... Ai, no em van. Aviam, mira, més, hola.
5: Enric, doncs, soc la Mercè.
0: Hola,
5: doncs mira, aquí a Sabadell hi ha una pastisseria que es diu Sallarès, que fan un torró de xocolata, que és de praliné, i és que està de muerte. Gràcies, adeu.
0: Avui... És que ja m'estic engreixant només imaginant això, eh? Una cosa, bueno... En fi, vas una estoneta més. Ja saps que pots guanyar els gots del programa, així que participa, vinga, 608-71-741.
6: Ja tardes, envia una nota de veu.
0: Exacte. Va, ara volem parlar-vos d'una cosa que ens fa molta il·lusió, i és que el proper divendres 22 de maig al Matina Codina farà el programa des d'un càmping molt especial. Sí! El càmping amb bungalop Estanyet de les cases del Canà, home! Vinga, Estanyer. Ràdio, natura, espectacle i un ambient familiar. I, a més, un munt de premis. Si vols assistir, doncs escolta el Matina Codina per saber com anar-hi. Recorda, el divendres 22 de maig, Matina Codina, el càmping Estanyet de les cases del Canà, amb el suport del càmping Estanyet, càmping Tarragona i el patronat de turisme de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre. Així que, escolta, el Matina.
6: L'Enric Font presenta... Ja tardes.
1: Ja tardes. A RAC 105.
7: M'he despertat.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
2: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys, més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va enairar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
0: Recupera els millors moments del Matina Codina a l'aplicació de Rec 105 i a Spotify.
3: Es un universo entero reflejado en unos ojos. Bienvenidos a First Date, donde hay amor, incluso el silencio suena hermoso.
4: ¿Qué?
0: Sense música, trinxats, picats i preparats per ser absorbits d'una sola escoltada.
3: ¡Recogemos el dinero! Hay comodín de la llamada.
4: Estás barrejant concursos des de fa dues setmanes.
3: Marcamos la B, donde el amor es la única locura que vuelve sabios a los corazones.
5: Matina Codina Best Moments, perquè ens escoltis al teu aire i sense interrupcions. La teva música.
0: Ja tardes.
6: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Font.
7: Hola, mogollón.
8: L'Afterwork Radiofònic de Catalunya.

0: Kafka.
1: Ja tardes a connectar-te a RAC 105.
2: Ja tardes.
1: Amb l'Enric Fort.
2: 608-71-71-41. Ja tardes.
3: Com es diu el telèfon de l'Enric?
4: Ah, no ho sé.
3: Enric Fort.

0: La teva música.
1: RAC 105. Formigueig, pesadesa, inflor. Quan les cames perden el ritme, Trombocit millora la circulació i alleuja amb eficàcia les cames cansades amb varius. Trombocit de Laboratoris Lácer. Allibera les cames. Amb pantosàpol i sulfat sòdic per cames amb varius en adults. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
4: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
5: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
6: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir. Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
1: RAC 105.

0: crec que això anima qualsevol, eh? Mires que no...
1: Oh, i tant.
0: Ah, i tant que sí. Afrojack, amb Sia de Biqueta, quina colla, tu, escolta'm. Awake Tonight, cançó d'aquelles perfectes per un divendres al vespre, eh? Eh, sí o no?
2: Ai.
0: Ens falta l'imperioso i vinga, ho tindríem tot ja. Va, re, uns 4 minuts que passen de les 8, aquí estem al Lletardes, ja saps que tenim una batalla de cançons aquí oberta sobre la taula i que tu decideixes quina guanya.
3: El roast musical del Lletardes.
0: Un roast musical avui on viatgem. Fa 20 anys, eh? El 2006, concretament, per recuperar aquelles cançons que ballàvem a la pista de ball. Mai millor dit, clar. Pista d'aterratge no ballem. En fi, doncs tu pots votar entre 3 que tenim per aquí, que encara es recorden a dia d'avui. Oita! Opció número 1, Bob Sinclair, amb aquesta que és fàcil de xiular, eh? Sí. Ai, m'encanta. Well, hold on. Opció número 1, que pots votar, evidentment, ja saps, a través del WhatsApp, m'envies un àudio i vinga.
3: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Exacte. 608-7141. També tenim l'opció número 2, amb David Guetta. En aquest cas, aquest mashup que tant triomfava el 2006. Amb el so de Dieck. I tot junt feia aquest de Love Don't Let Me Go, Walking Away. So electro de l'època. Com triomfava això, eh? Va, i per últim, una ben potent. Amb Cascada. Every time we talk. Amb quina et quedes, doncs? Ja saps que pots votar i en una estoneta repassarem el veredicte, sabrem quina guanya, l'escoltarem sencera, ens motivarem o no, pues no sé.
4: Oh yeah.
0: Oh yeah, sí, això és que sí. I de seguida també repassarem aquests comentaris amb el tema del dia. Avui tenim un tema ben dolcet, eh?
1: Mm.
0: Sí, perquè estem parlant, doncs, precisament d'aquests dolços que ens fascinen. Aquell, el millor dolç que hagis tastat mai a la vida. Envia'm un àudio, explica-m'ho i entraràs en el sorteig dels gots del programa. Explica endavant. I de pas també pots demanar aquella cançó que ens motivi una miqueta, no? Sí, sí. Home, el divendres al vespre, doncs, estaria bé. Yeah! Va, que arriba per aquí Mamaduixa. Ens porta aquesta que és xévere, sí, que xévere. Un fin de tono.

0: que chévere.
1: Al Ja Tarda sumem cada dia més oients al nostre After Work.
2: Connecta't amb nosaltres de 5 a 9
1: i digue-ho a tots els teus amics.
3: Escolta, Cuchi.
4: Ah, clar que sí.
2: Ja Tarda. Amb l'Enric Font.

0: Sol.
1: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
2: Cada tarda a RAC 105.
3: Si l'Enric fos una galeta, de quina marca seria?
4: Ai, no ho sé.
3: Font Taneda.
5: Ostres.
3: Bona tarda. Adéu.
5: Mare.

0: m'agrada. És el so de Chiran, en aquest cas al costat de Justin Bieber, van unir forces per crear aquest I Don't Care. Yeah. Mola, mola. 16 minutets de les 8, això és el Getardes, per si no ho saps.
1: Hola, guapíssim.
0: Ai, hola, vinga. Tenim missatges, comentaris i coses molt dolces.
2: Mm.
0: Sí, perquè avui estem precisament buscant doncs, el millor dolç que has tastat mai a la vida. És allò que dius, oi, això és que... Si no engreixés, ho menjaria cada dia, si fos més saludable.
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font,
0: sí, sí.
3: 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Mira, hola.
4: Hola. Una coseta. Avui mira, em teniu mira. Desesperada. Això no pot ser. Oh. Només parlar de dolços. Oh. Doncs mira, per mi el millor dolç del món és els negritos amb melmelada de barcroc que fan a la pastisseria en Blas de Vic.
0: Oh.
4: Gràcies.
0: Tots cap a mi, que t'està això. Vinga. Mira més. Hola.
5: Hola, bona tarda, Enric Font. Soc Mercè, des de Vegas.
0: Oita-la.
5: Doncs mira, t'explico. Jo ara ja tinc 55 anys, gairebé. I el meu postre preferit, bueno, no és postre, el meu dolç preferit és com una mena de cookie.
0: Cookie?
5: Val? Que feien... Pues quan jo tenia 5 anyets o així, anàvem a una pastisseria amb un poblet que es deia el Prat, bueno, que es diu el Prat de Llobregat,
0: sí.
5: I era una cookie que allà abans no es llançava res, llavors totes les sobres que hi havia, si hi havia croissants, si hi havia canyes, si hi havia el que fos, ho recollien tot, feien una massa, no sé si ficaven comí, o matafaluga, o anís, però allò, torradet en el forn, estava bon o no, el següent. Era era boníssim.
0: Mm.
5: Pues res, que tingueu molt bona tarda i felicitats pel programa.
0: Adéu. Sí, això fan els fons de pa, no? I aquestes coses que, per aprofitar les coses, fan aquests matxembrats, aquests... Aprofiten les coses del dia anterior, o no sé. Va per aquí, no?, la cosa que... Aviam més, hola!
6: Hola, RAC 105!
0: Ui, hola!
6: El meu dolç preferit és el dolç de llet, que és típic d'Argentina i està boníssim.
0: Ai, sí, molt bo, m'agrada. Bueno, una estoneta més, més dolçets, 608-7-7-4-1, i en res també el veredicte del Ros Musical, que avui pinta fort, I mira, i per fort, també la proposta de Pitbull, en aquest cas al costat de Cristina Aguilera, amb l'essència dels Aha, aquell Take On Me que queda enrere. Això sí, amb aquesta cançó anomenada Feel This Moment.

0: això només passa. Ja tardes.
1: Bona tarda, RAC 105. Ei. Em dic Alejandro de la Garriga.
2: Molt bé.
1: I bueno, tot el que explicaré ara ens va passar a Kènia, no té res a veure amb animals. Estàvem en una barca enmig del llac Victòria i de cop i volta el guia ens comença a rebuscar entre tots els utensilis de cuina que portàvem a la barca, que era una barca, i ens comença a donar olles a tothom perquè estava entrant aigua a la barca. I com bojos tots, traient aigua de la barca durant 20 minuts fins que vam arribar a la punyetera illa, i no sé com vam arribar, vam fer uns braços, això sí, ens van quedar uns bíceps de la hòstia. I bueno, òbviament va ser un moment tens, però bueno, digne d'explicar.
2: Quasi us marqueu un Titanic, eh?
3: Ai. Una anècdota que em va passar fa un any era que estava en un avió de Barcelona, de planta a Barcelona.
2: Sí.
3: I al mig del vol, una passatgera va tenir diarrea.
2: Com?
3: I vam tenir que tornar a l'aeroport d'Atlanta per netejar l'avió. I bueno, que total el viatge quasi va durar 24 hores. Adéu, felicitats pel programa.
2: Però això és veritat, això és verídic. Déu-n'hi-do, aquí. Quin merder, mai millor dit.
0: Ja tardes.
4: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
0: A RAC 105.
4: Amb l'Enric.

0: La teva música.
1: RAC 105. Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda circuitcat.com.
2: Aquest mes el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedrabona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
3: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Line. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
4: Una temporada més, el Matina Codina farà el seu programa preferit des d'un càmping espectacular.
5: Divendres 22 de maig farem el programa des del càmping amb bungalows Estanyet de les Cases d'Alcanà, juntament amb 40 matineros.
6: Un dia de relax, natura, ràdio, espectacle, i si em deixen, el nudisme està assegurat.
5: El que sí que està assegurat és l'ambient familiar i un munt de premis.
7: Entre tots els assistents, sortejarem Pax Musclarium i Pax Montnatura.
8: Nits al bungalop, visites guiades al Musclarium, degustació de musclos del Delta de l'Ebre o visites guiades al parc temàtic Montnatura del Delta de l'Ebre.
9: Perdoneu, però és que sou uns vividors. Aquest dia no l'hauríeu ni de cobrar.
5: Divendres 22 de maig viu l'especial Matina Codina des del càmping Estanyet de les Cases d'Alcanà.
4: Si vols saber què has de fer per viure-ho en directe,
10: escolta'ns cada dia de 6 a 11 del matí
4: a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
11: Amb el suport del càmping Estanyet, Càmpings Tarragona i el Patronat de Turisme de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre.
4: Svetlana, Premi RAC 105 a millor EP per Sarnalona.
12: Bueno, estem molt contentes, moltes gràcies per aquest premi RAC 105. Moltes gràcies també a tots els grups que pugen als escenaris i denuncien les injustícies, independentment de si arriben a més públic o menys. Crec que és un moment molt important per fer-ho.
1: Premis RAC 105.
13: Ja tardes.
1: Amb l'Enric Font.
14: Ja és divendres, Enric!
15: Oh. Pues vinga, anem!

0: La bogeria extrema dels Faithless, en aquest cas en Bibi Rexha, que ens porta aquest New Religion, que tant ens flipa i ens motiva.
1: Sí, sí, sí.
0: Un minutet que passen de dos quarts, moment perfecte per resoldre la batalla de cançons d'avui.
2: El roast musical del Ja Tardes.
3: Round one, fight!
0: Vinga, que tanquem línies. Sí, ja està. Oi, oi, oi. I avui, moment de resoldre i repassar aquest veredicte del roast musical d'avui. Avui hem viatjat cap al 2006, 20 anys enrere, amb les nits dents, amb temes que sonaven a les discoteques. I aquella època, que sortir de farra doncs significava acabar cantant himnes eurodents o dents, d'aquests a ple pulmó, I sí, hi havia nostàlgia avui, sí, sí. Mira, per exemple, per una banda, aquest xiulet inacabable de Bob Sinclair, el seu Wall Hold On. No els heu votat aquest bon rotllo, aquesta energia, comentaris de que recorda l'estiu d'aquell any, sí. Ja se l'hem xiulat tots. Això per una banda, perquè per l'altra, So Electro, que tant ho patava, en aquest cas amb David Guetta, recuperant el seu Love Don't Let Me Go, en aquest cas al costat de Dieck, que feien junts, això, Love Don't Let Me Go, Walking Away, cançó de denunci, poca broma. Recordant aquella època, els clubs, les discoteques, sessions llargues, infinites. I per últim, una ben potent. Aquí, bueno, aquí es bogeria, La barra d'aquells, himne adolescent. De saltar, botar, ballar. El so de cascada, amb el seu Every Time We Touch, però, evidentment, només una. Pot ser la guanyadora. I la que es coroni com la reina del 2006. Almenys a les discoteques. Però va, després de comptar tots els vots, de recompte de nou, ja tenim la cançó guanyadora d'aquest divendres. Tanto perquè la millor i la més votada per ballar-la ja fa 20 anys és la més potent, és Cascada, Every Time We Touch.

0: Son las 5.
1: Son las 5.
2: Son las 5.
3: Son las 5.
4: Son las 5.
5: Son las 5.
6: Son las 5.
7: Son las 5.
8: Cada tarda a les 5.
9: Tothom està pendent d'engegar la ràdio.
8: Enric Font es treu la samarreta.
10: Sexy, sexy.
8: Però com que és la ràdio...
11: No el veus.
8: Quina llàstima.
12: Quina llàstima.
8: Ja tardes. De 5 a 9.
9: A RAC 105.

0: és Maria Jaume, amb la més nova, sí, Sant Domingo Forever. Fent honor a les festes del seu poble, que mira, una bona cançó per dedicar. Va, que tenim molts missatges, molts comentaris i molts dolços. Mm. Que avui per aquí va la cosa, que tenim gana, tu, mira. Sí, sí. I aviat és hora de sopar ja, Vinga. Mira, hola!
1: Hola, Enric Font, bon divendres.
0: Igualment.
1: A mi m'encanta... Els dolços m'agrada en general. Però un torró que m'agrada molt és el torró que porta les anous. El torró que porta anous en general m'agrada molt. M'agraden molt les anous i el torró, en general. Aquest torró.
0: Adéu. Adéu. M'agrada perquè parlem de torrons i estem ja pràcticament a tocar de l'estiu, no? Aviam, va, més, hola.
2: Hola, Enric, què tal? Com estàs?
0: Molt
2: guapíssim. Soc la Carmen de Montcada i Reixac.
0: Hola.
2: Doncs mira, els millors dolços que he provat jo mai eren uns croissants i uns bunyols de Quaresma d'una pastisseria d'Horta que malauradament ja ha desaparegut. Però eren els millors que he provat mai.
0: Ai.
2: A mi m'encanten els croissants i els bunyols. I eren els millors que he provat mai.
0: Oh.
2: I ara el dolço que més m'agrada és el rus.
0: El rus?
2: Un típic postre de la Bisbal de l'Empordà, que cada cop que pujo a l'escala el compro. I és boníssim, però boníssim, de veritat. Un patonàs molt gran.
0: Igualment! Us veig molt professionals i molt ficats en el tema, eh? Veig que em supereu, Esteu molt al dia. Va, a veure si ens dona temps a repassar més, avui, mira, ens hem llevat amb gana, és que és així. Va, que tenim per aquí els The Black Eyed Peas, amb un tema que també ballarem molt segur, també, aquest cap de setmana, de fet, concretament demà. Estarem liant l'Ametlla del Vallès, bé, concretament al Parc Music, no? Sí, com

0: Rex en 5 Barcelona.
1: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses d'Avantguàrdia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
2: Tina Codina, best moment.
3: Que siempre se nos ataca. No. Los árbitros van en contra nuestra. Y estamos hartos del escándalo de Negreira.
4: Que no, que no, demaníem el Negreira, però si la majoria després els veiem en merchandising del Madrid. I quan es retiren jo he vist que alguns admeten que són merengues.
3: No. Usted, no sé de qué medio es usted, me imagino que de l'ABC.
5: No, es de Rax.
3: Sí. Le digo una cosa, me voy a borrar de la suscripción del ABC.
4: Pero me da igual.
3: Sí, de verdad, es que me da igual que se enfade. Sí, me voy igual. A borrar del ABC. Y os jodéis, un suscriptor menos.
6: Suscriptor.
3: Y de Raxen, sí. Requisitos para presentarse a la presidencia del Real Madrid. Apunten, requisitos.
4: Vale.
3: Ser socio del club con antigüedad de más de 20 años.
4: Del club, ¿eh?
3: Tener más de 75 años.
4: Ué.
3: Tener 300 millones de euros en, vale, el bolsillo. Llamarse de nombre Florentino.
4: Meh.
3: Y llevar gafas.
4: Vale.
2: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a Raxen 5.
0: Rack Sensing. Ja som 11 milions dels socis del club. A Carrefour continua la festa amb els preus imbatibles.
7: Sí, com el de la gamba gegant extra a 10 euros amb 95 al quilo o la canya de llom de porc a trossos a 4 euros amb 59 al quilo.
0: Fins al 17 de maig.
8: Si vols ser la compra bé, estan a Carrefour.
9: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va aneirar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
10: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
11: Ui, ens l'hem passat, no?
12: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
13: Torna la Hyundai Mitja Marató Barcelona Bybrooks 2027.
14: És velocitat.
13: Amb el circuit més ràpid del món.
14: És festa.
13: La mitja més festiva, amb música, animació i milers de persones empenyent a cada quilòmetre.
14: És Barcelona.
13: Corre pel cor d'una de les grans capitals mundials del running.
14: Fast and Fun.
13: T'esperem a la gran festa del running a Barcelona.
14: Inscripcions a mitjamarató.barcelona.
15: Securitas Direct és ara Verisure, tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global, després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
16: Ja tardes.
17: Ràdio en estat pur.
16: Amb l'Enric Font.
17: A RAC 105.

0: això només passa.
1: Ja tardes.
2: Hola, Enric Font, sóc la Bruna de Torelló.
3: Hola.
2: I una anècdota que havíem passat alguna de les vacances,
3: sí,
2: va ser l'any passat, que volíem anar a Portugal,
3: sí,
2: i una setmana abans de marxar,
3: ai,
2: la meva mare va anar revisant que ho teníem tot i veu que havia reservat un hotel,
3: sí,
2: que era per Portugal,
3: uh-huh,
2: però resulta que el va reservar a Mèxic.
3: Ostres!
2: Vale,
3: mira.
2: Adéu!
3: Adéu, adéu! Ostres! No es va coordinar massa bé tot, eh? Ai!
4: Ai, ai, ai!
3: Ai, ai, ai, ai! Això ho ha dit ta mare, eh? Ai, ai, ai, que l'he liat! Ai, ai, ai!
5: La meva anècdota és un dia que vàrem anar a fer una caminada a una riera d'arbúcies.
3: Ah, mira.
5: I les nenes es van voler mullar els peus i tal. I bueno, el que sigui, em va agafar molt, però molt, molt, molt mal de panxa d'aquests, que no, que no hi pot ser res.
3: Oi, oi.
5: I vaig recordar que hi havia les parets d'un molí abandonat.
3: Sí.
5: I dic, res, allà, allà, ràpid, sense paper del vàter ni res.
3: Ai, va.
5: Em vaig posar allà al racó, al costat de la paret, i al moment que m'aixeco, em dono compte que el camí feia un giro cap a la dreta.
3: Ai.
5: I tots els que venien em van veure, però perfectíssimament. Estic segura que això fa 6 anys o més i encara s'estan rient de mi. Va ser vergonyós, però bueno, ara m'ho agafo bé perquè ha passat molt temps i
3: ja.
5: M'ho agafo rient. Vinga, una abraçada.
3: Ostres! Digne de caganer de pessebre, eh?
0: Ja tardes.
6: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
0: A RAC 105.
6: Amb l'Enric Font.

0: Shakira, que sempre ens meravella amb cançons com aquesta, eh? Algo tu. En aquest cas, al costat de BL, una altra de les que es carrega les piles per ballar d'allò més i per poder tocar el dos també avui. Com sempre, un plaer estar al teu costat. Fins aquí el Ja Tardes d'aquest divendres. Ara no desconnectis, que tenim a l'Héctor Huguet. No s'ha entenat? Ai, on està? On està. Bé, però de seguida estarà per aquí amb el ritme de la nit, una altra edició d'aquest programa on repassa el bo i millor de tots els temps de la música dance. Avui també hem repassat cosetes, eh?
1: Sí, ai.
0: Per cert, enhorabona a l'Aitor, que s'emporta els gots del programa, eh? Vinga! Enhorabona! Va, marxarem jo per això i torno demà. Anem per aquí amb una edició de La Teva Música. I també estarem de tardeo al Parc Music. També allà al Vallès, que la liarem molt. T'esperem allà. Tardeo a tope. Va, que toco el dos amb el so d'Elton John, Dua Lipa, una així elegant, d'aquelles també mogudetes, Cold Heart. Apa-li! Fins demà, xau!

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: El ritme de la nit. Reviu els grans hits de la música dance cada cap de setmana a RAC 105.
0: Fins a les 12.
1: El ritme de la nit.

0: Benvinguts a RAC 105, benvinguts al programa Dents d'aquesta casa. Jo sóc l'Héctor Huguet, us acompanyo com cada divendres a aquesta hora i fins les 12 per compartir la millor música dents de tots els temps. Vinga, li agafo el relleu a l'Enric Font.
1: El ritme de la nit.
2: Només a RAC 105.
0: I seguirem endavant amb una obra mestra. No hi ha cap altra manera de definir aquest exitàs brutal. Ja fa un parell de dècades d'aquest tema de, com et dic, Bob Sinclair. El recordes, no? Ni presentar-lo cal, pràcticament. Seguim amb el francès i aquesta delícia que es diu Walt, Hold On. Mon, atura't una mica. Estaria bé, no? Va, som-hi.

Toca, toca. Doncs va, toca, toca, però no toquis tant. No toquis tant, que ja queda sobon aquí, fora. Seguim endavant, ara, amb una cançó estel·lar. Quin record ens porta, almenys a mi, aquest tema de Wamdu Project. Aquí, a RAC 105, el ritme de la nit, el mític King.

0: Coro Thalesa donant-li un punt més de canya al mític Because the Night de Pat Smith. Ok, a veure, la pregunta és la següent. És divendres. Vosaltres considereu que és cap de setmana ja o no?
1: Sí.
0: Sí? Doncs si és cap de setmana, aquesta no hi pot faltar, família. Arriba per aquí a RAC 105, el ritme de la nit, Michael Gray, The Weeknd.

Si tens a la teva exparella que està així, dient-te, hola, com anem? Ai, vols tornar? Dius, ei, tu, calla no, calla no. És una mica tard ja. Give it up, el missatge de Cat and Move, que parla una mica d'això, d'aquella relació ja oxidada, ja que s'havia d'acabar, i dius, ei, saps què? Prou, give it up, deixa-ho estar, que m'ho ha dit l'Héctor Huguet al ritme de la nit. Doncs va, t'ho deixo a tu. Si li vols enviar aquesta cançó, jo et proposo seguir ara amb una cançó ben canyera, ben contundent, d'una parella molt emblemàtica des d'Itàlia, Prezioso i Marvin. I això que es diu Let Me Stay.

Són les 10 de la nit, és divendres, això és RAC 105, el ritme de la nit. Mai fallem a la cita. Benvingut si t'acabes de connectar al programa Remember i Dance de RAC 105. Calvin Harris, un habitual per donar pas ara als Venga Boys, que t'envien, mira, un petonet. Això es diu Kiss.

Aquest és el títol, així es diu, No More Turning Back. Res de donar-se la volta, res de mirar enrere. Des de l'any 2000, gita. Doncs bàsicament aquest programa és tot el contrari, la veritat. D'això va la cosa, de mirar enrere, de recordar cançons que malgrat tinguin anys i anys, vaja, per anys que passin, la seguim estimant i de quina manera. De fet, cada cop més potser. I si no, mira el que arriba per aquí. Avicii, Levels.

0: al ritme de la nit a RAC 105.
1: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el
2: 90.915 90915
1: sèrie
2: 84.
1: Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. 11. Ara i sempre, ben jugat.
3: Reviu les teves nits més emblemàtiques amb el ritme de la nit.

Era l'any 91. Els Two Unlimited presentaven el Get Ready for This. Prepara't, és el que et deien. Doncs tenen raó, saben del que parlen, la veritat. De fet, t'estic donant l'oportunitat ara mateix de que et preparis, de que pugis el volum per rebre com Déu mana Roger Sánchez. Another Chance.

Aquell estil tan propi, tan característic i també tan estimat de ATB. Aquí tenim el seu Don't Stop, una cançó que va donar la volta al món l'any 1999 i que recuperem per aquesta nit de divendres. Va, camí de les 11, i si es pregunta ATB si aturem o no el programa, doncs no, Don't Stop. I no només no l'aturem, sinó que, a més, pugem les revolucions amb Nova Space, Two Friends. Take it.

0: nostres vides. Només et dic, alguns artistes que tinc per aquí en els propers minuts. Lavania, Tayo Cruz, Galeón, Gigi D'Agostino... Sí, sí, tela.
1: Madre mía.
0: Madre mía. I no dic més, perquè si no, seria spoiler.
2: El ritme de la nit.
3: Només a Rec 105.
0: Només puc dir una cosa. És hola-la amb el que se'ns ve a sobre. Va, som-hi!
4: Hola!

Aquí tenim el Rocking Music de Martin Solveig, que m'ha recordat, potser perquè he vist molts vídeos aquesta setmana, a la sessió de Capriati que ha fet a Amnesia Ibiza pels seus 50 anys, amb l'opertura, amb l'opening de la temporada estiuenca. Quina autèntica barbaritat. Es veu, es va notant que a Ibiza vol tornar si la quera, que vol deixar-se de tants mòbils, de tantes gravacions, vol tornar a tenir aquell esperit de sempre. I vaja, no puc estar més content que així sigui, o com a mínim que ho intentin. Rocking Music, a RAC 105, el ritme de la nit, i ara un altre gran clàssic. Tenim per aquí a Bob Sinclair, The Beat Goes On.

Així vam conèixer a Ina. Abans ja feia cançons, la romanesa, però eren d'un estil rock. O una mica pop-rock. I diràs, què dius? No, no, sí, sí, molt bèstia. De fet, es deia a Alexandra Apostoleanu, que és el seu nom real, i després es va dir Inna i va començar a treure cançons dance com aquest Hot, i la resta ja és història de la música electrònica. Seguim endavant, va, últims minutets de programa. Això és RAC 105, el ritme de la nit, amb a Fede Legrand. De seguida, Put Your Hands Up for Detroit, Ice MC, It's a Rainy Day, o aquesta cançó, Alegria Pura, de Lucky Twice. Es diu Lucky.

0: Una ben romàntica, no?
1: Ui, que bonito.
0: Sí, sí. Doncs va, amb aquest toc de romanticisme, un servidor que va tancant la paradeta, que vagi molt bé, salutacions de part de l'Electroguet. Passa una molt bona nit de divendres. Sigues bo, però ja saps, sempre dic el mateix. Aquell puntet, saps? Tampoc cal ser impressionantment bo. Lo just, per anar al cel, vale? Doncs va, demà més i millor, a partir de les 9, al ritme de la nit. T'espero, sigues puntual, passem llista. Et deixo amb Paquito, Living on Video, any 2005. Déu-n'hi-do, tu. Som-hi, que vagi bé, ciao!

0: El ritme de la nit arriba al seu final. Han estat 3 hores de la millor música dents de tots els temps. Ganes de més?
1: Demà a les 9 de la nit t'esperem aquí.
0: Només a RAC 105.